0: Brolladors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La intel·ligència artificial està transformant molts àmbits de la nostra vida i la salut mental no n'és una excepció. Avui, al Faves Comptades, abordarem els riscos i els reptes que planteja l'ús d'aquestes eines, especialment en infants i adolescents, un col·lectiu especialment vulnerable. Per fer-ho ens acompanya Pere Castellviell, és professor i investigador del Departament de Medicina de la UIC Barcelona, que ha alertat recentment sobre els perills d'un ús irresponsable de la IA en la salut mental i també de la importància d'apostar per la supervisió, el control ètic i del reforç de l'acompanyament humà. Pere Castellví, molt bon dia, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què és el que et va portar, d'alguna manera, a estudiar, a interessar-te en aquesta relació de la salut mental amb la intel·ligència artificial, que comença a ser ja un dia un tema dels que parlem dia a dia?
1: Bé, doncs, ve arrel de dos factors. Primer, perquè jo, un dels línies de recerca que faig és la prevenció del suïcidi, una altra línia és la promoció del benestar i la felicitat, i després, pues, el resultat dels temps que ha aparegut des de fa més o menys 3 anys i popularitzat dintre la societat la intel·ligència artificial, i són dos aspectes que s'han unit i molt probablement, doncs, i sortiran moltes coses de la intel·ligència artificial, les seves implicacions, les seves conseqüències i també els beneficis que pot comportar la intel·ligència artificial en la salut mental i la prevenció del suïcidi.
0: En parlarem, perquè no seran, segur que no és tot dolent, en la intel·ligència artificial, sinó que segur que també genera oportunitats. Sí. Quins són els principals riscos que comporta l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut mental?
1: Bé, dintre dels usuaris i de la població, la intel·ligència artificial podrien dir que el que intenta és imitar el comportament humà i el llenguatge humà, però no és un ésser humà, no és cap persona que tingui empatia, que expressi, bueno, que tingui emocions, encara que les expressa, i això moltes vegades pot portar molta confusió en els usuaris. A cap i a la fi, doncs, si tu interactues amb una... amb un programa que intenta imitar el llenguatge humà, el teu cervell interpreta de forma instintiva i natural que estàs interactuant amb una persona real. I a part d'això, doncs, diem que a nivell ètic no està regulada la intel·ligència artificial. Hi ha hagut casos de persones que fins i tot, bueno, que han tingut problemes de salut mental, inducció al suïcidi, fins i tot en persones vulnerables. Ha sortit recentment un article a la revista Nature que pot incidir en la presència de deliris i al·lucinacions en persones que ja tenen una vulnerabilitat en aquest tipus de pensaments i experiències. Fins i tot també hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial també presenta els seus biaixos, perquè al final la informació que hi reporta ve del Big Data, o sigui, de tot el que hi ha a internet, i com que a internet hi ha biaixos, doncs ell també pot reportar biaixos. És un gran tema, el de la intel·ligència artificial, i aquí s'obre un món que s'ha de regular a nivell polític, després tenir en compte a nivell ètic, però sense, doncs, sense eliminar tots els beneficis que pot tenir. Mm-hmm.
0: Sense criminalitzar, sinó fent ús, no? Entenc, de totes les oportunitats i evitant aquests riscos.
1: Sí.
0: No sé si la població jove és especialment vulnerable a aquesta relació amb la IA.
1: Sí, jo crec que, degut a que és tan nova la intel·ligència artificial, tothom és vulnerable a exposar-se a la intel·ligència artificial i utilitzar-la malament. Al final és una eina, i com totes les eines, té la

0: i després una part de neurodesenvolupament. Què vull dir amb això? Que, que el seu cervell encara no està de tot desenvolupat. Nosaltres doncs, tenim la part del còrtex prefrontal que regula molt les emocions, també la presa de decisions, pensem molt més cap al futur, en canvi els adolescents molt més en el moment present, els hi costa molt més gestionar aquestes emocions, poden confondre moltes coses i a cap a la fi doncs, són més vulnerables que els adults.
1: Un estudi liderat per la Universitat Rey Juan Carlos, que s'ha publicat a la revista Frontiers in Psychology, indica que gairebé un 20% dels adolescents a Espanya ha considerat el suïcidi i un 15,7% ha intentat suïcidar-se. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat actual de la salut mental juvenil?
0: Doncs, bueno, són dades que hauríem de preocupar. També és veritat que doncs, són dades que s'hauria de veure que, com es van reportar aquestes conductes suïcides, perquè hem de tenir en compte que no és el mateix quan ho fem a partir de registres hospitalaris, si és la mort per suïcidi a través de l'Institut Nacional d'Estadística, o són dades autoreportades, o fins i tot si són menors d'edat, potser són dades reportades pels seus pares, no? Uh-huh. Els seus majors d'edat. Sí que és veritat que crec que l'estigma en salut mental, encara que existeix, els joves i adolescents estan acostumats més a parlar-ne més que nosaltres. I això fa que reportin molt més casos que abans potser s'haguessin estat amagats i no reportats, o reportats d'una altra manera, com accidents o
1: per tant, potser no respon a un augment de les ideacions suïcides, sinó que se'n parla més obertament i això no ha de ser del tot...
0: Pot ser que realment sí que hi hagi un augment. De fet, durant la pandèmia va haver-hi un augment bastant espectacular, un 20% en joves i adolescents d'intents de suïcidi a Catalunya, tot i que els que van estar més afectats van ser les dones adolescents, que van augmentar quasi un 200%, que molt probablement estan més exposades a la imatge, a la pressió social que els nens i els homes més joves.
1: Quines són les senyals d'alerta que hauríem de cridar-nos l'atenció a les famílies, als entorns familiars, d'amistat o a les escoles, que algú del nostre entorn pot estar passant en un moment de depressió o que té algun problema de salut mental?
0: Aquí hem de separar el que serien els factors de risc dels factors precipitants. Diguéssim que els factors de risc són els factors que nosaltres tenim ja de per si, de la nostra vida, dels nostres gens, que ens fa ser més o menys vulnerables, com per exemple hem parlat abans de ser jove, no és el mateix que ser adult, això és un factor de risc. I després els precipitants són allò que, diguéssim, que engega l'interruptor, que t'ha passat alguna cosa recentment que et fa valorar de forma molt sèria el fet de voler-te suïcidar o no voler-te suïcidar. El fet de que tinguis pensaments d'aquest tipus és un factor a tenir en compte, però diguéssim que el nostre cervell, hem de saber com funciona, el nostre cervell genera pensaments de forma automàtica perquè intenta interpretar la realitat i per supervivència. Quan hem d'anar molt en compte, encara que també no hem de menysprear la ideació suïcida, és quan comencen a desitjar realment que es vol suïcidar. Aquí ja hem de apretar la senyal d'alarma i dir, ostres, a veure, hem de rascar una miqueta més. Aquests serien senyals d'alerta. Després, la desesperança, el fet de que el seu futur el veuen molt negre, la sensació de ser una càrrega pels demés, pensar constantment, expressar molt constantment la mort, deixar les seves coses valuoses als seus éssers estimats, fer cartes de despedida, fins i tot canvis de conducta sobtades, fins i tot al revés, gent que està molt deprimida i que no vol parlar amb ningú ni fer res que abans li agradava, i de cop i voltes et veus que està excessivament content, sociable, i a vegades és perquè aquesta persona ha trobat una solució. I quina és aquesta solució? Una que no volem, que és la de voler suïcidar-se.
1: És evidentment que la intel·ligència artificial mai hauria de substituir l'acompanyament humà, però ens estem trobant que sobretot aquest col·lectiu de persones més joves estan trobant en la intel·ligència artificial aquestes relacions que abans trobaven en companys de classe, en amics, en familiars. Què cal fer? Què hem de millorar com a societat? Què ha de millorar el col·lectiu mèdic? perquè la gent no busca

0: qui el suport en aquesta eina, que no és una persona, com molt bé ha indicat vostè.
1: En aquest cas, les accions han de ser transversals i interdisciplinars. Els professionals de la salut mental per si sols no poden abordar tota la problemàtica de salut pública perquè és impossible. Hi ha llargues llistes d'espera, es fan una cita a una altra, potser tarden 3 mesos, així no es pot fer teràpia, no pots arribar a canviar el pensament d'una persona en una situació, en un fenomen tan complex com és l'ideació i la conducta suïcida. Aquí han d'estar implicats els polítics amb les seves lleis i les seves normatives, la societat a nivell l'àmbit laboral, per exemple, tot el que és l'assetjament laboral, la prevenció de conductes de risc, com pot ser, per exemple, el consum de substàncies o l'alcoholisme, i després en joves i adolescents tot el que és l'assetjament escolar, maltractament infantil, són factors que són molt de risc de conducta suïcida. I després, si ens anem a la intel·ligència artificial, aquí ha d'haver-hi una regulació en el que en un moment en què un usuari comença a parlar de que com puc fer, quines maneres són les més eficaces, per exemple, per matar-me, en comptes de complaure la persona, perquè la intel·ligència artificial el que fa és complaure, ha de sortir un missatge de vostè el que hauria de fer és contactar amb un professional o amb un adult si és menor d'edat i buscar una solució a aquest problema. En el cas de, per exemple, recentment, el dels Estats Units, el que va morir un adolescent perquè la intel·ligència artificial el va induir al suïcidi, el que van fer els seus pares va ser denunciar a l'OpenAI per inducció al suïcidi. Per què? Perquè no ha de tornar a passar.
0: Per homicidi dolós, la denúncia.
1: Sí, perquè no ha de tornar a passar aquesta situació.
0: La regulació podria passar, per exemple, perquè un cop una persona que tingui ideació suïcida i es comuniqui amb un chatbot perquè li digui maneres per morir, s'enviï una alerta a autoritats sanitàries, per exemple, seria una manera de regular-ho?
1: Seria
0: més enllà de la recomanació, evidentment, que apuntaves, de demanar ajuda a un adult, a un professional de la salut?
1: És una bona solució. Quin problema tenim? És la confidencialitat i la privacitat. I aquí nosaltres, quan fem recerca, també tenim un comitè ètic que ens regula tot això, amb la intel·ligència artificial. També trencar aquesta confidencialitat és possible. De fet, quan nosaltres, jo faig recerca en suïcidi, quan una persona està en risc de suïcidi, aquí és l'únic moment en què es trenca la confidencialitat. Per què? Perquè preval més la salut que els objectius de la recerca i la confidencialitat. Així que és una cosa que es podria valorar. Aquí estan tots els comitès d'ètica i els ministeris de salut, que són els que haurien de fer un treball d'experts a veure qual seria la solució més correcta.
0: Les normatives europees són més rígides moltes vegades que les americanes, per exemple, que és d'on ens venen la majoria de models d'intel·ligència artificial, també de la Xina amb DeepSeek. Anem tard posant normatives, tenim comitès ètics a l'hora d'utilitzar aquestes eines per evitar justament mals majors?
1: Molt probablement sí, perquè hi ha hagut casos ja. I aquí ens hem de posar les piles. Moltes vegades, quan surten una nova tecnologia, a mesura que va avançant el temps, és quan ens donem compte de, ostres, això s'ha de regular, o compte, perquè això no teníem previst. És molt, molt probable que alguns aspectes potser no teníem previst que succeís, però si ha succeït és quan hem de posar les coses. Sí que tinc entès que la Comissió Europea està debatint sobre la regulació de l'intel·ligència artificial, almenys dintre de l'àmbit europeu. I és veritat que, per exemple, als Estats Units, no només passa amb l'intel·ligència artificial, també passa amb l'FDA, que és la regulació dels medicaments i les seves problemàtiques que han tingut, per exemple, amb els opioides i el fentanil, que aquí a Europa són molt més restrictius.
0: Hem parlat de riscos de la intel·ligència artificial en la salut mental, però ho deies quan començàvem l'entrevista, no tot és negatiu, sinó que hem de veure les oportunitats que ens donen aquestes eines per ajudar a millorar la salut mental o que siguin eines. Hi ha alguna experiència que estigui en marxa per utilitzar-la per ajudar-nos?
1: Doncs han sortit moltes coses ja. A nivell general, un altre article a la revista Nature, ha sortit un xat GPT de salut que encara no està en ús públic, però a través d'una base de dades de la població de Dinamarca, de 400.000 subjectes, poden predir a través de dades antropomètriques, analítiques, etc. O sigui, han utilitzat un munt de dades, si tindràs una determinada malaltia cada 20 anys, entre la població entre 40 i 60 anys. Això és una cosa impensable. Fa 5 anys, dintre de la medicina, s'està utilitzant molt, per exemple, també en el cribatge i el diagnòstic precoç. Acaba de sortir un article parlant de suïcidi sobre tota l'evidència que existeix sobre models predictius de, per dir aquesta persona és del risc i veure si tindrà una conducta o es morirà per suïcidi. El que passa és que aquests models predictius en el moment encara no tenen la validesa suficient. Què vol dir? Que saben quines persones no tindran aquesta conducta suïcida, però no saben les persones que en un futur, o sigui, no poden predir suficientment, per exemple, les persones que realment es suïcidaran, que justament és el que t'interessa, no? Després, per exemple, les històries clíniques i els informes mèdics s'estan ja implementant en alguns hospitals amb intel·ligència artificial, que tota la càrrega de gestió per part dels metges pues, podran disminuir-la. Individualització de les medicacions i els tractaments segons les teves característiques, que no és el mateix una persona que una altra. O sigui, s'estan fent un munt de coses, sí. La veritat és que sí.
0: Per tant, també serà teràpia, benvinguda.
1: Teràpia, fins i tot. Teràpia, sí. I supervisada amb professionals de la salut.
0: Aquí anava. Justament, si trobem persones que demanen el suport de la IA quan estan en un moment de vulnerabilitat o que busquen aquest acompanyament o aquest consell, és perquè encara tenim estigmes sobre la salut mental. Apuntaves, potser els joves en tenen menys que altres generacions, però com a societat ho tenim encara com un estigma?
1: Sí, encara existeix i s'ha d'anar treballant. I aquest és un exemple. Estic jo a la ràdio, que molta gent des de casa ho està escoltant, persones que no han de ser professionals i interessades en aquesta temàtica, i la difusió i la transferència de coneixement, sobretot això sempre és positiu. Ara, que encara queda, molt probablement sí, sobretot en determinats col·lectius, el millor col·lectius religiosos o ètnics, determinades zones de Catalunya i d'Espanya, segur que potser més tradicionals o més rurals encara els hi costa, i potser pues, el col·lectiu de gent gran també els hi costa, tenint en compte que les taxes de suïcidi, si estratifiquem per rangs d'edat, és més alt, molt més alt en gent gran que en gent jove. També perquè el denominador és més petit, eh? Però hi ha molts suïcidis, per exemple, en gent gran per la soledat no desitjada. Doncs, i molt probablement tingui molt més estigma que els joves. S'ha de treballar des de molts àmbits.
0: Què els diguem a aquelles persones que estiguin en una situació de desànim o algú que convisqui, que tingui una amistat, que cregui que pot tenir algun tipus de conducta suïcida? Com els animem a buscar ajuda?
1: Bé, doncs, primer...
0: Que no sigui una IA, eh? Ara per ara, que no tenim desenvolupada.
1: Bueno, una IA podria dir, és el que hem dit abans. Doncs, si surt una senyal d'alerta a la IA, escolta, hauries d'anar a trucar al 061. No només això. Primer, crec que el nostre suport social, les xarxes socials, són animals socials, necessitem de la interacció i la comunicació amb altres persones. Ja només d'explicar el que et passa ja és terapèutic. És una molt bona opció explicar el que et passa. Moltes vegades nosaltres estem immersos en la nostra problemàtica i després quan ho parles amb la persona, doncs tant tu o l'altra persona dius, ostres, però tampoc era... vols dir, a vegades et dona una altra opinió, veus que...
0: Una altra perspectiva.
1: Clar, ja pot haver-hi solució en algo que tu pensaves que no en tenia. El fet de tenir solució és un factor molt protector del suïcidi, perquè al final qui suïcida? La gent que veu que no té solució a la seva problemàtica. L'Associació Americana de Prevenció del Suïcidi diu que el suïcidi és una solució permanent per problemes temporals. Molts d'aquests problemes es poden d'allò. Després, l'escolta activa significa escoltar sense jutjar. Moltes vegades tenim tendència a jutjar les persones i el que volen només és sentir-se escoltades. I doncs crec que hauríem de fer-ho més, no?
0: Cal posar-ho en pràctica.
1: Sí, i després acompanyament, carinyo, totes aquestes coses que a tots ens agrada.
0: I possiblement més recursos també de les administracions, als centres d'atenció primària, ja sigui informació com amb recursos tècnics i econòmics, que al final són els que necessitem per donar aquest suport a totes les persones que ho necessitin. Pere Castellví, professor investigador del Departament de Medicina de la UIC Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Un dia més rebem en Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, per continuar reflexionant sobre gastronomia. Avui ens centrarem en la perillosa tendència que ens allunya de les cuines, o aquesta sembla que és la intenció, i el fet de cuinar. Però tot això en favor de què? Doncs en favor del menjar preparat. Preservem la cuina de les nostres mares. Aquesta vindria a ser la idea que us volem transmetre avui. Nacho, benvingut.
1: Què tal, Carme? Com estàs?
0: Bé.
1: Sí?
0: Sí. Intentant lluitar perquè això no sigui com sembla que pot ser. Uh-huh. I és que doncs, tenim un tresor molt preuat, que és precisament la cuina d'aquestes dones que ens han ensenyat. Digue-li mares, digue-li sogres, digue-li àvies, i tant. Tota aquesta generació, generacions, podríem dir, uh-huh, que ens han precedit i que ens han ensenyat bona part del que sabem.
1: Totalment, totalment. Bueno, com hem anat parlant d'aquests dies, no? Jo crec que hi havia un temps en què la majoria de cases funcionaven al ritme d'una cosa molt senzilla, i era cuinar cada dia. No cuinar com una obligació, sinó com realment un ritual, no? Com crear un espai social, afectiu, on el menjar era compartir, no? Era comentar, també conversar, retrobar-nos, retrobar-se. I avui això pues, està canviant. No és només una percepció, sinó que els hàbits ho confirmen.
0: Ho confirmen perquè ja no dinem a casa.
1: Absolutament, totalment.
0: O sigui, com a molt podem sopar.
1: Sí, i sopem el que sopem moltes vegades, no? Un iogurt, uns cereals, un no sé quantos, un algo així, no? Però el que està clar és, com et deia, no?, que les dades ho diuen, i en els darrers 5 anys el consum de menjar preparat pues, ha continuat creixent i d'una manera bueno, bastant constant. I avui és que la realitat és que una de cada 4 racions de menjar ja no és cuina a casa, no?, sinó que és un menjar preparat. Això té conseqüències, lògicament, ja que van molt més enllà del que hi ha dins del plat i del que ens fiquem a la boca, del que mengem. I sí que és cert també que en els últims anys pues, que la vida ens ha donat 5 voltes, no? 5 toms en molt poc temps, no? Hem tingut des d'una pandèmia global mundial que ja pràcticament no ens en recordem.
0: Mm-hmm.
1: Ara mateix pues, estem aquí, no? Continuem tancats que a Collserola no en podem gaudir també per una pesta porcina, bueno, etcètera, etcètera, no? Però també hi ha el dia a dia, no? La feina, els horaris impossibles, els nens, els extraescolars, els caps de setmana plens de bàsquet, de futbol, de no sé quantos i de no sé què. I siguem honestos, no? Doncs a vegades també la falta d'interès. Hi ha gent, doncs, hi ha persones que no els interessa el menjar.
0: Jo,
1: això és una llàstima.
0: Sí, és que a mi això em crea certs dubtes.
1: Rebuig.
0: No, també.
1: Incoherència,
0: però,
1: sí, no sé.
0: A veure, que no t'agradi. A veure, tothom menja. Hi ha qui, potser ho fa una mica per obligació, però qui més que menys, doncs, té algun àpat, algun menjar, algun aliment favorit. Vull dir, ja no és el fet de...
1: Sí,
0: que no t'agradi menjar.
1: Sí, però, o sigui, el pots tenir, no? Jo entenc que el pots tenir, però quan hi ha alguna cosa que t'agrada, tens l'interès de saber, no? Jo, bueno, jo almenys, l'interès de saber com es fa, de poder-ho fer tu mateix, no? No sé, almenys és el meu cas, i entenc que el teu, lògicament, també. Que no hi hagi... Escolta, és molt lícit, però és que... Si no menges, et mors, no? O sigui, si no et menges, no? O sigui, és una necessitat. I si sí, has de menjar d'una manera raonable, una manera coherent, etcètera, etcètera, no? Jo crec que anem cap a un model de lo que és més fàcil, ràpid i senzill, no? Pel camí que hi hem anat perdent pues, coses molt importants. Ja hem perdut el respecte per les estacions, com hem parlat moltes vegades, pels productes de temporada, o per la cuina de xup-xup, no? Que hem parlat, és una mica el que venim a reivindicar avui, i hem substituït, hem substituït l'olla pel microones, i sobretot hem perdut un espai social fonamental, que és menjar junts, no? Jo crec que això és una de les coses més importants. El moment de menjar, el moment de sopar, el moment... Perquè cuinar no és només fer menjar, sinó que tenim temps per parlar, per preguntar què tal t'ha anat el dia, per dir què boca està això, o en vols una mica més, no? Lo típic de les iaies que parlàvem abans. Vols una miqueta més? És una manera d'expressar l'afecte, de cuidar, de dir t'estimo sense dir-ho, no? Per mi, sempre dic que el cuinar és el més gran acte de carinyo, no? D'estima que existeix, i durant molts anys això ho han fet sobretot qui? Les nostres mares. Jo he tingut la sort de tenir una mare així, una mare que cuinava cada dia i que cuinava espectacularment bé. Em vaig despedir de la meva mare i li vaig dir a la Carme avui que aquesta secció fos un homenatge amb ella, i avui ho està sent, i t'ho agraeixo de tot cor.
0: Bueno, un homenatge a la teva mare, Nacho, i a totes les mares que s'hi han dedicat i han posat hores i hores a la cuina i que ens han demostrat tot aquest amor que tu deies abans, no? Uh-huh,
1: totalment. M'agradaria puntualitzar també una cosa, eh? La meva mare era asturiana de naixement, filla de pares gallecs, va viure gran part de la seva vida a Càdiz i a Barcelona, però sobretot va viure quasi pràcticament la meitat de la seva vida va viure a Sant Cugat, no? Des de l'any 86 que vam arribar nosaltres a viure aquí. I la seva cuina era exactament això, una barreja, no? En un moment en què una cuina mestissa, rica, plena de sabors, de memòria i de respecte, sobretot, pel producte.
0: Perquè després algú dubti que la cuina, la barreja, la gastronomia és cultura.
1: Totalment, absolutament. Eh? O sigui, va molt més enllà, no? És unió, és família, és vincle. Però sobretot avui, no? En un moment en què sembla que t'hagin de perseguir o assenyalar pel lloc on has nascut o d'on vens, no? Pues aquella cuina era tot el contrari. Era integració, era convivència, era cultura. És cultura, perquè encara viu amb mi, segur, cultura compartida. Ella no només em va ensenyar a cuinar i a menjar bé, em va ensenyar a seure a taula, no? Aquestes coses que t'ensenyen les mares, no? A esperar que tothom estigués servit abans de començar, a posar-te el tovall sobre la falda, a treure les colzes de la taula... Però sobretot em va ensenyar a valorar aquell moment en què després de dinar es recullien els plats i encara es feia una mica de vida al voltant de la taula, no? I per això vull acabar així, sense ironia i amb el cor a la mà, dir-li gràcies a la meva mare per haver-me ensenyat a cuinar, a menjar, a compartir, perquè jo vaig tenir la sort de menjar de tu i de menjar amb tu.
0: Fem extensió a aquest agraïment. Gràcies. A les mares, a
1: clar
0: totes,
1: sí.
0: Especialment a la teva.
1: Gràcies.
0: Que t'acaba de deixar. Uh-huh. I que arribi a totes aquestes dones que dèiem que tant han fet per les seves famílies. Uh-huh. I que ens deixen doncs tot aquest pòsit, uh-huh, no? Que és el que no hauríem de perdre, uh-huh, perquè tot això hauria de passar de generacions en generacions i sembla que últimament estem perdent llençols a cada bugada.
1: Total. O mitjons, sí, totalment. Que hi ha un forat, no sé on està, que per allà se'n van. Sí, absolutament. Bé, seguint una mica amb el tema, no? I si et sembla bé, he preparat com quatre trucs, no? Quatre tips que es diu en anglès per cuinar a casa i sobreviure-hi, no? L'he volgut dir. Que és com el famós batch cooking, no? Que ara tothom en parla
0: els,
1: des de
0: fa un temps.
1: Els preparatius,
0: diríem.
1: Exactament,
0: no?
1: Llavors, al final això és tan senzill com, primer, tindre ganes, absolutament, això ja ho hem dit abans, no? Però primer, cuina una vegada i menja quatre, no? Dedica un sol moment a la setmana, pot ser diumenge a la tarda, pot ser el moment que tu vulguis, ¿vale? A cuinar bases, és a dir, fes una base d'un guisat, fes una base d'un sofregit, un sofregit de tomàquet, amb ceba, amb el que tu vulguis, no? Llegums cuits, algo fàcil, llegum cuit, amb pastanaga, amb el que sigui, ja ho tens fet. Verdures al forn, no? Fas una safata de verdures al forn de temporada o de la que tu vulguis, de carbassa, ara que tenim carbassa, ara que tal, ara que qual... No cal cuinar cada dia, o sigui, no és necessari, no? Amb això, després, vas combinant, escalfes, ajustes, no? I, pues, ara agafo els llegums, ara agafo el no sé què, ara agafo el sofregit, ara agafo...
0: Home,
1: tal.
0: És que no... Perdona, no ens tornem filiprims,
1: no
0: perquè si resulta que anem a buscar un dia un àpat de menjar preparat, allò està fet fa temps.
1: Correcte.
0: O sigui,
1: que
0: no vingui ningú dient,
1: sí.
0: És que això ha de ser fet al moment.
1: Totalment.
0: Sí, ja estem acostumats i ens estem menjant totes aquestes coses.
1: Bueno, però també hi ha aquesta tendència, no? De que vull el que a mi em dóna la gana quan a mi em dóna la gana, no? I per això pues, existeixen aquestes plataformes de, no? D'enviament a domicili, etcètera, pues, que en 10, 15, 20 o mitja hora tens des d'un sushi fins a, jo què sé, una pizza o un plat de macarrons, més igual, saps?
0: Quan abans et posaven un plat de llenties i deien... Hoy lentejas.
1: Si quieres las comes, ¿no?
0: Y si no las dejas.
1: Exactamente. En segon lloc, anem ràpids. Pensa en plats que millorin amb el temps, no? Pues estofats, sopa, no? Fer caldo. Jo faig caldo cada setmana. Tinc una olla de pressió, faig caldo. I tinc caldo per fer tota la setmana. Fas sopes, fas brous, fas fondos, fas el que vulguis. Cremes, llegums, salsa, si vols apurar-te i ficar-te amb el tema de les salses. Però el xup-xup juga a favor nostre, no? El dia següent són encara més bons i aguanten, no? Allò de l'estofat demà, no? Està molt millor. Les llenties que deies tu, doncs demà, per què? Doncs perquè agafa tot
0: el
1: seu sucre, tots els, no? Aleshores, doncs, bueno, i això aguanta. I si no, congeles. El forn és el teu millor amic, el tenim allà i molta gent el té com el lloc on guarda les paelles.
0: A mi m'encanta, a mi m'encanta el forn, eh?
1: Sí, sí, totalment.
0: Superfan.
1: Sí, sí. Safata gran, verdures variades, com deia, una mica d'oli, unes miques d'espècies, una mica de curri, una mica de lo que tu vulguis. Sal i temps, i vinga, i li poses allà, i mentre estàs, fas lo que tu vulguis. Amb una fornada tens guarnició per a tota la setmana. Pots fer carn, peix, ous, pasta, lo que tu vulguis, arròs, couscous, pot ser el que tu vulguis. Menys receptes i millor criteri, no? No cal fer plats diferents cada dia, no? I passa res. Menges dos dies llenties, menges dos dies llenties.
0: Això també és una altra cosa, eh?
1: No, clar, és que cada dia hem de menjar alguna cosa diferent, no? Collons, però si també...
0: No caldria. Deixes un dia de descans, no? Per, si no
1: sí.
0: vols repetir dos dies seguits,
1: clar.
0: Doncs un de descans, però el tercer...
1: Ja està.
0: Escolta, no
1: és
0: passa
1: que ella
0: res.
1: Ve menjar llenties, bueno, i... No passa nada. Vale. Repeteix, versiona, no? Recicla. Pues sí, si tens llenties, pues dona-li una volta, jo què sé, li poses algo diferent. I el secret no és cuinar molt, sinó cuinar amb cap i amb carinyo, lògicament.
0: Mm-hmm. Jo a tot això encara li afegiria un pas més el fet de cuinar a casa.
1: Sí.
0: Val? Però clar, això ja és pels bojos, per la cuina, per la gastronomia, que és... per obtenir tots aquests aliments, tots aquests ingredients, on hem d'anar? Doncs anem a plaça.
1: Bueno, aquest és un gran debat que un dia ja saps que hauríem d'obrir.
0: Anem a plaça, comprem el que necessitem i després doncs, seguim aquests consells que ens ha donat el Nacho, no? Per fer preparatius i tenir coses durant la setmana.
1: Sí.
0: Però, clar, si tenim una nevera que l'obres i és buida o té quatre iogurts i poca cosa més, llavors sí que no cuinem.
1: Un dia podríem parlar dels mercats d'aquest poble, vila, ciutat, o diguem-li com vulguis.
0: Jo t'he de dir una cosa, que quan parlem de turisme, per exemple, també existeix no només el turisme gastronòmic de seure a taula, de trobar un bon restaurant, sinó el turisme cultural d'aquella societat que vas a visitar, que vas a descobrir, visitant els seus mercats.
1: Mercats de pagès...
0: Però què està passant? Que, com tot, doncs el progrés s'està carregant moltíssimes coses, entre elles també aquests mercats, que tots podrien guardar la seva pròpia essència.
1: Sí.
0: Tenir la seva singularitat i s'estan convertint tots en un model estàndard. Parlem, per exemple, de la Boqueria, o d'una part de la Boqueria...
1: Disneylàndia. Disneylàndia.
0: Que s'està replicant a tantes altres ciutats, no? Jo et posaré un exemple ràpid. El mercat de Bolao d'Oporto.
1: Sí.
0: Jo l'havia conegut, Cuchambrós, estava pel terra que dius, home, una mica de dignitat. Sí, això sí. Però pensat i fet i reconstruït pels turistes, no cal. No cal. Perquè la gent necessita anar a comprar, necessita anar a sortir-se dels aliments que necessita per cuinar. Però vaja, clar, és que entre tots una mica estem matant tot això, no? No cuinem perquè, clar, anem a mercat i què trobem a mercat? Souvenirs, regals...
1: Bueno, ara arribes a molts mercats de Barcelona i et trobes a la planta de baix un Lidl, un Mercadona, un no sé què, saps? Amb la qual dius, vale, o sigui, l'enemigo en casa, no? Jo he treballat amb la Boqueria i parles amb els seus paradistes i els hi dius, no? Dic, com pot ser que ara veneu cucurutxos de, no, de calamars o de
0: fuet
1: o de, sí, no, o de fruita o de lo que sigui. Diu, ja, però és que és lo fàcil. És lo fàcil, és lo que la gent em demana. La gent em demana, no, és lo que tu li estàs donant. O sigui, al final la gent et comprarà lo que tu li donguis. No m'ho crec. Jo crec que ens estem carregant la pagesia, ens estem carregant el sector primari per tot arreu, institucions i el consumidor, perquè al final el consumidor, i crec que això ja ho hem parlat, el consumidor és el que té el poder.
0: És qui decideix.
1: Nosaltres decidim on volem comprar, com volem comprar i què volem comprar. Ja està. Llavors, doncs, però el model va cap a això, que sí que hi ha una vessant que continua més romàntica i més, no?, que ens pot agradar i que busques i el tomàquet i tal. Però la realitat és aquesta i vivim en un país que depenem massa del turisme i li donem al turisme el que vol el turista. O sigui, no li estem, cada vegada menys li estem mostrant, o sigui, les quatre coses...
0: L'essència.
1: Clar,
0: l'essència, no.
1: Que tu dius, no? O sigui, hòstia, doncs fem un tour i els portem a un mercat de pagès, no? Com pot haver-hi aquí al de Valldoreix, o a Barcelona n'hi ha molts i tal. No, el fàcil és, què vols? I al final la globalitat, o sigui, la globalitat és que tu trobes el mateix aquí, que ho trobes a Porto, o ho trobes a Londres, o ho trobes a Amsterdam, o ho trobes a, jo què sé, a on sigui. Mm. Això és una llàstima perquè ens treu la nostra autenticitat.
0: Hi ha un rum-rum, sí. Nacho, que segur que l'has sentit, no?
1: Sí.
0: Que diuen que d'aquí uns anys, en un futur, es construiran les cases sense cuina.
1: Sí, això ja s'està passant. Això està passant ja. Sí, sí.
0: Això no ens agradaria veure-ho, eh?
1: No. Jo una de les coses que miro quan estic buscant pis és la cuina. Si és de gas o si és de vitro. Si és de gas té més punts que la elèctrica.
0: Doncs ho deixem aquí. Avui hem parlat de recuperar la tradició, de recuperar l'essència, sí. I de no deixar-nos, diríem que menjar, no? per aquest futur que sembla que ve per carregar-se coses, sí, tan sí. boniques com el cuinar i el menjar.
1: Bueno, i hem parlat de la meva mare, també.
0: També.
1: Pató, mama.
0: Nacho, moltíssimes gràcies.
1: És a tu,
0: que vagi molt bé.
1: Gràcies, de veritat.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Joan Salvat Papaseit va néixer a Barcelona el 1894 i va morir l'any 1924. Un poeta màgic, un poeta capdalt de l'avantguarda catalana, caracteritzat per un estil vitalista, rebel i sincer. Malgrat tot això, va tenir una vida breu i marcada per una llarga enfermedad, la tuberculosi, i molts problemes econòmics. Va escriure obres clau, com poemes en ondes argianes o el poema de la rosa als llavis. Escoltarem un poema de Papaseit, recitat. La meva amiga com el vaixell blanc, i després musicat i interpretat també el mateix poema per el cantautor ja desaparegut, malauradament, Ramon Muntaner. Aquella verge vinclada als meus braços, tota es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, no, em deia jocant-se, no hi ha a la terra cap glavi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altre, que et faci ofrena d'un amor tan pur, no em deixis, no, que el teu bes m'amanyaga. Com ho faria si era sense tu? I ara s'alçava i jo la vestia, i els seus cabells destrenava pel coll, la carn flotant al mossec de la vida, s'enorgullia de la comunió. Què més voldràs si el meu cos que et guarda ara ja és teu i alabarà el teu cant? I amb els peus nus de puntetes mirant-me, quan corris món, el meu nom què et dirà? I cada mot més la veu endolcia, i jo era alhora l'heroi i l'esclau. No et deixaré, et diré el nom, amiga, la meva amiga com un vaixell blanc. I encara de nou la prenia amb molts braços, i era el seu ventre més alt i més fort, i a cada pit un vermell dues braces, com la punxada del llavi i del cor.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
3: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit és La classe de mates. I ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates. 20 més 5 igual a 25. Aquesta suma la tinc. 10 menys 3 igual a 3. Una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81. Ho han adivinat algú. 7 bombons a repartir. Quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenca per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. I molts litres per nedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si compto seguit, arribarà a l'infinit.
2: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Molt bé, doncs hem escoltat Take It Slow by Luke Bugs de Free to Use. I ara tornem amb la Natàlia Roig, que ja fa temps que ens coneixem, eh, Natàlia?
1: Una mica, una mica.
0: Benvinguda, Natàlia.
1: Gràcies. Gràcies a tu per convidar-me i més amb la Celine, sí. D'acompanya.
0: Clar, perquè us... Sí, sí, perquè col·laboreu bastant amb el tema bueno, del Barcelona Wine Week i...
1: Sí, nosaltres des de l'Associació Catalana de Sommeliers, des del CET, des de la primera edició de la Barcelona Wine Week, doncs que participem. I la veritat és que amb la Celine ens vam conèixer un Oller del Mas amb una, bueno, amb una cosa que ha fet l'Associació Vinícola Catalana, i allà vam coincidir i just allà vam parlar, no? Hi havia l'Anna Vicenç i vam dir, ostres, el pròxim any que toqui el concurs dels sommeliers de Barcelona, per què no ho fem a la Wine Week? Perquè ho havíem fet al fòrum, però bueno, pensàvem, clar, ara que existeix, no, la Barcelona Wine Week, ho hem de fer allà. Sí, sí. I sí, sí, ho vam fer...
2: Un encert, va ser un encert sí. Absolut. Eh?
1: Sí. Sí. I res, ens van entendre de seguida, perquè, clar, elles tampoc havien viscut mai cap concurs, i llavors la veritat és que treballar amb el seu equip, tant sí. Amb la Marta, com amb l'Anna, com amb la Patrícia, o sigui, és que, o amb la Clàudia, ara alimentària, o sigui, són un equipàs. Té un equipàs de dones increïble darrere,
2: total,
1: eh?
2: Total.
0: Sí, és que has de tenir un equip, perquè si no és impossible ser...
2: Abarcar-ho tot.
0: Sí, sí. Bueno, tu, Natàlia, ets tresorera i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers.
1: Sí, sóc la responsable per Girona.
0: Sí, i també ets coordinadora del Diploma d'Extensió Universitària...
1: De Gastronomia. Sóc la responsable de tots els cursos per professionals de titulacions pròpies que fem al CET, que van vinculats a la gastronomia. Llavors, tots els camps. Directament coordino, sóc la coordinadora de sommeleria, i després tinc responsables per àrees, però també tenim pastisseria, bueno, la part de cuina, alta cuina, xef executiu, bueno, moltes tecles, moltes tecles, perquè la gastronomia té això, no?
0: Sí,
1: moltes
0: sí, tecles. Sí, sí, sí. I tu com vas arribar fins aquí?
1: Bueno, la veritat és que jo vinc del món de les matemàtiques i l'estadística. Vaig començar matemàtiques i després vaig passar-me a l'estadística, soc diplomada en estadística. I vaig estar treballant molts anys en un laboratori farmacèutic, després vaig passar per una multinacional americana portant la part de... Bueno, treballant per la caixa i portant tota la part de rendiment de les màquines, i després em vaig enamorar. Clar. I vaig tornar al poble. És el que té l'amor. I al poble buscant una mica què volia fer, no? I el meu marit doncs va dir, no, Barcelona no, ens quedem aquí. Doncs va, ens quedem aquí. El meu pare també tenia una empresa i volia algú que l'ajudés. Dic, mira, mentre em penso què faig, i doncs em vaig quedar al poble. Vaig fer un màster en gestió immobiliària, perquè el meu pare tenia una promotora. Llavors vaig fer un màster en gestió immobiliària perquè no en tenia ni idea, i vaig ajudar el meu pare durant 10 anys a portar l'empresa i a gestionar tota la part d'obres, i per tant amb un món d'homes. Però per casualitat vaig fer un curset de sommeleria, que no l'havia de fer jo, però l'havia de fer un familiar, i bueno, coses que passen a la vida, el vaig fer jo i vaig dir, oh, però què estic fent si jo de gran volia ser sommelier? I llavors, bueno, amb la família, amb dos nens petits, i com l'horari em compaginava, doncs vaig estudiar un diploma sommelier. Però què passa? No estàs al món del vi, estàs al món de la construcció. I llavors el que vaig fer va ser anar-me apuntant a fer pràctiques gratis a botigues de vins, restaurants, fires... I allà vaig conèixer la Vicky, a una fira. Ja vaig fer algunes coses amb ella, vaig conèixer l'Anna Vicenç també, en una fira d'aquestes, però jo no em dedicava, estava gestionant patrimoni. En aquell moment el meu pare s'havia jubilat i jo no vaig voler continuar amb l'empresa més que a la part de gestionar lloguers, i vaig tenir feina portant patrimoni d'una gent. Però vaig dir, bueno, doncs com que treballo els matins, doncs a les tardes em poso a treballar de gratis, eh? Us ho dic, de gratis. Perquè, clar, aquesta vida s'ha d'aprendre. També no era una noia jove, clar... Tenia 30 llargs, llavors això... I bé, i bueno, doncs em vaig posar a l'Associació Catalana de Sommeliers per ajudar el que era en aquell moment el president de Girona. Llavors van haver-hi eleccions i jo em vaig presentar amb l'Anna i vam guanyar les eleccions per Girona i ja està. I el 2016 vam començar a formar part de la Junta i vam voler-li donar com un tomb, no? Hi havia molta feina, llavors allà hi havia la Vicky i vam començar a fer aquest grup, no? Ara fa 10 anys. I estant a l'associació vaig conèixer a la que és la meva capara, que és l'Anna Ferreres, i en un moment va dir, escolta, tu no coneixeràs algú perquè necessito algú, la persona que em porta el diploma sommelier plega, m'està fent un bon traspàs però vol plegar perquè té un projecte personal, tu no coneixeràs algú? O tu dic, no, jo no, que no tinc experiència, jo no, però sí que conec gent. Llavors vaig fer una proposta a una amiga meva i la meva amiga, quan va sortir l'entrevista, va dir, però si aquesta feina és per tu. Tu què fas? I jo dic, no, perquè jo li he dit que no, que sí, i res, vaig començar el CET el 2017. L'agost del 2017 vaig començar el CET i clar, vaig haver de tornar a tornar a estudiar, no? Perquè sí que saps moltes coses, però no saps què és un crèdit, què és fer una formació, què són uns objectius, què són uns resultats d'aprenentatge, no? Una mica vincular al sector, que és el que necessita, i després que, clar, tu estàs format en sommelleria, però al final del CET es fan moltes coses. I bé, molt contenta i molt feliç, i aprenent, vaig fer un màster en direcció de restauració, un màster oficial, perquè volia saber què era, no? I què implicava també aquesta part de gestió de darrere una sala o de darrere un restaurant, i a partir d'aquí per poder també doncs, complementar tota la formació de sommelleria. Jo sempre dic que quan vaig acabar COU, si a casa meva m'haguessin dit pots estudiar ciències o lletres o pots ser cambrera, segurament jo hagués dit que volia ser cambrera, perquè no sabia que s'havia d'estudiar per ser cambrera. I després ja hagués anat directament al món del vi, no? Perquè aquesta part, no, del servei, d'estar en contacte amb la gent, de cuidar la gent, no, és el, a mi el que m'agrada. I res, doncs aquí estic.
0: I l'associació de sommeliers, quanta gent és sòcia?
1: Mira, m'ho he apuntat, jo he buscat aquest matí. Actualment tenim 678 socis, ja es diu, amb una associació dels quals 528 o 530 són professionals. I després tenim diferents categories, eh? Tenim els amics sommeliers, que és aquell wine lover o aquella gent que no té una formació en gastronomia o un currículum de molts anys amb el món de la sommelleria, que és wine lover, que paga un preu, el soci professional. Després tenim els patrocinadors, que doncs, són algunes de les DOs, i aquest any hem tingut un patrocinador molt important en el concurs, estem molt contents. Després, què més tenim? Tenim els socis estudiants, no? La gent que està estudiant sommelleria, que durant els anys que duren els seus estudis tenen un preu doncs més assequible, el que passa que no poden accedir tampoc a tots, a totes les ofertes. Per exemple, la Barcelona Wine Week, que pels sommeliers ens dona aquestes entrades gratuïtes, no? Són només pels professionals. Ni els wine lovers ni els alumnes poden accedir. Per què? Primer de tot perquè el mercat o els expositors que van a la Wine Week volen professionals. El wine lover, si vol anar, s'haurà de pagar una entrada, perquè al final no es dedica professionalment a això. I si es dedica professionalment a això, doncs ha de, bueno, doncs que s'adscrigui com a soci professional o que acabi d'estudiar o que acabi de dedicar. I a l'alumne, doncs a Barcelona Wine Week també dona aquesta opció, no? I ens dona pels alumnes, els dimarts o els dimecres, no? Tenir l'oportunitat de poder entrar doncs, tot el dia a veure la fira. I també nosaltres, la Barcelona Wine Week, el fet, ens dona l'oportunitat d'anar a fer pràctiques allà amb els alumnes. Què vol dir? Que l'alumne veu des de dins tot un esdeveniment com és. Llavors, normalment hi ha diversos tipus d'alumnes que hi van. Per exemple, els sommeliers van a la barra de vins. Doncs allà tenen 70-80 referències vinculades a la temàtica de la Barcelona Wine Week d'aquell any, i allà aprenen moltíssim. Aprenen a vendre vi i tenen doncs, dos sommeliers o tres o quatre que també els ajuden i aprenen. I després tenim tota la part del servei, no? Del muntatge i desmuntatge d'aules i del servei de, doncs, dels tastos que es fan allà i de donar suport, no? Llavors també estem al gastronomi, o sigui, estem a molts indrets, i això permet que l'alumne es vegi vinculat també en el sector i veu el moviment que hi ha. Bueno, i ara alimentària no et vull dir el número d'alumnes perquè no el tinc aquí, però sé que dilluns això va molt bé. Perquè l'alumne ho ha de veure i l'alumne està allà i veu quina és la diversificat i quines són les sortides en el món de la gastronomia.
0: I fan contactes també,
1: sí,
0: no?
1: O sigui, sí, sí.
0: És un win-win per tots, sí. Tant per l'organització.
2: I abans quan parlàvem, no, de relleu generacional, doncs passa també per això, no? Passa per aquesta capacitació de professionals joves, no? I passa per compartir tota aquesta cultura, sigui del vi, sigui de l'alimentació, fins a un públic més jove.
1: I és això, no? És tot aquest... I a més també és aquesta formació pràctica. Llavors a l'associació, que estàvem parlant de l'associació, i com que jo toco tantes tecles ho vaig barrejant tot, i a més m'haureu de parar perquè tinc un rotllo impressionant. A l'associació som 4 províncies, no? Llavors cada província va liderada per una persona, i llavors hi ha la presidenta de l'associació, que és l'Anna Vicenç. Llavors a Girona ara estic jo, a Tarragona hi ha el Joan, a Lleida de moment no hi ha ningú perquè teníem gent però ho van deixar, i a Barcelona hi havia la Vicky.
0: Sí.
1: Llavors bueno, la Vicky de moment hi és, vam decidir amb junta que la tindríem fins a les noves eleccions. La Vicky està a la web, la Vicky està al nostre cor, i la Vicky ens ha deixat una petjada super mega important, molt important. I és aquesta manera de fer les coses amb aquesta generositat, amb aquestes ganes, buscant solucions tot a última hora, també us ho dic, que teníem unes peloteres impressionants de no em contestes al telèfon, que s'ha de fer això, o sigui, però sempre amb aquesta solució, sempre amb aquesta, no, aquesta alegria, unes bromes superdivertides, amb, no, amb aquesta professionalitat, amb aquesta estima al món del vi, amb aquesta estima al pagès, al viticultor, amb aquesta manera tan altruista, no, de viure la vida. I que l'hem trobat molt a faltar, que la trobem molt a faltar, que li hem dit de tot aquest concurs. Jo parlava amb ella i deia, tia, ja està bé, ja te vale, ja te vale, saps? Però li vam fer un primer reconeixement a la Wine Week, que moltes gràcies per deixar-nos, perquè crec que va ser algo molt bonic i que s'ho mereixia i s'ho mereix, que no l'oblidarem i que no vol dir que això s'acabi aquí. Després, en el concurs, nosaltres sabeu que quan fem la nit dels sommeliers donem uns reconeixements. I el que vam fer és, hi ha un premi, que és a la millor iniciativa solidària, i a partir d'aquest any el premi és Premi Victoria Ibáñez de la millor iniciativa solidària.
0: Està molt bé.
1: Així no l'oblidarem. Després estem mirant de fer tastos també de tot el tema de verema solidària que feia ella. I res, i a buscar relleu, no, ja sortirà el seu relleu. Penso que ja sortirà, però que el que ha deixat ella serà per sempre.
0: Un brindis per la Vicky.
1: Sí, que ens està mirant des de dalt, i està dient, sou unes patates aquí, posant-vos melancòliques.
2: Però és veritat que ha deixat el nivell bé alt.
1: Sí, molt alt. Molt alt. Penseu que a la Barcelona Wine Week, el concurs, ella estava malaltona ja, i el va liderar, vamos. No vull dir que després ho penses i dius, amb el que cansa i costa organitzar, i ella estava allà. I bueno, li anàvem al darrere, perquè, vale, vinc, que vaig a buscar, un moment, que vinc amb tu, perquè, clar, tu també paties, no? I el moment que, recordo, no?, el moment aquell que ens estàvem canviant juntes al lavabo, perquè, clar, va ser, vam acabar just, ens estàvem canviant, i estàvem parlant, no?, i ella, o sigui, ens va explicar l'operació i em va explicar no sé què, i els plans de futur i el que podríem fer, i farem això, i farem allò, i farem, i farem, no? I encara amb aquelles ganes, i va aguantar la nit, i estava tan guapa, i tan lluminosa, i tan espectacular, i no?, que sembla, no sembla possible.
0: Lluminosa.
2: La paraula.
1: Sí, i és això, la seva llum, no?, que la tenim aquí. O sigui, que Vicky, ja saps.
0: Eso. Bueno, ara ja em perdré perquè m'he quedat en blanc per la Vicky.
1: Bueno, doncs jo ara t'ajudo. T'ajudo perquè tu ara em preguntaràs, i què feu a l'associació?
0: Clar, què feu? Quines activitats teniu?
1: A veure, el que fem a l'associació és aquest acompanyament al professional, perquè tu ho saps, quan acabes d'estudiar sommelieria dius, i ara què faig? I ara què puc fer? I ara com puc doncs actualitzar-me, o com puc estar vinculada al sector, o com puc anar a fires, o sé quines fires fan, o què fan? Doncs bueno, estàs vinculada al sector, fem tastos, un mínim un tast a cada província cada mes. Després fem el concurs, que el concurs, i el concurs per què serveix? Doncs el concurs serveix per donar valor a la professió, igual que es fa al cocinero de l'any i el camarero de l'any, per donar valor a aquestes professions, per donar valor a aquesta sommelieria, que és un dels oficis més antics del món i que ha anat evolucionant. I llavors, bueno, i a més, com que estem vinculats a associacions, no? Estem vinculats a la UES, que és la Unió Espanyola de Sommeliers, i estem vinculats a l'ASI, perquè la UES pertany a l'ASI, doncs la catalana està vinculada a la UES i a l'ASI. I, per tant, el que fem és, els nostres concursants, els tres finalistes, més el de l'any anterior, més els top 10 que han guanyat, o han estat en el top 10 de l'edició del concurs d'Espanya, anem a Madrid, o on toqui, i anem a fer el d'Espanya. Aquest any anem amb 6 concursants. Perquè l'any passat vam tenir 4 al top 10 d'Espanya. O sigui, quan veuen Catalunya ja tremolen.
2: Ja
1: tremolen. Llavors, aquest any anem amb 6. Anem amb els 3 finalistes. L'Anna Casabona, que és finalista i és top 10, o sigui que l'Anna ho té tot. Anna, ja pots guanyar Espanya aquest any.
0: Va venir a la ràdio també l'Anna.
1: I llavors anem amb la Xus Brion, o sigui, anem amb la Paula Cuenda, que va estudiar el CET i va guanyar el concurs del millor sommelier de Catalunya aquest any. Anem amb el Ciril, que va estar al top 10 i va ser el guanyador de l'any passat. Anem amb la Xus Brion, amb l'Anna Casabona, amb el Toni Albiol, que va quedar top 10 a Madrid, i amb el Ton Colet, perquè com que no tenim exguanyador, doncs el Ton és dels últims, i llavors anem amb el Ton Colet també, anem amb aquests 6 potents que estan formant-se, que ara faran formacions en anglès, que intentarem fer-los algun altre tipus de formació, doncs per poguer doncs preparar bé els catalans i
0: això
1: que anem
0: allò fort. Això és molt, molt important, trobo, el que has dit. Sí. Crec que ens agradi o no, l'anglès és clau en tot qualsevol sector de l'hostaleria.
2: Sí,
0: sommelleria, hostaleria, tot. Vull dir, crec que és molt important posar molta atenció amb això.
1: Llavors els hi fem això, no? I els hi fem una preparació en anglès perquè doncs, el treballin. Sí que és veritat que tu pots, mentre no sigui la teva llengua materna, tu pots, quan vagis al concurs internacional, pots fer-ho en anglès o en francès o en castellà, però bueno, aquí, per exemple, si tu vas l'any passat, aquest any no sé, però l'any passat al concurs de Madrid, tenies 20 punts extres si tu feies tot l'examen en anglès.
2: Vale.
1: Perquè valoraven que el guanyador després s'hi ha d'anar a la part internacional tingui i es pugui expressar millor en anglès, perquè al final totes les proves són en anglès menys algunes puntuals que són amb una altra llengua, no? I això també ho valoren.
0: Sí, és important.
2: En qualsevol cas, jo penso que cal felicitar-vos per la feina que feu. Tota la feina i a més de la revalorització, no?, d'aquest perfil de sommelier, que moltes vegades jo penso que encara la gent no és gaire conscient de la importància, no?, que té aquest paper en tota l'experiència i, bueno, evidentment, en el tast del vi, no? I això és molt important, això és una feina d'una mica picar pedra, no?, com que diu, perquè vegin aquesta gent la rellevància, la importància que tenen.
1: Sí. A més, nosaltres som els que connectem, no?, el viticultor, el que fa el vi amb el client final. Som els que expliquem la història, són els que, doncs, vinculem, no?, expliquem com és un vi, però també expliquem aquest relat, no?, i venem aquesta experiència. I clar, hem d'estar formats. No pot explicar-ho, s'ha d'estar format i se n'ha de saber i s'ha de viure el sector des de dins. Perquè és difícil veure tota aquesta cadena de valor, no? Tota aquesta gent que impacta en el món del vi, que no és només el que fa el vi, el que el ven, no? És tot un conjunt. I si no estàs en el sector i no ho estàs vivint i no estàs format, no ho pots entendre ni ho fas bé.
0: Sí, és important el que has dit. Crec que és molt important conèixer tots els sectors. O sigui, no pots treure't el títol de sommelier i anar directament a fer de sommelier a un restaurant, però crec que és molt important visitar el viticultor, el celler, a parlar amb la gent, tocar la terra, saber de què estàs parlant, perquè si no estàs venent vi d'una manera molt poc emocional.
2: I la importància del relat, no? El relat, que això és clau. I nosaltres el que veiem també és que finalment aquest canal d'hostaleria, restauració, és allà on pots tastar un vi, descobrir-ho, és allà on es presenta el vi, no? Això és el millor aparador, finalment, per donar a conèixer un vi. I això requereix d'algú que sàpiga parlar de les coses amb criteri, amb coneixement profund.
1: El coneixement. O sigui, jo penso que el coneixement a tot arreu és molt important. I s'ha d'estudiar i s'ha d'aprendre i no és fàcil.
0: No és un sector fàcil.
1: No és fàcil. I no és fàcil aprendre de vins. Perquè s'han de conèixer moltes coses. I has de tenir una visió molt global per després poder-te especialitzar.
2: Correcte.
1: I bueno, és important.
0: I llavors, al CET, què oferiu? A veure...
1: Al CET formem professionals en el món de l'hospitalitat, la gastronomia, la restauració, el turisme, el màrqueting, els esdeveniments, i concretament sommelleria, no? El CET és una escola que va començar fa 57 anys, dedicada primer al turisme i després va anar-se vinculant cap a la gastronomia. I actualment tenim, crec que són 5 graus universitaris, imagineu-vos. O sigui, toquem moltes tecles. Uh-huh. Però el que, i a més el CET el que et permet és tota la teva vida de formació la pots passar al CET, si vols. Doncs pots fer una formació professional, després pots fer un grau universitari, pots fer un postgrau, pots fer un màster, pots fer una titulació pròpia, i després, si tens una empresa i vols una formació a mida, doncs, ad hoc a tu, també te la fem, no? T'especialitzem, doncs, per exemple, imagineu-vos un restaurant, ho parlo en el meu àmbit de la sommelleria, un restaurant que té vins d'aquí però té vins de França. I els seus cambrers, que són cambrers, ells ja tenen un sommelier, però volen que els seus cambrers estiguin formats amb una mica de sommelleria, però amb vins de França. Doncs ens toquen al CET, els hi fem un curs adient a tota la seva carta de vins, a la seva experiència, també els hi podem fer, doncs, la part de servei, la part de restauració, també, bueno, els hi podem fer una miqueta tot. Llavors els hi fem un curs a mida, si és online, presencial, amb tas de vins, a casa seu, a casa nostra, el que ells vulguin, no? I amb tot això ho podem fer amb gastronomia, ho podem fer amb tast, ho podem fer amb cocteleria, ho podem fer amb turisme, ho podem fer amb gestió, ho podem fer perquè el coneixement el tenim.
0: Això està molt bé.
1: I rei, passen molts, molts, molts estudiants pel CET, de moltes nacionalitats, sembla la Fira de Barcelona, de moltes nacionalitats diferents
0: i de moltes edats, també.
1: I de moltes edats, sí. El perfil de l'estudiant del CET pot ser des d'un jove que acaba els seus estudis, no?, de secundària i decideix fer una formació professional, a un batxiller que diu, bueno, doncs em vull dedicar a la cuina i vull fer un grau de ciències culinàries, no?, o vull fer una direcció hotelera internacional, que és un grau nou que s'ha fet ara totalment en anglès, o vull fer el grau de turisme, o vull fer un grau de màrqueting i esdeveniments, o vull fer, doncs, un de negoci digital i innovació turística, o sigui, des d'això, o un professional que vol canviar o vol especialitzar-se o vol reinventar-se, no? Al CET hem tingut, doncs, gent que no venia del món del vi i que després, doncs, és un sommelier, no? I un gran sommelier del món del vi. I llavors tenim, per exemple, una alumna, no?, que va estudiar a ADE, va venir i després al final van a fer unes pràctiques internacionals i ara està en un restaurant, doncs, Estats Units, de Head Sommelier, vull dir que et pot canviar la vida,
0: sí,
1: no?
0: Sí, totalment.
2: No hi ha camins rectes.
1: Exacte.
0: Per sort, eh?
2: Per sort.
1: I penso que ens ajuda molt aquesta experiència que tenim i aquesta trajectòria. I també que el CET, la formació és molt pràctica, no? I estem molt vinculats al sector, no? Tots aquests lligams que tenim. I després tenim tota la part de transferència de coneixement. Llavors sabem el que vol el sector i podem adaptar constantment les nostres formacions al que vol el sector, no? I ens és fàcil. Llavors tenim un equip humà molt potent i crec que això és molt important.
0: Sí, perquè realment si parles amb la gent del sector, que tenen restaurants sobretot, molta gent diu que és molt difícil trobar personal format que, i a part que amb compromís, no?, de feina, o sigui, de... Tu què penses, Natàlia? O sigui, quan he parlat amb molta gent del món de la gastronomia, diuen que els hi és molt difícil trobar gent competent i que... O sigui, tu... No sé.
1: A veure, penso que hi ha gent formada i competent. Després hi ha dues coses. Una, que l'empresari o la persona busqui algú format i que pagui a la gent formada, o que busqui algú que no estigui format. Llavors, és molt diferent. Si tu busques algú format, la gent que estudia gastronomia surt amb feina i va molt buscada.
0: Sí, sí, va molt buscada.
1: Per què? Perquè n'hi ha pocs de ben formats. Has de pensar que un cambrer que estigui format et serveix per tres que no estiguin formats. Et fa la feina de tres perquè sap com es fa la feina. Llavors, penso que és el que tu busquis. I hi ha moltes escoles que tenen borsa de treball. Ara, és veritat que és un sector que falta gent. I penso que és un factor que cada vegada faltarà més gent, i també és un sector on la gent hi voldrà anar, perquè és un sector que està per les persones, i en un moment amb tanta tecnologia i tanta IA, és la nostra professió, el turisme, l'hoteleria, la restauració, et permet tocar, et permet estar, és aquest vincle, no?, amb les persones. Llavors penso que el jove que busca aquest arrelament al territori, que busca aquesta formació més de persones, anirà cap aquí. Penso que anirà cap aquí. I professionals sí que n'hi ha. N'hi ha pocs.
2: Sí.
1: Però n'hi ha.
2: Jo penso que hi ha una mancança, perquè al final penseu que a Espanya són a prop del voltant de 300.000 establiments de restauració hostaleria, i bueno, som un dels països amb més restaurants i bar per càpita, no? Per cap. Això és una dada i també té molt a veure amb la nostra cultura.
1: Sí,
2: no?
1: Però pensa que la nostra cultura és, si no serveixo per res, vaig a muntar un bar o un restaurant. Però t'has parat a fer un pla d'empresa?
2: Exacte.
1: La gent que estudia direcció de cuina fa un projecte, igual que gent que estudia direcció de sala, fa un projecte de què és muntar un restaurant, de quins són els teus costos fixes, quins són els teus costos variables, de què és el que has de tenir, el lloguer del teu restaurant, què ha de suposar dintre de la, no, de la teva, del teu compte de resultats, o sigui, tot això s'ha de saber, i la gent és molt valenta.
0: Sí.
1: Llavors, per això dic, hi ha professional format, però hi ha molta gent que no està formada. Llavors, els restaurants, també és veritat que estem en un país on no ens ajuda tota la part d'impostos, tota aquesta part no ens ajuda, no? A l'emprenedor, a l'empresari, a l'autònom, no ajuda. Per tant, bueno,
2: sí.
1: És tot una barreja de coses, no?
2: És una barreja de coses. I després, el que deies tu de la tecnologia, la IA, bueno, finalment, jo com que bueno, amb la direcció d'Hostelco, també són temes que abordem, no? De pensar... què farem de cara a futur? Tindrem robots? No? Però bueno, jo penso que finalment tot aquest tema de tecnologia, si està ben empleat, bueno, que després ja veurem com acaba tot això, però la idea també és treure segons quines feines que són més operatives, val? Per què? Perquè d'aquesta manera també els professionals, les persones es podran dedicar més justament a tota aquesta part que és més social, no? Que finalment és el que realment també busques en una experiència gastronòmica. Doncs pensem que fins i tot de cara a futur la gent estarà probablement disposada a pagar més per una experiència on hi hagués aquesta... amb gent formada i que estigui dedicada a oferir un tracte social més especial que no en altres llocs on probablement, per qüestió potser d'altres tipus de funcionament, hauran deixat aquesta part més a un tema més de tecnologia.
1: Sí, no, i que la tecnologia i la IA ha vingut per quedar-se i al final... No? Hi haurà noves professions, es crearan noves professions, i hem de créixer, i hem d'evolucionar, i no ens hem de tancar. Però que l'hospitalitat, la restauració, el món del vi, no el podrem deixar mai a les màquines, perquè és un món de persones. I el vi, al final, el que fa és aquest vincle de la terra amb les persones. I no hi ha professió més bonica, no? I ho sabem les tres que estem aquí, que estem vinculades al món del vi. I aquest enganxe que té el vi és per això, perquè t'arrela la ment, perquè el vi és paisatge, és cultura, és tot una mica,
0: històries.
1: No? I és històries, i és compartir, i tu recordes aquell vi que t'has pres amb no sé qui, són aquests vincles.
0: Sí,
1: i això és molt de persones.
0: Bueno, pues, molt bé, doncs hem arribat a la pregunta final. Al no sé que tingueu alguna cosa més que afegir,
2: però
0: sempre pregunto si fóssiu una varietat de raïm o un vi, quin seríeu i per què? Celine?
2: Bueno, pues mira, jo, encara que he nascut, no, amb els blancs, els ancians, bueno, jo he de confessar que estic enamorada de la garnatxa, val? I més la garnatxa com l'estem redescobrint ara a Catalunya, perquè, bueno, no sé, jo penso que és una uva que potser em sento una mica també identificada en les seves característiques, no? De versatilitat, resiliència, de caràcter però és amable, no? I té aquesta capacitat també de viatjar pel món però sempre mantenint la seva identitat, no? Doncs, bueno, per mi, sens dubte, la garnatxa.
0: La garnatxa surt molt, És un raïm que té èxit.
1: Jo em m'ha costat, pensar, i penso que seria una carinyena.
0: Sí.
1: Que si estés a l'Empordà, que és un territori amb el que estic molt vinculada, no? Per ser representant de l'Associació Catalana de Sommeliers, perquè vaig estudiar a Girona, perquè tinc molts amics a Girona, perquè sempre hem anat, bueno, a casa meva hem tirat sempre, no? Jo he nascut al Maresme, però sempre hem tirat a Girona. Si fos a l'Empordà seria una carinyena blanca. I, bueno, doncs perquè és mediterrània, perquè també té aquesta força, però és més vergonyosa, no? És aquesta part de sempre voler estar al darrere, que li costa una mica més expressar-se, però quan ja està còmoda i ja s'ha obert, doncs ja és més amable i arriba a algun punt que és més divertida, no? I amb aquesta estructura que té en boca. I si fos negra estaria a Porrera. Per mi, el poble de la Déu Copriorat, que m'enamora del que acabo d'arribar ara, vaig anar dissabte, és Porrera. Per mi és el poble del vi. I ja no només pels seus vins, sinó per la seva gent. Llavors allà seria una carinyena negra, no? Una carinya negra elegant, àcida, però de vinyes velles, que s'ha anat formant, no? Que sempre s'ha anat formant, i amb aquesta part de família, no? A mi crec que seria aquest. Carai. Que seria una varietat.
0: Doncs molt bé les dues, perquè sou vosaltres.
1: Sí o no? Ens hi veus o no?
0: Us veig. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Molt interessant tot el que heu explicat i a seguir, no?
1: I tant, amb molta força, eh?
2: I tant.
1: Amb moltes ganes.
2: Un plaer, de veritat.
1: Sí, gràcies a tu.
2: Gràcies, moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bones, benvingudes i benvinguts a aquest tercer programa de la quarta temporada de l'Hora dels Joves.
7: Perdona, avui... alguna vegada heu fet una suma de quants programes portem?
6: No. 50 i pico?
8: O 40... Un aplaudiment per 50 programes. Un aplaudiment. S'ha de dir.
7: Potser portem 57, 45 i no ho sabem, però bueno,
8: espectacular. I 50 llargs, jo crec, eh? Però només en una temporada, la temporada 2, vam fer 37.
7: I pico.
8: No, sí, 32 sí. O això.
7: No, espectacular.
6: Som l'Hora dels Joves, portem ja 4 temporades aquí donant pel cul a Cugat Media.
7: Bé!
8: Vamos!
6: Avui, programa normalet, programa com el de cada dia.
7: I no hi és el Pedro.
6: Tindrem... Bueno, oh. És veritat, programa normalet, perquè aquesta temporada el Pedro l'ha trepitjat l'estudi.
7: Programa normal, o sigui, no hi és el Pedro.
6: Avui tindrem un programa normal, bueno, programa normal, normal dintre del que tenim en aquesta temporada, i és que avui tenim les seccions de cada dia, la secció que fem quan no hi ha el Pedro, que és la història de Sant Cugat.
7: Històries de Sant Cugat.
6: Tenim les notícies, la tertúlia i la
8: tertúlia de bar.
6: Genís.
7: Tertúlia
6: per
7: de bar.
6: I per acabar tenim
7: la zona zero.
6: I així és com comencem el programa. O sigui que, notícies.
8: Bon dia, bona hora. Benvinguts.
7: Espectacular, eh?
8: A les notícies.
7: Pim-pam.
8: millor butlletí de la història de Cugat Mèdia.
7: Mentida.
8: Atenció. No, a veure, millor el que fan aquí els companys, però...
7: Ara.
8: Butlletí juvenil informatiu de Cugat Mèdia. Estem a dia... ara mateix són les... Dia 17 d'octubre de 2025, segle XXI. Hores... quina hora és? 16:39 de la tarda.
7: Clar, però quan ho estem gravant.
8: Quan ho estem gravant. Ara mateix s'emetrà la setmana que ve. De moment, el que podem dir, doncs podem dir diverses coses, com per exemple...
6: Joan no sabrà parlar de la secció com cada dia.
8: No, jo m'ho he preparat. La marxa infantil arriba aquest diumenge.
7: Bé.
8: Normalment, no sé si es feia al maig.
7: Espera, aquest diumenge, o sigui...
8: Aquest diumenge.
7: Quan o sigui, ho estan sentint ja ha passat.
8: Sí. Clar, exacte.
7: La pensa en això, home.
6: Infantil ha passat.
7: Ha sigut molt xula, com sempre.
8: A més de 1.100 parelles inscrites i una de les novetats d'enguany és botifarrada popular per infants i famílies al famós Parc Ramon Barnils.
7: Botifarrada popular, això vol dir que es paga o no es paga?
8: Ui, no ho sé pas.
7: Ah?
6: Sí que es paga. Ah.
8: O sigui, sí que es paga, tot es paga aquí. Som catalans, tio, que vols.
7: Popular, pagar.
6: Per molt que es digui popular, no te la paga l'Ajuntament, ja que són uns...
7: Oh!
8: Ei, el bif. El bif al Xema, què passa, tio?
7: No se li diu Xema, es diu Josep Maria.
8: Josep Maria, bon dia, Josep Maria. Doncs res, bàsicament, doncs això, marxa infantil, com cada any, els infants...
7: Cap novetat,
8: els infants porten xip de seguiment, han de portar calçat adequat i tota la pesca, perquè si no perdem els nens per cuixarola i després...
7: I no és el que volem.
8: I no hi ha qui els trobi, després perquè...
7: Bueno, a veure, depèn,
8: A veure, cuixarola és grandet, també...
6: Hi ha un cas en específic, Martí.
8: També hem de dir. El Martí té pinta de que potser algun dia s'ha perdut.
7: No, de fet, jo vaig guanyar la marxa amb Genís Mercet.
8: Ostres.
6: Sí, bueno, no la vam guanyar, vam quedar...
7: Bueno, vam quedar setens.
6: Ja es digui.
7: I els nostres companys, que anàvem amb uns companys, van quedar tretzens. Saps per què? Perquè van entrar un segon més tard que nosaltres. I van sortir un segon abans que nosaltres.
8: Està bé.
6: Si anàvem amb el rellotge, bueno, jo no anava perquè ja...
7: No, però anaven amb un rellotge en plan... Hem d'arribar a 4 km per hora! 4 km per hora! 4 km! I al final ja arribàvem.
8: Clar, perquè és de regularitat, no?
7: Hombre, claro.
8: Entenc... Jo anava fent la marxa, l'anava fent i punto, tampoc...
7: El Joan deia, un quilòmetre menys per acabar, vamos...
8: No, jo ara ja em veieu, estic torradíssim fent Matagall Ponsarrat i aquest tipus de coses.
6: Segons el report de participació, acabo de veure que el rècord està de participació de la marxa infantil està a 2.700 nens i
7: abans,
6: nenes.
7: Antes Covid.
8: Pre-Covid era dolent.
6: A les 54...
7: 54ena,
6: cursa de...
7: cursa complicat,
6: competició de la
7: marxa infantil de regularitat.
6: El 2012.
7: Està. Mira quan nosaltres vam estar.
6: Sí.
8: Segon titular del dia, aprovat el projecte de passera per vianants i bici entre Volpelleres i Can Sant Joan.
6: Mare meva, nano.
7: Quants milions es gasta l'Ajuntament amb això?
8: 4.6!
6: Però... És només el gasto és només de l'Ajuntament de Sant Cugat o de Rubí també?
7: Rubí no té res a veure.
8: No, això Rubí no té res a veure aquí. Això és Sant Cugat i Sant Cugat.
6: Sant Cugat.
8: I Josep Maria.
7: I 4 milions i mig d'euros que es podrien destinar a cultura. I no es destinen a cultura, es destinen a fer un pont.
8: Ei, calma.
7: Fer un pont. Que pots anar amb ferrocarrils i arribes més ràpid i no has de creuar un pont de 4 milions i mig. Gràcies. I deixo de cremar el micro.
6: És que mare meva.
8: És que ha sigut la cosa més... Bueno, diguem que doncs tindrem un pont que passarà la B30 i la
7: B7. Fas un pont.
6: Martí, nano, ja està. Sí.
8: Tindrà una
6: em trec els auriculars perquè em fan mal les orelles.
8: Tindrà una longitud de prop de 200 metres, una amplada mínima de 2,2 metres.
7: Del carril bici.
6: Un pont.
7: Això és del carril bici.
8: 2,2 metres per bicicleta i 1,8 metres per vianants. I segons...
7: O sigui, no, un moment. Tenen més metres la bici que el vianant quan el vianant passaran 3 vianants i la bici, una bici al dia... és que estic enfadat.
8: La cara d'indignació del Martí.
7: Estic enfadat. Avui, si em veieu als estudis de Cugat Mèdia, estic enfadat.
6: Avui, quan la gent estigui escoltant això, que ja s'ha d'aquí una setmana, o sigui...
7: D'aquí una setmana diran... bueno, és que el pont aquest és millor que cultura popular perquè no sé què, no sé quantos.
8: Segons l'alcalde, l'inigualable

0: Saps? Uns quants.
1: Perquè fer. Són uns quants milions que no es destinen... Que no es destinen a cultura.
2: Bueno, almenys, almenys ho fan perquè ens podem quedar aquí. Bueno, intentem.
1: Tu no et quedaràs aquí. Tu t'aniràs a viure a Ogassa amb mi perquè, lògicament, no tindrem diners. Ui, gràcies.
2: Ui. Aquí veig cosetes.
3: El Cugatenc ha fet un... va fer fa poc una publicació
1: una
3: dient que l'habitatge és la principal causa de pobresa de Sant Cugat i el treball no garanteix sortir-ne. I fa poc s'ha fet una estadística on diuen que la principal preocupació dels habitants de Sant Cugat és l'habitatge.
2: Clar, perquè no ens ho podem pagar.
1: Molt bé, siguiente notícia, por favor.
2: Xerrar un rato.
1: Ah, us és que... Vale, us comentem.
2: No.
1: Us comentem.
2: Calla.
1: Us comentem. Que avui el Joan Gimeno s'ha aixecat i ha dit avui no faré el guió. No l'ha fet.
2: Bueno, de fet,
1: i
2: mai
1: està
2: ho
1: buscant,
2: faig.
1: Està buscant notícies ara mateix en directe. El Genís també està buscant notícies i sóc l'únic que està parlant perquè així no mantenim el silenci a la ràdio, que és una cosa que no es pot fer. És un silenci una mica sepulcral. Mira, tenim una notícia.
2: Atenció,
1: del Joan Gimeno.
2: Perquè, molt important, els padrons, famosos padrons...
1: Lo falso padrone.
2: Lo falso padrone legale, pues.
3: Lo pimiento del padrón.
1: No, hombre, yo... esto no.
3: Uno pica y otro non.
2: Més de 300, o sigui, 99% dels empadronaments sospitosos de l'agost...
1: Eren sospitosos.
2: Eren sospitosos, ha sortit l'inigualable Chema Leopardo en televisió.
1: Tu, deixem de dir Chema ja, prou.
2: I 324 de 322 dels 324 empadronaments que es van registrar al mes d'agost que podien ser fraudulents, ho eren. Per tant, senyors... ja han començat amb 316 restants per començar a tramitar la baixa. Ara mateix, doncs, Sant Cugat era un punt molt bo per aquest tipus de màfies que es dedicaven, doncs, a donar serveis a gent...
1: A fer d'anar de màfia, ja està.
2: A gent estrangera, val, que venia, doncs, aquí a empadronar-se en qualsevol lloc per poder, doncs, accedir a serveis bàsics de la ciutadania. Però, bueno, diguem que entra a l'Ajuntament, ho va denunciar, em sembla que van ser els grups de dretes de l'Ajuntament que ho van denunciar i, doncs, s'ha arreglat la situació.
1: Per cert, una notícia així d'última hora... Espera, Genís, treu el paper que està sortint de l'impressora, sisplau.
3: Hasta aquí el temps.
1: Gràcies. Se sap ja la data de quan obren les llums de Nadal.
3: Molt bé. A Barcelona que es veuen llums de Nadal penjades. O sigui...
2: Els pobles d'Espanya que no les han tret i estan de l'any passat.
3: És que també...
1: sí. I, perquè ho sapigueu, és el... 28 de novembre.
2: Coño, però si és d'aquí res, d'aquí 4 dies.
1: Benvingut,
2: si no ens dona temps
1: benvingut
2: fer,
1: al món.
2: No ens dona temps a fer howling?
1: És que no s'ha de fer howling.
3: Castanyada, collons!
2: De howling... Tio,
1: castanyada.
2: La castanyada és una cosa respectable. És
1: castanyada.
2: Ha-wiling.
1: Castanyada.
2: Ei, tio, ei, calma.
3: Castanyada.
1: Gelat.
2: Esteu molt, molt psíquics avui.
1: Vale, no, només dir que es farà, com sempre, el 28 de novembre, doncs un acte així a la plaça
2: d'Octavià.
1: I després, doncs, hi haurà doncs això, animació, xocolatada, etc. I... a aquesta data els carrers de Sant Cugat quedaran il·luminats fins al Dia de Reis. Que llavors el dia 7 diran a tomarporculo.com.
2: Ei.
3: Ja.
1: I
3: ja
1: està. I desapareixen, de sobte.
2: Bye.
1: Sí.
2: Senyors...
3: Ah, tinc una altra notícia. La mitja marató de Sant Cugat ja té data!
1: Som-hi! Estem posant dates a tot, eh?
3: Atenció, redoble, per favor.
1: Hòstia, un helicòpter.
3: La cursa es disputarà el 1 de febrer del 2026.
1: Vamos, encara amb les llums de Nadal posades. Som-hi!
3: Exacte.
2: Grande.
3: Així se n'ha fet ressò Joan García al...
1: El Cugat.
3: El Cugat, què dius tu, això? Cugat,
1: home, això és a...
3: El Cugat Mèdia.
2: Senyors, fins aquí...
1: Mira, parlant de Cugat Mèdia...
2: No, puc acabar?
1: No, parlant de Cugat Mèdia... No.
2: Això què?
1: Parlant de Cugat Mèdia...
3: L'hora dels joves, el programa Cugat, que fa el que li dóna la gana.
1: Cugat Mèdia... Cugat, Cugat,
3: atenció.
1: Haurem d'explicar la història de...
3: Sant Cugat.
1: Sant Cugat. El màrtir Cugat.
2: A on?
1: A Històries de Sant Cugat.

0: Bé, històries de Sant Cugat començarà Genís Marcet llegint.
1: És que acabo d'arribar i estic perdut. Segons la tradició, Cugat havia nascut al nord d'Àfrica, a la ciutat de Sicília, prop de Cartago, on històricament hi havia una forta tradició cristiana abans del segle IV. També existeixen, existeixen hipòtesis de que la seva ciutat d'origen i naixement seria Quirium, a l'actual Tunísia. Cugat pertanyia a una família benestant i, per tant, va poder gaudir d'una bona educació com... Què passa?
0: No, res.
1: Avançar que el Joan
0: s'estava partint el cul.
1: D'una bona educació.
2: En absolut.
0: Segueix.
1: Va poder gaudir d'una bona educació.
0: Efectivament.
1: Durant la seva educació i creixement es va inserir en la creència cristiana, convertint-se en un gran devot i seguidor.
0: A finals del segle III, i commogut per les persecucions cristianes per part de l'emperador Dioclecià...
3: Què?
1: Dioclecià.
0: Vale. En terres imperials va decidir embarcar-se amb el seu amic Feliu. Tu, Felipe! Felipe, vente pa' aquí, hombre.
1: A la Fel, ven pa' acá.
0: Vente pa' aquí, que vamos embarcando con mi amigo a tierra hispana.
2: Cugat.
0: No, el Cugat és el que ho va dir.
2: Oh.
0: Ah, un cop arribats a l'antiga Barcelona, estem al segle III, recordo, els seus camins es van separar. Feliu se'n va anar cap a Girona, on també sofrí martiri.
2: Hòstia, està lluny, Girona.
0: Sí,
1: Nano, aquests verbs...
0: T'he de dir...
1: On també
0: Girona,
1: sofrí martiri.
0: Girona, que... En aquella època no hi havia ni trens, ni avions, ni anar.
1: No. Girona. I no tenia equip de futbol, encara.
0: Girona.
1: Imagina't.
2: No, equip de futbol hi havia.
0: No.
2: Era el primer.
0: No.
2: Com que no?
1: Abans de l'aigua, Girona va arribar al futbol.
0: Recordo segle III. No s'havien inventat una pilota de futbol.
1: A Girona sí.
2: A
0: Girona hi estava l'Estuani marcant gols. Bé, Cugat es va quedar a terres barcelonines. Durant la seva estada es va convertir en un gran nombre de persones fins al punt de cridar l'atenció a autoritats imperials, que el va acabar posant a la presó, vaja. Fou fet presoner a un lloc proper a Barcelona, a 8 milles romanes del camí de Barcino, que en aquell moment era Barcelona.
1: Barquino.
2: No, Barcino.
1: No, Barquino.
2: Sí, de barco, no?
1: No.
2: Iba con el barco ahí.
0: Està parlant un xaval que ho sap, home.
1: En llatí la pronunciació de la C és com la K. Barquino.
2: Roman.
0: Vale, molt bé. Barcana. A Egara. Que si no sabeu què és Egara, és Terrassa.
2: Terrassa, mala raça. No.
0: Segueix.
2: Així, tal qual. I durant la seva estada a la presó, aquest va patir, doncs, tota mena de turments i tots els suportà, donant principi a les llegendes recollides amb posterioritat en el passionari de l'Església Catòlica. Com va esdevenir, sempre amb la figura de molts altres sants. Aquestes dades... Aquestes dades fan molt dubtosa la separació entre la llegenda i la dada històrica. Segons el relat d'Aureli Prudenci...
0: L'Aurelio!
2: Aurelio!
1: Out on play.
0: No, va, aquí no hi pinta res, l'Out on play.
2: Primer va ser condemnat a ser devorat per feres, però aquestes no van voler atacar-li.
0: Dame un grrr.
1: Martí, per favor, deixa que llegeixi.
0: El Cugat dient, no me das un grrr, por favor.
2: Sinó tot el contrari, perquè van acabar mansament tombades als seus peus.
0: Veus? Ja ho he dit.
2: Cada vegada que va ser condemnat a la foguera, les flames s'apagaven i era quan era conduït al pal. Finalment, un dels jutges que li van condemnar va ser empassat de sobte per la terra que es va obrir als seus peus quan transitava per la ciutat.
0: Tu, mateu ja aquest xaval. Hòstia, és que... Perdón, jefe, però...
2: Que no me muero.
0: Que és impossible un poco, eh?
2: Per fi, fartes les autoritats imperials que els turments no l'afectessin, van decidir treure'l de la ciutat i decapitar-lo al campament Castrum Octavianum l'any 1304.
0: Per si ho sapigueu, bueno, i per si no també... Octaviàvum, no sé de què us sona,
2: Plazum Octavium.
0: Plazum Octavium, és on...
1: Plazum
0: Octavium.
1: On no es pot jugar pilota perquè encara no es va crear.
0: No, de fet, ja estava Florentino Pérez ja amb la Masia.
1: Les llegendes diuen que el cartell de no es pot jugar pilota és més antic que la ciutat.
0: És més antic que Plazum Octavium.
1: És més antic que la Creu del Terme. Abans d'entrar,
2: ja
1: hi havia el cartell a la farola que ella ja estava.
0: De fet, no s'havia inventat ni el ferro i ja estava. Amb el ferro ja plong...
1: Exacte.
0: O sigui, prohibit jugar amb pilota.
2: Els monos anaven allà a tocar-lo, saps, com el monolito de 2001 allà.
0: I saps què també estava per allà?
2: Què?
0: El d'aixòncis de wifi.
2: Ah, el cartell de wifi.
0: El cartell de wifi que hi ha el fanal enmig de la plaça.
1: Mare, aquest Sant Cugat viu més que una panarola.
0: Panarola. I saps qui viu més que una panelora? No, espera. Què?
1: Panarola.
0: Panarola. Saps qui viu més?
1: Una panarola.
0: La tertúlia del bar. O sigui, tres avis.
2: Ah, ja hem acabat.
1: De bar.
0: Sí, hem
2: acabat. Ja hem acabat.
0: La tertúlia de bar.
2: Espera, que canviem.
0: Anem a parlar, saps de què? D'un tema molt important.
2: Quin tema? De quin tema parlem?
0: Josep, saps què m'ha passat avui?
2: Què ha passat?
0: Avi, saps què m'ha passat avui?
1: Què ha passat, nano?
0: Que jo estava en tren avui i m'he dormit.
2: Ai, la mare que em va parir! Que l'edat!
1: No li passa al teu germà cada dia?
0: A mi em passa això, a mi. Però el meu germà està mort ja.
1: Ah, tu un germà. És veritat que està mort.
2: Lo Josep, no te'n recordes?
0: No, home, és que clar. No, m'he dormit.
1: Josep!
0: Gelat!
2: Volem trucar al Josep.
1: No. Josep!
0: Escolta, truca al Josep.
2: Anem a trucar al Josep. Josep, espera un moment, que agafo el telèfon. Ai, que agafo el telèfon! Ai, cago!
0: Agafa. Tu, Ramiro, tira ja la primera carta, home.
2: Espera.
0: Però tira la carta i després truca.
2: Que t'esperis, cago la mare, que em va reparir.
1: Josep!
2: Sisplau, Josep. Josep?
0: Gelats, me cago en Déu.
2: Hola, Josep, què tal? Que m'ha dit el teu germà que te truqui des de la terra.
0: I per què m'heu de trucar a mi?
2: No sé, vaig explicar quatre coses aquí, com
0: va. Collons, és que estic acostipat.
2: Hòstia, però això de que s'has acostipat i estàs al cel, és tot perfecte ja.
0: Ah, ja estic mort.
1: No, aquest programa, què li passa? Sí. Com ha denigrat la
0: bueno,
1: cosa.
0: Avui parlarem de... El tren.
2: Es mereix un programa sencer.
0: El tren.
1: Una temporada es mereix
0: Rodalies,
1: el tren.
0: Rodalies, ferrocarrils, metro...
1: Mare de Déu.
0: Tram... Trem...
1: Tramp.
0: Trum...
2: El Genís...
1: No sé què va pitjor, el govern de Trump o el tren de Renfe, la veritat.
0: Els dos. No, jo en sèrio...
1: De què vols debatre?
0: Ferrocarrils, tio, pot pujar més el volum del Pròxima Estació?
2: Depèn de...
1: Pròxima Estació!
0: No, però és que... Vull que soni...
1: Ha clavat bastant.
0: No,
1: suficient. No, Joan...
2: Perdó, Joan, no.
0: Ja està. T'hem allunyat el micro i t'hem fet tot. No, però... Renfe sona així, però Ferrocarrils sona... Pròxima Estació...
1: Nova circulació.
0: Rubí. I dius...
1: Correspondència.
0: Espavila, home, espavila! Que me'n vull enterar si m'he dormit, home!
3: Atenció, sisplau. Pròxima estació, peu del funicular.
1: A mi m'enrabia molt.
3: No entre les tres primeres portes en aquesta estació. Sisplau, caixa de senzills reservats a les persones que ho necessiti. Gràcies.
1: És el meu hobby preferit. Veure com els guiris perden la... No poden sortir del tren. Els 112, que són els trens aquests,
2: sí,
1: que són més antics, que no tenen...
2: Sí,
1: no pots passar de vagó.
0: La 112.
1: Que els guiris es queden com... What the hell?
0: Jo t'he de dir que va haver-hi un moment que... Va passar això, una 112... Una 112... Perdó, és que m'ha agafat un gas. Una 112 amb un guiri. Li diem, no pots baixar per aquí perquè no s'obriran les portes. Has de baixar a l'altra estació, agafar el tren a una altra estació i tornar. I diu, vale. Agafa el tren a l'altra estació i saps què va passar?
2: Què?
0: Va agafar el tren en el lloc just que no obria la porta.
2: Oh, bloody hell!
0: I jo crec que va dir, mira, baixo a Barcelona i a tomar por saco.
1: Els guiris...
2: Els guiriolos.
0: Els guiriolos.
1: Ja està bé, això. És com una trampa de guiris, la trampa perfecta de guiris. És com... idonis.
2: M'encanta.
1: Saps què vull dir? Perquè al mateix temps...
2: És genial.
1: O sigui, no sé, si... no. Perquè com que no fan les parades en anglès, ni en alemany...
0: Proxim Station...
1: Proxim
2: Station. Next
0: Station. No, no, has de dir, has de dir Proxim Station.
1: Funicular Feet.
2: Funicular Feet. This train does not open the door in the end. What the hell?
1: Bueno, podem parlar d'una cosa que estem com ignorant i no estem fent menció
2: què
1: al programa?
2: Ignorant?
1: El puto esponjeta... Per què tenim una esponjeta que sembla
2: que... De color groc.
1: Que s'hagi esnifat un gram de cocaïna. O sigui...
2: Ei. Què parlem? Què parlem?
1: Què li passa a aquesta esponjeta?
2: Saps què s'ha pres, esponjeta? Saps què s'ha pres?
1: Què s'ha pres, va.
4: Comportes la patú.
5: T'explico. És hasta aquí de anís.
6: Hasta aquí.
5: Hasta aquí de moscatell.
6: Hasta aquí
5: de conyac.
0: I després ho posem i festa, noi.
7: Què és M?
0: M.
7: Però això no és legal.
0: Sí, home, per als cavallos.
5: Sí, per cavallos.
1: La farmàcia, per la cavallo!
0: És espectacular. No, me l'he trobat jo
1: el
0: a l'estudi.
1: El molt vell romana, no.
0: Me l'he trobat jo a l'estudi i me l'he quedat.
1: Però te l'has... Ja estava aquí?
0: Sí.
1: És com el cartell de no jugar a pilota de plaça Octavia.
0: No, ja estava aquí. No, és això. Poden pujar, sisplau, els volums. I després baixeu els...
1: Estàvem parlant d'això.
2: Sí. M'acaba d'arribar la nota de física.
1: Ui...
2: No parlant.
1: Unboxing!
0: No. No. Però és que no vull que ho vegis.
2: Que entra.
0: Vale, però no vull que ho vegis.
2: No ho veig.
0: Vale. Farem un...
2: Vale. Mira baix i mira física.
0: Baix, vale. Escolta'm, Joan,
1: què creus
0: que has tret?
1: Vale. Posa música de Harry Potter.
2: No, que ens ho tira en el programa.
0: No.
2: Espera.
1: Posa música d'atenció.
0: Joan. Vale. Àlgebra, geometria, càlcul, empresa, fonaments de física.
2: Fonaments de física.
0: Quan creus que has tret?
2: Un 7. Segur. Un 7. O he aprovat, segur, però un 7. Un 6-7.
0: Et repasso que a àlgebra tens un 6,5, a càlcul tens un 10. A fonaments de física tens un...
2: Què tinc?
0: 7,5!
8: Victòria,
2: senyors, enginyeria malament de la ratafia.
0: Ja està.
1: Jo no he fet ningú examen ja.
2: Vamos!
1: Hola, Carme.
0: Ens està saludant la càmera. Ai, la Carme.
1: És que aquest programa
0: està ensenyant una nota i això està sent gravat i el Joan no ho sap. Està sent gravat, això. Ai, això es penjarà a l'Instagram.
1: Amb la càmera del 2007.
0: Perdona, no.
2: Un puto set a mi.
0: És del 2024. No, una cosa.
1: Molt bé, nano, felicitats.
2: Gràcies.
0: Heu tingut notes ja, vosaltres?
1: No, dona'm bé la mà. Gràcies.
0: Heu tingut notes ja?
2: Sí.
1: Jo no, tio, no he fet ningun examen ni res.
0: Jo sí, jo una d'anglès.
1: I què has dit?
0: Tu, una cosa, l'examen d'anglès, literalment, era tipus test i era... I am 18 years old, I'm are 18 years old, o I'm we 18 years old. I tu, ¿dónde está la càmera oculta?
2: Sí, és anglès ultra bàsic.
0: He tret un 8.
1: Inglés.
0: Perquè hi ha, no, perquè hi ha dues preguntes que encara m'han de corregir perquè eren escrites.
1: Jo tinc el pròxim examen que tinc és de català, nanos. La setmana
0: catalanis,
1: que ve,
0: no
1: l'altre.
0: Jo, mira, us dic el meu horari. És que és estupendo, eh?
1: Un moment, o sigui, crec que català és com una cosa denigrant. O sigui,
0: vale, el meu horari, mira.
1: Ho pateixo molt.
0: Ahir vaig fer un examen de presa fotogràfica. El dia 20 faré un examen de luminotècnia. El dia 27 faré un examen de tractament fotogràfic digital. I el dia 31 faré un examen de FOL.
1: No te'n pots queixar.
0: No, de fet, no.
1: Jo tinc unes barbaritats que no entenc.
0: Barbarities.
1: O sigui... És com es pot complicar tant el català? Jo crec que arriba un punt en què el català es complica perquè
0: no va arribar tan lluny Ramon Llull.
1: No va arribar tan lluny Ramon Llull. No, perquè avui he tingut tres hores de classe de català i...
2: I què?
1: Estem ignorant que són 3 hores de classe de català.
2: 3 hores?
1: 3 hores de classe de català.
2: Ho
1: torno a repetir. 3 hores de classe de català.
2: La mare que et va parir. Ollo.
1: De les quals ha sigut una hora de teoria, després una hora, una altra hora de pràctica, 2 hores de pràctica, que són més o menys teoria i també, o sigui, pràctica i de tot, o sigui, no, no. Tortura, o sigui... No sé com això no ho feien servir els romans quan encara existia la el senyal de prohibit jugar a pilota de la plaça Octavià.
2: Romanum, o sigui, Emporium, màximum.
1: No, no sé, no sé, no sé. A veure, és hora de canviar la secció? O què fem?
2: No, no, no, encara no.
1: O gravem i mirem el mòbil mentre que un tio que està drenat està parlant, tio.
2: Estic veient les notes dels
0: seus companys. Com que drenat? No, no, no miris més notes, home, prou.
2: Per què no? És que és perfecte. Bueno, en fi, vale. Senyors,
1: què està passant?
2: El tren, la tertúlia era del tren.
0: Sí, és que jo fa 10 minuts que ho estic dient i vosaltres vale, passeu de tot.
2: Opinions, Renfe.
1: Renfe.
0: Merda.
2: No, Rodalies, no, Runyalies.
1: Runyalies, és que...
2: Runyalies no, no. Cada dia va pitjor i pitjor i pitjor.
1: Bueno, t'he de dir que jo parlo a la universitat, fa servir Renfe, i tampoc no és que vagi
2: no, mal, és fastigós.
1: O sigui, d'anada...
2: És fastigós.
1: Per anar des de Manresa a Sant Vicenç de Calders, crec que és... Sí que va bé. D'anar de Sant Vicenç
0: de tornada ja no,
1: a Manresa, no va bé. No
0: benvingut va bé al món de la Renfe.
2: Una de les pitjors línies de totes, R2.
1: R2, eh?
2: Va com el sant... cul, diguem, com a paraula...
0: Mira, jo, de fet, tinc una paraula per dir Renfe, que és Renfe, substituint la N per la M, i la M és de merda. I després tens un nyemfe.
2: Nyemfe.
0: O mierda. Directament.
1: Mierda.
2: Mierda.
1: No, no, mierda.
0: De fet, jo, no sé si us sabíeu, vaig anar a Núria un cap de... Ai, bueno, un cap de setmana, un...
2: Vas anar
0: tres
2: gratis,
0: dies.
2: Vas anar gratis, vas anar gratis. Doncs
0: pues, havíem d'agafar un tren que passava a les 12 i... A les 12 en punt, per... Arribar a Ripoll, perdó, a Ribes de Freser, a les 2. 2 hores de Renfe.
1: Ja.
0: Vale? I bueno, va i arriba el tren mitja hora tard i a Ribes vam arribar una hora tard.
2: Cagulou.
0: Espectacular, espectacular.
1: Jo he obert un fòrum de Reddit sobre Renfe que té el títol de quina és la vostra més sincera opinió de Rodalies. Soc de Vilafranca del Penedès i entre les obres que hi ha a l'estació...
0: Ni la Franca, també.
1: I que l'única línia que passa és l'R4, només tinc queixes. I l'opinió... I una opinió...
2: Com que passa l'R4?
1: Sobre la red ferroviària catalana.
2: R2?
0: No, no, no, R4.
1: Què dius? M'agradaria saber si hi ha gent amb una opinió millor o encara pitjor de la meva. Primer comentari. Fes un pip.
2: Pip!
1: Puta Renfe.
0: S'ha sentit.
1: I després hi ha un altre que vull remarcar.
0: S'ha sentit.
1: Avui la R3 de Vic ha tardat 30 minuts en sortir perquè un dels trens no tenia frens. O sigui, i així puc tirar
2: els que
1: dies
2: siguin.
1: I dies.
0: No, jo t'he de dir que l'altre dia vaig anar al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, val? I
1: com a excursió.
0: Sí, i sí, em van... Però vam pagar, lògicament.
2: No, no, moroso, paga.
0: No, no, els meus companys. No arribem a l'hora perquè el tren de Rodalia s'han incendiat els pneumàtics. I jo... A veure... L'excusa està molt mal trobada, vale? I ja està, deixem-ho així.
1: Seguim trobant les glòries d'aquest fòrum de Reddit. Diu, un usuari... Diu, va bé, l'R1 i R4. Sempre que tinguis flexibilitat d'horaris i et puguis permetre arribar a llocs qualsevol moment entre l'hora pactada i el vespre del dia següent.
0: Jo, mira, tinc aquí... Renfe és una basura... Perdó. Renfe és una basura. Hoy mi pareja tenía un AVE a las 8 y no ha venido. Es una vergüenza. I jo em pregunto, qui no ha vingut? La nòvia o la Renfe?
2: Ens podem fer una secció llegint Reddit, tal qual. Llegint Reddit.
0: Vale, un moment. Rodalies.
1: Exacte.
0: Vale, Rodalies. Tenim...
1: Retard.
0: Qual és... Vale, ojuta, eh?
1: Ojuta, ojuta.
0: Ojuta, eh? He tornat a la R3 després de molts anys, ara que la R2 està en obres, i opino que és una puta merda. Espectacularment. L'R4 és un infern. Fa patir molt.
3: Genís?
1: Estic buscant.
0: L'R4 ha robat mesos sencers de la meva vida. Pues Renfe se lleva todas las quejas cuando solo es una operadora. El mantenimiento de la red es cosa de Adif.
2: Pues Adif.
0: Bueno, vale.
2: Roñif.
0: R1 es la pip. Pero cosa buena, ¿eh? En plan, es la po... tal, bueno. Y después, dos segundos después, penja el mateix d'Aixonsis dient pip, merda. Está genial comparado con Inglaterra.
2: Sí, claro. Claro.
1: Molt bé, sí, com...
0: Efectivament.
1: No, mira...
0: De Vilanova i la Geltrú a Barcelona pega pena. Almenos una vez a la semana se queda parado en media vía por motivos desconocidos a un mínimo de 10 minutos. Los horarios de llegada de los trenes a la pantalla son orientativos. Pueden llegar a partir de la hora indicada, pero nunca puntuales. Los trenes son algo vintage, cutre comparados vintage, con los de ferrocarriles. Los precios son aproximadamente los sufridos en los hierros, aunque el servicio sea incomparablemente peor. Las indicaciones de por qué vías pasan los trenes siempre están mal indicadas. La atención tanto de los seguratas como de los trabajadores de las cabinas deja mucho que desear. Y suma y sigue. Estoy deseando que FGC compre los ¡pip! Cercanías. Comença a fer esa... S'ha desmadrat, ¿eh? Aunque sean los de la línea de costa.
1: Nano, jo tinc un titular.
0: Venga, tira, tira.
1: Soc de Granollers. Portem... porten a amargar-me el dia... Torno a repetir. Soc de Granollers. Porten a amargar-me el dia 10 anys. Des de la uni fins al dia d'avui per la... Fins al dia d'avui per la feina. Els odio més que la fusió entre Hitler, Abascal i Josep Maria Bartomeu. Segons Luthor N.
0: Jo tinc un altre.
1: Un moment, Crec que l'R4 és la de les pitjors línies. Quan no hi ha un nap, quan no és un nap, és una col. Jo l'agafo l'R1 un cop per cada setmana i no em puc queixar. També és cert que visc prop de Barcelona. O sigui, és tota l'estona la mateixa. O sigui...
0: Vale, una cosa. Hi ha un vídeo que és metàfora sobre l'estat de Rodalies, vale? Són 11 segons, tu li cliques al play i és el tren i un tractor avançant a Rodalies. Literalment. O sigui, és espectacular. I després hi ha un que li respon R1 a l'estiu sembla la Índia.
2: No, no, el que semblava la Índia avui a Plaça Catalunya, he de dir.
0: És espectacular.
1: Bueno,
2: senyors.
1: És que crec que he trobat el millor lead.
2: Sabeu que sona la Renfe? Sabeu que sona la Renfe?
0: No.
2: Això. Pareu, voy.
1: Tu al vàter.
2: No, bro.
0: No, no, això és un tractor.
2: Un tractor.
1: Penya, puc fer la meva secció ja o què?
0: No, encara no, no és l'hora.
1: Tu què saps?
0: Jo puc mirar a través de l'ordinador. De...
2: He knows.
0: I'm know. No, farem una última, vale? Una que última. És de Ronyalies, també. Que és, quina és la vostra opinió sincera de Cercanies Rodalia Renfe? I un respon. Funciona com el orto.
1: I fins aquí la...
0: Espectacular.
1: Tertulla de bar.
2: Espera, un moment.
0: Antonio, tira l'última carta, home.
2: Què carta?
0: Que tiris la carta, que així puc guanyar el peix amb espasa, home.
2: Com que el peix amb espasa?
0: Tira la carta. Remedio, tira la carta tu també. Perdó, eh?
2: Que ve la Renfe, nois! Que ve!
1: Ajut!
2: Que està venint!
1: Bueno, espera't un moment, podem arribar aquí una estona.
0: Tutut!
1: Vale, puc fer jo ara
0: sí,
1: la meva secció,
0: venga, anem a fer la secció del Genís.
1: Vale, abans de res, necessito que el Joan, que té l'ordinador enxufat...
0: No, em passi el meu cable.
1: No,
0: o sigui, el meu cable... em correspon.
2: No.
1: Vull que
0: des de sempre.
1: Vull que obri el meu guió des del seu ordinador.
2: No
1: vale?
2: El tinc.
1: Sí, vale, sí pues, que el tens.
0: Joan,
1: està,
2: no el tinc.
1: Està
0: Joan, al, que al... no el té. Joan, passa'm el teixonsis i posa ja la sintonia, home.
2: Ei, tio, calma. No, no te piques. Estàs molt picat.
0: No, jo no sóc piqué.
1: Hora dels picats.
2: Hora dels picats, literalment.
0: Amb Genís Mercè.
2: Senyors, comencem la secció de les...
0: Notícies.
2: No.
0: Genís?
1: De les merdes del Genís.
0: Ai...
2: I què ens portes avui, Genís?
1: Avui us porto la... Sí, us porto una recomanació d'un grup de música. Us parlaré d'un grup de música que flipareu. I és que avui, companys i companyes, és el dia on us faig una de les meves subseccions de la secció mare, que seria les merdes del Genís. Però fent una variació... Però
0: algun moment faràs la teva secció mare?
1: No, ja que avui no us recomanaré una cançó, com normalment faig a la història darrere del hit, sinó que avui vull parlar-vos d'un grup. Per això proposo canviar el nom de la subsecció a la història darrere del hit a la història darrere del grup.
0: No portem ni tres programes i ja està canviant la nom.
2: El de
0: nom,
2: verdad, eh? No, de verdad,
0: es que de verdad,
2: De verdad, No, no, esto no es serio. Nada es serio.
1: Sí, amics.
2: Esto no es un juego.
1: Esto no es un juego. Esto no es un juego. Sí, amics, avui us parlaré d'un dels grups més influents de la història actual. Un grup que mou masses. Un grup que després de 42 anys de la seva formació segueixen presents i actius a la indústria musical, com aquell fuet més sec com la relació entre Shakira i Hisenda. Que segueixes conservant, ja que, segons tu, encara no està lo suficient sec.
0: Home, a veure, és que jo t'he de dir, el fuet ha d'estar molt sec, perquè jo me'l mengi.
1: Un grup que després de 42 anys de la seva formació segueixen presents i actius a la indústria musical... No, acabo de llegir això.
0: Sí, està... Sí.
1: Vale, un grup que els seus membres després de consumir... No, un grup que els seus membres després de consumir l'equivalent a la farina que fa servir un forner durant tota la seva trajectòria segueixen vius com per la màgia.
0: Perdona.
1: Un grup que es caracteritza per la seva presència a l'escenari, ja que sembla que surtin d'un psiquiàtric. Un grup que té més de 40,6 milions d'oients mensuals, més o menys, com els d'aquest programa.
0: Bueno, com avui... nosaltres tenim una mica menys.
1: Companys, avui la història darrere del grup Red Hot Chili Peppers.
0: Ole!
2: Oh, m'encanta.
0: No sé ni qui són.
1: Aplaudiment!
0: Hem dit un aplaudiment.
1: Tu saps quin grup és, Joan?
2: Els conec, em sonen.
1: Vale.
0: Genís, tu has dit que tenen 40,6 milions d'oients mensuals,
1: segons,
0: no?
1: Segons Spotify.
0: Mira, nosaltres, segons Spotify, tenim 40, si li treus el 4, tens un 0. Pues això.
1: Red Hot Chili Peppers és un grup de funk rock fundat el 1983, ja fa 42 anys, que actualment consta amb 4 membres de característiques més que curioses que ara us explicaré. A veure, comencem. Tens l'àudio?
0: L'estic buscant, però és que, clar, et calm.
1: Vale. Et puc ajudar, si vols.
0: No, no, tranqui.
1: Busca declaracions per...
0: Tecles.
1: Declaracions... declaracions micro, del micro, Woodstock, Flea, com surt el guió, Red Hot Chili Peppers, ja està.
0: Vale, o sigui, ja...
2: Red Hot Chili Peppers. Ara
0: ho busco.
1: Vale. Mitchell Peter, conegut com a Flea.
0: Mitchell.
1: Nom que traduït al català és Pussa.
0: Però quina merda de nom és aquesta?
1: Bueno, tu. Ell és el baixista del grup i un dels seus membres més icònics. Perquè us feu una idea del tipus de persona que és, un dels seus moments més icònics és quan va sortir a l'escenari de Woodstock 99 completament nu, només acompanyat pel seu baix, per després declarar el següent. Atenció. M'agraden les oques.
2: Les patates fregides,
1: no,
2: vull
1: dir. M'agraden les oques. I m'agraden els mangos.
0: Com?
1: I també m'agrada l'indie pop. M'agrada l'indie pop. Fins i tot aixecar-me pel matí i anar a nedar i fer una mora merda. I tots vosaltres també. Declaracions,
0: Sí.
2: Duríssimes declaracions.
1: Has trobat el vídeo?
0: No, és que jo he trobat un que diu tengo un fuerte apego.
1: Busca-ho al YouTube, nano. Et costa... Busca-ho al YouTube, nen.
0: Espera, aquí calma.
1: Sisplau.
2: YouTube!
0: Yo tuve pelo.
2: Ah, oh, merda.
0: És yo tuve pelo.
2: Mira. De greu.
1: A veure.
2: YouTube.
0: Si vosaltres ho dieu en castellà és YouTube.
2: Pelo.
0: I yo tuve pelo. L'únic que heu de posar yo tuve a tuve ha d'estar ben escrit. Estem fent temps perquè el Genís no ha fet la
2: Genís,
0: seva
1: sessió. Genís, Mercè... Que sí que l'he fet, tu no has fet la teva
0: no,
1: feina.
0: No, perdona, podries haver buscat un link.
2: Genís, Mercè, Gómez. A veure.
0: Bé, t'has recordat del seu segon cognom, eh? M'agrada.
2: Martí, Civit, Mercè, Gómez.
0: No! Jo el Gómez no el comparteixo.
2: No? Va, tio, m'apela.
0: No comparteixo aquesta opinió. Com tampoc comparteixo construir un pont.
2: Un pont!
0: Un pont.
2: Un pont!
0: Que val 4 milions i mig. No un... pot ser construït. Quan falten diners per Coltor catalans.
2: Ens foten fora de la sala clave. Però, fem un pont!
0: No, de fet, crec que ens fotran fora de l'estudi en 2 segons. Perquè, no és perquè estiguem aquí, és perquè quan s'ha tret el set, s'ha cridat una mica. Com? I per això ens ha vingut a saludar la Carme. Perquè la Carme no és molt saludadora, vale. Diguem-ne, eh? Jo crec que s'ha sentit celebrant un set del Joan Gimeno i s'ha dit, ep, què està passant als
2: seguidors? És el set que més ha celebrat
0: a la Cugat Mèdia d'un... divendres, el Genís està fent la seva feina, no troba res.
2: Tu, Genís, va, tio.
1: Però sí, és un vídeo clàssic.
2: Va, tio, va!
0: Pues el meu ordinador no és molt clàssic, diguem-ne, perquè no es troba res. Bueno, escolta,
1: no,
0: Joan,
1: que ja tinc
0: tu has de dir alguna cosa?
1: Vale, següent membre del grup. Anthony Kidd, cantant del grup. Ell, encara que ja porta més de 24 anys sobri, durant els primers anys del grup, el seu consum de tot tipus d'estupefaents va fer que la seva presència...
0: No, que ja està, que no cal dir estupefaents ni...
2: Substàncies, anem a deixar-ho amb substàncies.
0: Però
2: anem
0: a dir substàncies.
1: No, diré el que tinc al guió.
0: Vale?
1: Va fer que la seva presència a l'escenari fos més que curiosa. Chad Smith, bateria del grup, conegut per la seva semblança extraordinària a l'actor comediant de Saturday Night Live, Will Ferrell. Us juro que aquests dos semblen com dos bombons. Són iguals. O sigui, en sèrio, que... Sabeu qui és el Will Ferrell? És el tio de la pel·lícula d'Elf.
2: No.
1: Joder, nano.
2: No.
4: No.
2: Parla al micro, que no parles.
1: Mira.
0: No es diuen paraulotes.
1: Aquest tio.
2: El paraulògic. No el veig. A veure, o sigui, pels oients això és incòmode. Ho sabies?
1: Vale, va.
2: Oients, us estimem. Un besito.
1: Sabem que estem allà. Per últim,
0: Joan,
1: tenim el guitarrista.
0: No ens escolta ni el Tato.
1: Avui passa una cosa horrible, i és que després de la mort per sobredosis del seu primer guitarrista del grup, el grup ha passat per 8 guitarristes diferents que em fan bastanta mandra mencionar, així que, com que és la meva secció i per tant faig el que em dóna la gana, no els mencionaré.
2: Estimats oients, els 90 eren molt durs.
1: Els 90 eren molt durs.
2: I els 80 més encara. Vale. Així... Diguem que els bateries i els guitarristes drogats fins al cul
0: era el més...
1: Podem parlar de Jimi Hendrix, podem parlar de Kurt Cobain, o sigui, és una llista
0: molt llarga.
1: No cal parlar
0: de persones...
1: O sigui, la llista va i segueix. Per resumir, aquest és un dels grups més clàssics que m'ha flipat que el Martí no el coneixés. Perquè...
0: Bueno, és que jo, perdona, cultura poca. Jo tinc cultura popular, que són coses diferents.
1: El Martí té carrer, però de Duquins.
0: De fet, jo sóc el carrer.
2: Carrer romà, no?
1: Romà,
0: de fet, jo vaig posar la placa que posa prohibit jugar a pilota.
1: Mare de Déu. Bueno, doncs això, que és un dels grups més clàssics de tota la història i que us recomano que l'escolteu i que veieu el vídeo de Woodstock, encara que no és per tots els...
0: Encara que el Genís no l'hagi trobat.
1: Que el trobaré. O sigui, mentre que tu estàs fent la secció, pararé, perquè no és el que tota l'estona m'estàs fent i diré, mira, l'he trobat.
0: Vale, molt bé, però... Vinga. És acabat, tu?
1: Sí.
0: Doncs podem passar a la zona zero? Que avui parlem d'un tema incandescent.
2: Avui parlem d'un tema incandescent.
0: Incandescent.
2: Senyors, baixem, agafem l'ascensor. Perquè avui...
0: Agafa.
2: Toca.
0: Bueno, a veure, que es tracta de no encallar-nos a la zona zero, però agafem-lo, per veure què tal.
2: I baixem.
0: A la zona zero, sí. Ai, estimats oients, jo ja ho vaig dir la setmana passada, la zona zero d'aquesta magnífica classe del manual de la zona zero és un territori molt perillós.
2: La veritat que sí.
0: És la classe d'història d'Espanya que sembla eterna. Nosaltres ja hem passat per història d'Espanya, ara de fet no està fent història d'Espanya cap de nosaltres tres.
1: Jo sí.
0: Ah, pues, Genís,
2: ho sento. Ah, que
0: t'aguantes.
1: És el que hi ha.
0: Està fent periodisme, eh? I està fent història d'Espanya.
1: Ho he trobat.
0: Vale, vale, m'és igual.
1: Ho he trobat i ho posaré perquè tu m'has estat...
0: No ho posaràs perquè no es pot posar per aquí. Tanca el micro.
1: Ja està.
0: Molt bé.
1: Declaracions.
0: Tornem.
1: Fetes del 1990.
0: Benvinguts a la Zona Zero. Avui ens endinsarem al...
1: Perdó.
0: Ja, home. Ens endinsarem al territori més perillós de la història. La classe d'història d'Espanya que sembla eterna. Un professor, un alumne, un temari infinit, reis, guerres, constitucions, dictatures, i tu només tens una llibreta, un bolígraf i intenta't no perdre res. Entres a classe amb confiança... A les 8 del matí, un dilluns, obres la llibreta, bolígraf llest i el professor diu: avui parlarem de la guerra de successió i la vida de Catalunya al segle XVIII. Tu penses, perfecte, m'ho podré apuntar tot, faré un examen de pip, mare. Però ja te n'adones que el professor ha començat a barrejar dades, noms, dates, conceptes abans que puguis escriure la primera línia del teu superapunt. Temps restant de paciència, 50 minuts. Cada vegada que aixeques la vista, veus noms que no recordaves. Anys que et sonen a jeroglífics i una línia de temps que avança com si tingués vida pròpia. El professor parla sense parar, combinant els Borbons amb els d'Astúries i algunes guerres que ni recordaves. De fet, tu, Joan, recordes a Felip V va morir abans o després de la guerra?
2: No tinc ni la menor
0: doncs
2: de les idees.
0: Això és el que està preguntant un company i el professor comença a explicar detalls que ocupen 5 minuts sencers. Tu només intentes apuntar alguna cosa. Felip... Ah, sí.
2: Pepe!
0: 1746, però ja estàs parlant del 1714, que aquí a Catalunya va passar alguna cosa i tu no tens ni idea de com hi has arribat.
1: La setmana tràgica.
0: Però bueno, mira, mires la llibreta, noms que s'entrellacen com un mapa sense agenda, dates que salten com salts de hip-hop i conceptes com decret de nova planta que sembla una frase de Harry Potter. Pensament interior. Si em despisto un segon, ja m'he perdut tot el regnat i si miro el mòbil, bueno, m'he perdut la classe d'avui, demà i demà passat. Llavors veus una fórmula que sembla un jeroglífic egipci. Integrals, dins d'integrals, signes menys que apareixen i desapareixen.
2: Això d'on? D'història,
0: no? Un moment. I símbols que no recordes haver après mai. Això a dins d'història d'Espanya, sí, perquè hi ha més dates i números que a mates.
2: No.
0: Tot això, mentre el rellotge sembla anar més lent, només per torturar-te. Per si fos poc, un alumne del davant deixa caure el llibre, un soroll que sembla una explosió, i tothom gira el cap. Tu perds una línia sencera de la pissarra. Mires la teva llibreta, números que no tenen sentit, símbols barrejats, una combinació de dades i... anys que no recordaves haver vist mai, o sigui, per no recordar, no recordes ni que el 1714 va haver-hi una guerra. Pensament interior. Aquesta classe és un laberint mental sense sortida. Cada cop que mires la pissarra, veus que ha canviat tot. Sents una veu interna que diu, corre, corre, si no t'adaptes, ja has perdut tot el tema. Temps restant de paciència, 30 minuts. El company del teu costat pregunta per tot, fent que el professor s'aturi cada 30 segons. El projector mostra mapes que canvien de segle sense avisar. Això a mi m'ha passat, t'he de dir, que canvin de segle en plan, pam, vinga, toma por saco.
1: Ens estàs donant peu, eh?
0: Sí. Hola, esteu Martí, els dos amb el mòbil, us dono deixances.
1: Quan intentem
0: parlar, el projector mostra mapes que intenten canviar de segle sense avisar, algú deixa caure el llibre i tu et despertes, i el professor fa un bonus explicant com es vivia les Corts de Madrid i Catalunya i tu només volies entendre qui guanyava la guerra, si Madrid o Catalunya. Spoiler, Madrid sempre.
2: Spoiler, ninguna de les dues.
0: Pensament interior. Cada segon compte. I jo hi he perdut 3 regnats, 2 revoltes i un decret de nova planta que no sé ni què és.
2: Decret
0: de nova planta, eh? Estàs intentant seguir la classe quan de sobte el professor et mira i et diu: explica'm com s'articulava exactament el decret de nova planta del 1716, Joan.
2: Què?
0: Decret... I tu?
2: Català, prendre pel cul.
0: 1716, eh?
2: Sí, català...
0: I tu no tens ni idea. Sé que tens a la llibreta, és un embolic de dades, noms i notes incomprensibles, perquè tu mateix ho estàs escrivint, però no tens la teva pròpia lletra, com el Mariano Rajoy, uns quants anys endarrere, que diu... És que no entiendo mi letra. Sents un calfred que puja per tota l'esquena, des de la nuca fins a la base de la columna. Com si el teu cervell fos conscient que ara toca improvisar o fracassar en públic. Respires profundament i dius...
6: Bueno, el decret era una cosa que es va canviar com funcionaven les institucions a Catalunya i va tenir efectes en la llengua, la política, les lleis també... I tot després del 1714.
0: I el profe, home, clar, és el decret de nova planta del 1716. El professor et mira amb una barreja d'interès i expectació i tu només sents que el cor batega mil per hora. Cada paraula és un salt de fe, no tens seguretat en res, només intueixes alguna cosa que pot sonar com correcta. Mentrestant, les mans comencen a suar. El professor assenteix lleugerament i tu respires. Ah! He sobreviscut a la pregunta impossible sense desmaiar-me. Ah, espectacular. Estratègies de supervivència perquè ja queden 30 minuts de classe. Apunta tot el que veus, sense mirar si té sentit. Noms, dades, guerres... L'important és tenir alguna cosa escrita, perquè així s'hi passa el profe i et diu... Ah, molt bé, Martí, estàs prenent apunts. Temps restant 20 minuts. Et dius, només has de seguir la pissarra i tot anirà bé. Però el professor ja va rejat... guerres, lleis, i t'està explicant la història del vàter. No sé ni per què.
1: Això els hi passa als professors d'història, que comencen a dir-ho. El meu profe d'història de la facultat és com que té la seva crossa és dir, jo he sigut entrenat pels millors Jedis. O sigui,
0: espectacular.
1: Us donaré la presentació un dia abans de l'examen.
0: Quan ja no tens res a perdre, penses, potser la història és només un experiment mental per veure fins a quin puc... Fins a quin punt puc perdre'm en dates i noms.
1: Jo no entenc la meva pròpia letra.
0: Temps restant, 10 minuts. Si tot falla, observes la pissarra i dius, ei, ja està, són 50 minuts d'història d'Espanya. I això ja és una victòria. He sobreviscut.
1: Jo tinc una classe de 3 hores d'història.
0: Temps restant, 5 minuts. La classe acaba. Mires la llibreta... noms i dades desordenades, guerres que no saps ni per què has posat, perquè has posat una guerra d'Estats Units, i regnats que van i venen. Pensament final. He sobreviscut? Sí. He entès alguna cosa?
2: No.
0: No. Encara puc riure?
2: Sí.
0: Sí. Ja està. És important. Reflexió de la zona zero. Les classes d'història d'Espanya són un exercici de supervivència mental... apuntar, pensar, improvisar i riure al mateix temps. I recorda, mai et despistis, o ja has perdut mig regnat. I així acabem aquesta classe de zona zero. Sobreviscut, esgotat, amb la llibreta plena de noms, dades i guerres que mai entendràs, però no patiu, la història no s'atura i nosaltres tampoc. La setmana que ve, on els àtoms s'escapen i els experiments exploten i només sobreviuen els més ràpids amb els bolígrafs a la mà, farem...
1: Està plovent.
0: Una...
2: Sí, tio.
0: Sí. Una zona zero que serà, ojo, cuidado, quan et quedes sense bateria social a una festa.
1: Molt bé, doncs fins aquí aquest programa tan curiós de l'hora dels joves.
2: Molt
0: sí,
2: curiós.
0: Sí, sí.
2: Ha sigut curiós, la veritat.
1: Ha estat més que curiós. Tornem...
2: Se m'ha apagat el d'això.
0: Sí, sí. Ei,
1: ei, ei. Ei, ei, ei, l'ordinador del Martí. Què et passa?
0: S'ha apagat.
1: Fins aquest programa de l'Hora dels Joves, programa 3 de temporada 4. Espero que us hagi agradat, espero que us hagi divertit, espero que algú ens estigui escoltant. I...
0: Spoiler! No.
1: I així acabem aquest tercer programa de la quarta temporada. Ens veiem la setmana que ve, no l'altra, no? És això?
0: Sí. Sí? Effective Wonder.
1: I, doncs, fins a...
2: Fins que el temps ens separi.
1: Que la sort ens acompanyi. I jo soy tu padre.
2: Ostres! Adéu! Adéu! Adéu. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La santcugatenca Mercè Martí, presidenta executiva de Creston Iberaudit i sòcia directora de l'oficina de Barcelona, ha estat reconeguda com l'auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en el marc de la celebració del Dia de l'Auditoria i del 30è aniversari del Col·legi. Salutacions, Mercè, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què ha significat per tu ser nomenada auditora distingida de l'any pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya?
1: Pues mira, per mi ha estat un honor molt especial. Rebre aquest reconeixement del Col·legi, i a sobre en un any tan simbòlic com el seu 30 aniversari, pues em dona una enorme satisfacció, però també molta responsabilitat, no? Són més de 3 dècades dedicades a una professió que estimo i que avui viu un moment de canvi profund. I que el col·legi hagi valorat aquesta trajectòria i el compromís amb la professió, doncs no deixa de ser un impuls per seguir treballant amb la mateixa exigència i sobretot amb la mirada posada en el futur, no? Crec que sincerament que és el reconeixement més important per una auditora o auditor dintre del territori espanyol.
0: Abans de tu només hi ha hagut 2 dones que hagin rebut aquest reconeixement. Creus que és una cosa que està canviant, que cada vegada és menys masculí aquest sector o encara falta camí?
1: Mira, la veritat és que el fet que només 3 dones hagin rebut aquesta distinció en tota la història mostra que encara tenim molt camí per recórrer. Però també alhora és una senyal de que les coses avancen, no? I que cada vegada hi ha més dones amb trajectòries sòlides dintre del nostre sector, no? Per mi, sincerament, és un orgull formar part d'aquest pas endavant i espero que serveixi perquè moltes més professionals se sentin cridades a ocupar espais de lideratge. Jo crec que també és important el tema de referents. I, bueno, i precisament per això, doncs, quan se'm va proposar formar part de la comissió d'equitat de gènere del col·legi, presidir-la, doncs, precisament em vaig posar al capdavant, no? Perquè crec que és important. És important que ajudem a aquest tema. Mm-hmm. Queda molt per fer, eh? Queda molt per fer encara.
0: Sí, de fet, aquest potser és un dels projectes que t'ha fet més mereixedora d'obtenir aquest reconeixement. I quins altres diries que són els punts claus de la teva trajectòria que han valorat?
1: Mira, jo crec que ha estat la constància al llarg de tots aquests anys i la voluntat de fer créixer una manera de treballar, que basada en el rigor i sobretot molta exigència. Però també perquè he tingut la sort de poder liderar projectes que han ajudat a impulsar la professió, no? He creat iniciatives com el Grup 20, que és l'Associació de les Firmes Mitjanes d'Auditoria i que avui és un espai de referència i jo presideixo. També he creat la meva pròpia firma, Creston Iberaudit, que avui presideixo. I també fa uns anys que em van proposar, com t'he dit abans, el president de la Comissió d'Equitat del Col·legi i jo crec que això també és un punt important. I, bueno, i també suposo perquè sempre he estat disposada a participar en activitats, comissions i òrgan de govern dels auditors, no? En aquest moment, doncs, bueno, vaig estar membre de la Comissió Deontològica i en aquest moment soc membre del Consell Directiu de l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya i membre de la seva Comissió d'Inversions i presidenta de la Comissió Econòmica. Vull dir que, no sé, jo crec que bueno, que he demostrat que a mi aquest món m'apassiona i que m'hi dedico, no? I també, evidentment, tot això no s'aconsegueix sola, no? Al darrere hi ha equips molt compromesos, ja sé de professionals que m'han acompanyat i que han cregut en mi. I jo crec que això també és molt important, que tot això suma i al final és el que fa que hagi pogut tenir un reconeixement com aquest.
0: Sí, sí. I tant. Parlaves de la creació de Creston Iberaudit a Espanya, Portugal i Andorra. Com recordes aquell moment i quins van ser els principals reptes durant aquell procés?
1: Mira, home, van ser durs, però bueno, el primer que diria és que el primer repte que vaig tenir va ser atrevir-me a fer el pas de deixar una firma consolidada en la que jo estava, i era una sòcia amb un pes important, per crear una nova firma, no? Perquè jo tenia una visió de firma diferent, no? Segon, va ser el convèncer un grup de despatxos que hi havia per tot Espanya, és a dir, d'Iberaudit, aquí a Catalunya no tenien a ningú, que apostessin per mi i pel meu projecte. I el tercer repte va ser convèncer Creston, que és una red internacional, de que apostessin per nosaltres, ¿vale? I per tant ens donessin la representació d'Espanya, Portugal i Andorra, no? I a més, bueno, el repte també important és que tot això ho vam fer-ho amb un temps rècord, no? De quasi 3 mesos aproximadament.
0: Déu-n'hi-do. I quin valor aporta avui Cresto Nivera Audrit al sector i com ha evolucionat gràcies al seu lideratge?
1: Pues mira, jo crec que Cresto Nivera Audrit aporta proximitat, criteri i una manera de treballar que combina l'experiència amb una visió molt atenta als nous reptes que ens venen, no? Som una firma que coneix bé el teixit empresarial del país i que aposta per un servei personalitzat, cosa que els clients valoren molt en moments on tot canvia tan ràpid. I al llarg dels anys hem evolucionat amb aquesta fita, créixer sense perdre la nostra essència. Hem ampliat equips, hem incorporat perfils més diversos i hem reforçat la presència internacional a través de la xarxa de Creston Global. I també hem impulsat una auditoria que jo crec que més moderna, oberta a la tecnologia i sensible als aspectes socials.

0: tecnologia és una aliada enorme, però també exigeix noves competències i una manera diferent d'analitzar la informació que obtenim, no? I, per tant, doncs, caldrà integrar la intel·ligència artificial amb criteri i garantir que la qualitat i la independència continuïn sent el pilar de la nostra feina. L'altre repte és l'atracció i retenció de talent, no? Necessitem perfils diversos, més híbrids, i amb capacitat d'entendre tant les dades com el context empresarial i social. I això implica repensar com formem i com retenim els nostres professionals. I també tenim un desafiament en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Les empreses ens demanen més informació no financera i això obliga la professió també a evolucionar cap a un rol més ampli, amb garanties pels usuaris i amb una regulació clara. I, finalment, hi ha un repte que personalment considero essencial, no?, que ho hem parlat abans, que és avançar en l'equitat i representació. Encara hi ha poques dones en posicions directives i aquest equilibri és indispensable per construir una professió més forta i més alineada amb la societat actual.
1: Doncs mira, justament volia acabar aquí una mica amb, tornant a la comissió de gènere del col·legi que presideixes actualment. Una mica ja ens has anat explicant, però a mi em sorgeix una mica el dubte de, bé, per què falten dones, per què és tan difícil. Hi ha una part que segur que pot ser degut a una mica les dificultats de conciliació. Sé que l'auditoria és un món en el qual es treballa moltes hores, jornades molt llargues, també hi ha bastanta pressió, bastant estrès laboral. Com ho veus, tot això? Ha anat millorant o està previst que millori al llarg dels anys?
0: Mira, el que sí que és veritat és que des de la comissió estem treballant molt intensament en fer en que això, que les dones no abandonin el món de l'auditoria. Com has dit tu, és un món amb molta exigència i amb molts horaris, però sí que és veritat que el que s'ha de fer és treballar per fer una conciliació clara i també involucrar totes les firmes per garantir que la progressió professional sigui realment equitativa, no? Això sí, inclou polítiques de conciliació, criteris transparents de promoció i un entorn on tothom se senti escoltat. Crec que cal treballar amb una mirada col·lectiva. La diversitat no és una qüestió d'un comitè, o que jo tinc, sinó que ha de ser un compromís compartit per tot el sector. I que sigui una professió més representativa i preparada pel futur. Jo crec que sí, que estem fent passos i que estem evolucionant, però és veritat que en aquests moments, a veure, auditores som un 20%, més o menys, aproximadament entre un 20 i un 23, per la qual queda molt per fer. Queda molt per fer, però bueno, estem treballant amb ell. I també crec, com he dit abans, que és important això de tenir referents.
1: I tant. D'acord, Mercè, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles, havíem pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot, Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com ha arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé, molt i bé. Està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis de segle XX, per tant no fa tant. La idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava,
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, doncs la idea més lògica, potser, és, bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans que hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera

0: Que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, per vull dir, entén-me. No veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador... Einstein, creador, l'univers s'ha d'estar expandint i ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't.
1: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... Modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
0: Clar,
1: no?
0: Les fórmules li deien és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les fórmules de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic, a les seves fórmules, que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar aixoplugadet sota un arbre, no? El darrer arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no?, i que li digués...
1: A donar-li cap lliçó, no?
0: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No en fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat, ho he vist, l'univers s'està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clars si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper i no ho vaig saber veure.
1: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que sí. Era el que no era del tot afinat.
0: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
1: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, perquè és un concepte molt difícil, sí, molt. Entendre això de l'univers en constant expansió.
0: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus, és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma, que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xicle,
1: limitem
0: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. el Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
1: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
0: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
1: M'ho trobo, m'hi ensopego.
0: I m'ho trobo.
1: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
0: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
1: No li va sortir bé
0: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
1: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
0: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisant l'antena troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és el que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
1: Home,
0: tremendo,
1: tremendo. Això també és poètic.
0: És molt bonic.
1: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
0: Molt poc, perquè és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
1: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
0: Sí, és una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers, i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc,
1: fosc... Com matèria,
0: com
1: no?
0: matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir
1: la fosca. Una nova gran incògnita.
0: Correcte. Energia fosca vol dir... És una energia que no sabem què és.
1: No, i que està que no inflant. La podem veure ni escoltar, que dèiem
0: i que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre, aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme.
1: És un macroerror.
0: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant. Vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està tibant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
1: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber el per què hi ha aquesta expansió?
0: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis espacials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que se'ns està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers amb més detall, no ens quadra, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap, aquesta diferència.
1: Aquest percentatge d'error.
0: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser, per tant, la natura ens torna a dir, ei, us està escapant alguna cosa fonamental. Encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no, encara sobre l'expansió de l'univers no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
1: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
0: Exacte.
1: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna i tu des de la teva experiència... per quina apostaries,
0: bueno,
1: per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà. Per tant, eterna, acceleren-se, i això és, anomenem el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res,
1: no hi haurà res. Com un xiclet, estirant, estirant,
0: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
1: No,
0: si és que passa. Si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
1: Al revés,
0: al revés, que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant, i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
1: Com si aquest globus... No?
0: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés. No? Això es diu el gran col·lapse. és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat. No sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
1: Ens falta una part molt important de l'equació.
0: Correcte. I, per tant, en aquest moment simplement especulem.
1: Doncs seguirem atents, a veure.
0: És molt bonic aquest temps, molt, molt, molt, molt, és fascinant.
1: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
0: Sí. Saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
1: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir. Exacte. Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa. Doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Que vagi molt rebé.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: I avui tenim entre nosaltres la Joana Molins, que ens vindrà a parlar de carxofes. A mi les carxofes ja m'agraden crues, però si són farcides de carn, millor.
1: Encara millor.
0: Encara millor.
1: Bon dia a tothom. Doncs sí, tal com deia en Toni, doncs continuarem aquesta setmana parlant de verdures. I també, així com la setmana passada, també parlàvem d'una verdura que ara és el millor temps, doncs la carxofa ara està molt bé perquè està cuita del fred i encara és més tendra. A més, ara tenim dos mesos que estarà al seu punt, eh? Després, quasi bé se'n troben tot l'any, perquè ara, si t'hi fixes, però sempre s'ha de mirar de que sigui la temporada, que és millor.
0: Clar.
1: I llavors les carxofes poden fer infinitat de plats, com sigui amb truita, sigui bullida, sigui crua a l'amanida, de moltes maneres. I jo aquesta setmana us porto, si tenim temps, dues receptes. Una que és bacallà amb carxofes. Llavors, per fer aquest bacallà amb aquestes carxofes, doncs necessitarem, per quatre persones, sempre parlem, quatre talls de bacallà que sigui morro, de salat, ja de salat. Jo el vaig comprar d'aquest que ja ve el punt de sal, perquè com que no en tenia de sec, no el vaig remullar. El vaig comprar d'aquest ja al punt de sal que ja és congelat, del dia abans deixat a la nevera amb una reixeta, i llavors el dematí el treus i el deixes a temperatura ambient. El rentes ben net i el deixes amb aquesta reixa que escavi, que aquella aigua escavi de fer. I al moment de fer-lo, l'aixuguem ben aixugat amb un paper de cuina, que quedi ben sec. Doncs aquests quatre talls de morro de bacallà, 8 carxofes, 4 grans d'all, julivert, vi blanc, oli, sal, una caiena, que és un bitxo d'aquests que tenim ja sec, si ens agrada una mica picant, si no ens agrada no l'hi posem, i la farina. La farina per enfarinar una mica aquest bacallà, no molt, només una mica perquè no se'ns desfagi. Llavors, què farem? Agafarem aquest bacallà tal com us he dit, i jo també el rento, el dematí ja el rento, perquè a vegades que encara està, hi ha una mica de glaç del congelat, el deixo en una reixeta a temperatura ambient, perquè quan has de fer algo que sigui carn o sigui peix, sempre va bé que estigui més a temperatura ambient que no pas de la nevera, perquè augmenta el seu gust, el no ser tan fred. I llavors el xugo ben xugat, l'enfarino una mica, no molt, i amb una paella amb oli el poso a fregir, junt amb aquests grans d'all que no els apelo, 4 grans d'all sense pelar. Una vegada tinc aquest bacallà ja fregit, el reservo, i just amb aquest oli i trec els grans d'all perquè no es cremin més, i junt amb aquest oli i poso les carxofes. Les carxofes, per pelar-les, jo sempre aprofito el tronc de la carxofa i començo a pelar del tronc en avall, o sigui que el cantó que punxa, per entendre'ns, a la part de baix, i començo a pelar, i llavors com jo veig que ja està blanc el punt que m'agrada, doncs llavors la tallo el cantó, diguéssim, que punxa, i llavors l'acabes de repelar una mica, l'obres, la parteixes en 4 trossos, ja tens un bol a punt, amb aigua i julivert, o llimona. La llimona, a vegades, diu, hi ha gent que diuen que els hi deixo una mica de gust que després no els agrada. A mi tant m'agrada amb llimona com amb julivert, Però llavors amb julivert perquè no es torni negre. Anirem aquestes carxofes, els anirem pelant d'aquesta manera, i també aprofitant aquest tronc, que us dic. I llavors, quan els atinguem ja totes pelades, ja haurem fregit mentrestant el bacallà, i en aquest oli hi passarem les carxofes, sense enfarinar-les ni res. I veureu que en 10 minuts aquelles carxofes estan ja quasi bé cuitetes. I tirarem un bon raig de vi blanc i ho deixarem evaporar. Llavors ja tindrem aquell bacallà que l'hem separat, el posarem a dins aquesta paella al costat d'aquestes carxofes que ja els tenim cuites, i amb aquests grans d'all que hem fregit els picarem amb una mica de julivert. I en aquí, si ens hi ha quedat una mica massa d'oli, doncs tombarem la paella i el traurem amb una cullera i el posarem a dins el vas del mini pímer. Si no ens n'hi ha quedat, hi posarem una mica d'oli, ho triturarem i al moment de servir això ho tirarem per sobre. I és un plat excel·lent i no porta gaires calories, i bo per aquests dies que hem menjat tanta cosa.
0: Molt bé. Aquesta és la primera de les receptes.
1: Aquesta és la primera de les receptes del bacallà amb carxofes.
0: Podem recordar...
1: Tornem a dir els ingredients.
0: Exacte, per quatre persones.
1: Per quatre persones, 8 talls de bacallà, Aquests 8 talls de bacallà fan un quilo, per exemple. Si veieu que fa més, poseu-n'hi una mica menys, però un tall d'aquests per cada un, com que és un plat únic, jo vaig fer plat únic, no vaig fer res més, davant ja la carxofa representa que és la verdura, i el bacallà com si te'l mengessis a la planxa.
0: Exacte.
1: Vull dir, llavors jo no vaig fer res més, això, plat únic. Doncs llavors aquests 8 talls de morro de bacallà, de salats, les 8 carxofes, els 4 grans d'all, el julivert, un bon raig de vi blanc, oli, sal, una caiana, si us agrada una mica de picant, que li posarem, i la farina per enfarinar aquesta mica de bacallà. La sal, fixeu-vos que us he dit sal, perquè jo normalment quan faig una recepta la sal sempre hi ha, però la sal no n'hi poso perquè el bacallà, el seu punt de sal ja té una mica de punt, i llavors en aquest plat no n'hi poso de sal. Si vosaltres us sembla que les carxofes n'hi voleu tirar una mica, quan estiguin fregidetes hi tireu una mica de sal per sobre, però jo no n'hi vaig posar, perquè el bacallà llavors ja deixa anar aquell suc. Clar. I ja hi deixo una mica de sal, i aquest és els ingredients per fer aquest bacallà amb carxofes.
0: Molt bé. Segona recepta.
1: Llavors, la segona recepta, una de molt fàcil també, que és unes carxofes amb pernil ibèric.
0: Oh, Déu, quina delicatessa.
1: Sí, això pot ser un primer plat.
0: Clar, sí.
1: O pot ser un plat per sopar excel·lent.
0: Ah, també.
1: Llavors agafarem les carxofes i el mateix, els apelarem tal com us he dit, sempre aprofitant el tronc. Però aquestes no els apelarem tant, perquè una vegada els atinguem ja pelades, tallarem la part de dalt, com us he dit, la part que punxa, i tindrem aigua calenta i sal, i les posarem a bullir uns 15 minuts. Llavors els atraurem d'aquesta aigua, els deixarem un moment que s'escorri una mica l'aigua, i tindrem una paella d'aquestes que no s'enganxen a una planxa, calenta. Agafarem la carxofa i li donarem un cop i quedarà com oberta, com si fos una flor oberta. La posarem de l'altre cantó, que s'enrosseixin una mica, i llavors a sobre, senzillament, hi tindrem aquest pernil tallat ben fi i li tirarem a sobre. I amb l'escalfor residual de la carxofa queda com una mica calent, no cuit. I senzillament és això, ja està.
0: Déu-n'hi-do. Senzillament, no tan senzillament.
1: Doncs, això, llavors, per cada persona dues carxofes.
0: Mm-hmm.
1: Dues carxofes, que serien per quatre persones 8 carxofes, 100 grams de pernil, no cal que n'hi hagi molt, amb 100 grams en tenim prou, tallat ben finet, i la sal, l'aigua per bullir-los, i aquesta planxa que us dic, amb una mica d'oli per passar-los-hi. I ja ho tenim. I vull dir, aquestes carxofes també farem el mateix que les altres, els començarem a pelar des del tronc. El tronc en aquesta ocasió no, el tallarem arran, perquè si no, quan els posem a la planxa no se'ns quedarien planes. Llavors el tronc faria nosa i se'ns tombaria. I aquí convé que, com els posis a la planxa, tant un cantó com l'altre, te quedin una mica rossetes de la planxa. Llavors el tronc aquí no l'aprofitarem, el traurem, i els abullirem aquests 15 minuts, no més de 15 minuts, amb sal, una mica de sal, que estigui bé de sal, I ja està, els atraurem, els passarem per la planxa tal com us he dit, i posarem aquest pernil a sobre i un raig d'oli, i ja ho tenim, ja tenim un plat de carxofes.
0: Doncs aquestes han sigut les receptes de Joana Molins, avui al Fogons i Davantals. Moltes gràcies per la teva participació, i serà fins un altre dia.
1: Que adéu-siau.
2: Continguts en xarxes.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història, dels llibres i dels titulars, i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeix elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula, més existencialista, parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
3: She's a replicant, isn't she?
4: I'm impressed.
2: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
5: All those moments will be lost in time, like tears in rain.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
7: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar? Sigui com sigui, els llibres us esperen. I per si us fa falta una petita ajuda, us portem una tria per als més petits de la casa, que estic segura que els grans també gaudireu.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
7: El Pau Pinyó es va despertar molt content. Era la diada de Sant Jordi. Algú li havia deixat una rosa al costat del llit, just a sobre d'un llibre. Que bé, avui és el dia del llibre i la rosa, un dels més bonics de l'any. Sí, sí, tenim novetat del nostre estimat Pau Pinyó. La Mireia Vidal i la Marta Moreno han preparat una aventura especial per celebrar aquest Sant Jordi amb tota la colla de Lemmings i els seus amics. Serà tan sapastà com sempre en Pau? Tindrà llibre i rosa? I el drac sobreviurà en aquest bosc tan divertit? Si ho voleu saber, el conte haureu de llegir. I si us apropeu a la parada que Cruïlla ha preparat pel 23 d'abril, trobareu a l'autora i a la il·lustradora perquè us signin el conte. I si parlem de tradició i d'arrels, no ens podem oblidar del gegant del Pi i el gegant de la ciutat. En Magí Canyelles i la Núria Aparicio estrenen la col·lecció Contes d'en Bauca. Sí, sí, del grup musical En Bauca. Contes clàssics amb cançons originals, i en aquest cas la versió dels gegants està molt ben actualitzada. Què passaria si un dia el gegant del Pi i el gegant de la ciutat es quedessin sense bosc ni terrat? Un conte clàssic adaptat a l'actualitat amb l'estima pels valors, el medi ambient i a les persones. Una història que podem cantar amb En Bauca. Però també estaran d'enhorabona els fans dels futbolíssims i els forasters del temps, perquè a la parada de Cruïlla hi trobaran en Roberto Santiago amb una novetat, els futbolíssims i el misteri del córner més llarg del món. I el del Pau Pinyó no serà l'únic drac de la festa. Celebrant els 25 anys en el món literari, també hi trobarem l'Anna Manso, amb el drac Se'n va de festa per als més petitets i violins elèctrics per als joves a partir de 12 anys. Si voleu compartir temps amb ells i els altres autors perquè us parlin dels seus contes, recordeu que el 23 d'abril us esperen a la parada de Cruïlla, a Barcelona.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat es prepara per convertir els seus carrers en una galeria d'art a cel obert amb la iniciativa Paradors amb Art. Durant 15 dies, del 27 d'abril al 12 de maig, comerços i artistes uniran forces per apropar la creativitat a la ciutadania. Avui en parlem amb alguns dels seus protagonistes per conèixer tots els detalls. Una proposta que vol reforçar el vincle entre cultura i comerç local, i per parlar-ne avui hem convidat en Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç. Sí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a l'artista Lluís Ribas, benvingut i molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb una pregunta genèrica per saber d'on neix aquesta iniciativa, aquesta idea de Paradors amb Art.
1: Doncs té molt a veure amb aquesta línia que tenim a Sant Cugat Comerç ja des de fa ben bé un any, amb l'interès de lligar, de fer que el comerç tingui i teixi d'alguna forma aliances amb tot el que són entitats i l'actualitat de la ciutat. En aquest cas és l'art, en d'altres ocasions és entitats de cooperació, en d'altres ocasions són escoles, etc. I d'aquí ve, d'aquí neix, una de les potes més que des del principi vam començar a parlar és la de poder fer i fer visualitzar que el comerç de la ciutat, és Sant Cugat, i per tant és diferent de molt altre comerç que no està relat a la ciutat. Sí, sí.
0: Però és una iniciativa que parteix de Sant Cugat Comerç?
1: Bàsicament sí, parteix d'aquestes converses que sempre hi ha al carrer, amb les persones que sempre ens acabem retrobant, però sí, parteix de Sant Cugat Comerç.
0: Uh-huh. Fa una estona parlava amb el Lluís que jo recordava que anys enrere hi havia hagut un intercanvi, una relació entre comerç i cultura, però tenia a veure amb una altra iniciativa, no, Lluís?
2: Sí, això era la Nit de l'Art, que es va fer del 2000 al 2020, si no m'equivoco, que també fèiem això, posàvem una obra d'art a cada parador de Sant Cugat. I és molt interessant perquè des que jo tinc la raó, que jo anava a Camparés quan tenia 13 anys a veure les galeries, sembla que doni una mica de por entre les galeries. I aquesta és una manera de visualitzar l'art al carrer. I el trobo molt interessant. O sigui, trobo que és una iniciativa molt interessant posar l'art al carrer, que es pugui veure.
0: És allò de Mahoma i la muntanya, no?
2: Justament, sí, perquè encara passa, eh? Encara hi ha gent que ja té com una mica de respecte perquè poder pensar que va en un lloc tancat, que li voldran vendre un quadre, i no és això. Nosaltres som a l'espectacle gratuït per antonomàcia, vull dir, nosaltres posem un espectacle a la vista, i ara amb això de Sant Cugat Comerç ho reforcem molt, perquè és que és un aparador molt gran, una galeria molt gran.
0: Uh-huh. Jaume, com s'han implicat els comerços en aquest projecte? Com han rebut i com han respost a la iniciativa?
1: Doncs la veritat és que molt bé, perquè com amb totes les altres iniciatives, per exemple, recordo quan es va fer la desfilada inclusiva, tot aquest tipus d'activitats, doncs, per exemple, es va fer el primer sondeig, vam marcar una xifra inicial d'almenys 15 paradors, 15 artistes, i cada vegada que ens comuniquem amb els nostres comerciants real, els dos dies ja en teníem 40, 45 interessats. Aleshores, sempre intentem fer regular la disponibilitat en funció de amb quina rapidesa ens han contestat en els llocs. Inicialment, i aquesta vegada sobretot es farà molt en el centre, en els carrers del centre, per ampliar-ho després cap a altres zones, però la reacció i la... Ràpidament, la resposta del comerç local amb aquestes qüestions és molt sensible i realment molt fàcil.
0: Sí, I com s'ha fet la selecció d'aquests establiments que participaran?
1: Bé, d'entrada sempre intentem, quan hi ha aquestes demandes, tirar de qui és el que de veritat té més voluntat inicialment, també per un tema just. Però, com et deia, en aquesta ocasió, donat que és la primera, sobretot té molt a veure amb l'espai geogràfic, ubicant-ho i centralitzant-ho també per facilitar, que ara ho concretarem més, aquesta ruta, aquest tour que fem fer al nostre client a la gent de la ciutat per poder resseguir. Inicialment aquest és l'entorn on ens basarem, però és que ja ho parlarem, però jo estic segur que això tindrà molt recorregut i moltes més coses.
0: Eh? Digue'ns quina és aquesta ruta, que entenc que la gent no tractarà de veure només un dels establiments i una de les obres que hi hagi exposades, sinó que es convida a que se segueixi passejant pels diferents establiments i veure les obres que hi ha exposades.
1: Bàsicament, Valldoreix, Santiago Rusiñol, és aquest eix, pujada cap a Carrer Major, és una mica aquest cercle, no?, que sempre és el gran eix comercial, però que en aquesta primera ocasió, per facilitar-ho, era la millor... les millors parades, no? En el fons el que fem és demanar-li i convidar en el vianant, a la persona que compra, el client, que passi per totes aquestes botigues, passi per tots aquests aparadors i d'alguna forma a través del codi QR, ja ho explicarem millor.
0: Explica-ho ara, explico perquè si no, després
1: fantàstic.
0: No hi haurà ocasió de fer-ho.
1: Fantàstic. Doncs a través d'un codi QR que trobaran en els aparadors, hagi d'entrar, hagi de respondre d'alguna forma per demostrar que sí que els ha vist, i una vegada els ha visitat a tots, farem... votar simbòlicament, perquè no es tracta de... no hi ha guanyadors ni perdedors aquí, perquè tots som guanyadors, però sí que d'alguna forma a l'hora de votar entres en aquest sorteig que fa el que acostumem a fer, que és que al guanyador li donem un import en vals per poder comprar a les botigues, el segon, sembla que tenim un primer, un segon i un tercer, que és l'habitual que fem. És fer obligar d'alguna forma que la gent faci aquesta volta, aquest tour, que de vegades surt de forma natural i espontània, però així garantim que visitin totes les nostres botigues, visitin totes les obres d'art i de veritat tingui èxit, que el tindrà segurament.

0: en seguida. Vull dir que hi ha ganes de fer-ho. O sigui que, de veritat, jo he fet moltes coses, com tu saps bé, i sempre els artistes han respost estupendament i amb ganes de fer-ho i amb il·lusió de fer-ho. O sigui
1: tot que... són obres pictòriques.
0: Sí, tot, sí. Tot són... Després vaig pensar que es podia incluir també escultors aquí, no? De fet, vaig parlar amb un, però bueno, en aquest moment ell estava molt tablat, i, no, però jo crec que això es pot, com diu molt bé en Jaume, això es pot ampliar i es pot fer important, sí, sí.
2: El paper del Lluís, és, encara que hi digui que és un taloner, és fonamental, perquè des del principi, quan vam començar a parlar d'això, hem tenir claríssim que ens fa falta algú, Sant Cugat, món de l'art, etc. No tan sols és un tema de que ha convocat i té aquest poder de convocatòria dels artistes, sinó que, a més, vam fer el sorteig dels aparadors a casa seva, a la galeria. Farem la recollida de les obres, també, a la galeria del Lluís. Facilitar aquest contacte, ens ha fet el logo, per tenir-lo ja fet, l'enllaç de tot, sempre fa falta alguna peça així. El Lluís, amb aquestes iniciatives locals, és que vaja, no fa falta demanar-li molt més que ens ha fet falta trucar-lo, veure'ns, i de seguida amb totes les qüestions il·lanar-les amb ell, que són, bueno, és així, de taloner res.
1: I com és, Lluís, per un artista treure, doncs, la seva obra del seu espai natural, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, exposar en un establiment no és la habitual, però abans comentàvem allò de Mahoma i la muntanya, vull dir, sí, que si la gent no està acostumada a anar a les galeries, doncs haurem de portar l'art a, sí, a altres espais, no?
0: Jo ho trobo molt interessant, perquè doncs la teva obra a conèixer a gent que habitualment no entra i potser tampoc li acaba d'interessar, vull dir, és un tema, i després li plantes a la cara, i després sempre és interessant perquè sempre hi ha comentaris. I bueno, jo me'n recordo fa molts anys, al principi d'estar jo aquí a Sant Cugat, i ja fa 47 anys, em sembla, dintre d'una galeria hi havia un senyor que estava molt interessat per un quadre que realment era molt fluix, vull dir, no vaig dir res, però era un quadre molt fluix. I després va entrar un altre, li va dir, això t'agrada? Això és una porqueria. I aquest senyor se'n va anar de la galeria, va quedar com moix i se'n va anar, no? I jo li vaig fotre una bronca amb aquest. Dic, ara acabes de perdre una persona, la possibilitat d'una persona s'interessi per l'art. Vull dir, l'art és una cosa que et té de tocar l'ànima. No hi ha ni bo, ni dolent, ni regular. Vull dir, tu veus una cosa i t'agrada. I allò t'emociona, ja està. Però són les teves emocions, el teu sentiment. Jo sempre dic, no compreu mai per inversió ni per això. No. Compreu per la inversió de l'art és la teva ànima, que et comuniquis amb allò. I ja està. I així, potser, tal vegada, passarà algú que no li interessa l'art i veurà, jo que sé, una poma dalt d'un sombrero i dirà, hòstia, que és interessant això. I ja està. S'ha fet la feina. Bona feina. Ja hem guanyat alguna cosa. Mm-hmm.
1: Estem parlant d'una iniciativa que, doncs, que és un win-win per l'art, un win pel comerç, que serveix per dinamitzar aquesta vida comercial i cultural al municipi, no, Jaume?
2: Sí, i a més també proposem un altre, no tan sols un aparador, una galeria al carrer, sinó que també proposem que l'artista enllaci directament amb el comerç, és a dir, que vagi, que interaccioni, que parlin, que no tan sols sigui, mira, aquí tens l'obra, i volem també que per iniciativa pròpia, i no posar-ho, aquell artista sigui capaç de parlar amb el comerciant i dir, per què no una tarda ens trobem aquí amb els teus clients, la gent entra, puc explicar-los, puc parlar-los de l'obra, de les meves obres. El límit d'això no l'hem volgut acotar, perquè també la curiositat és veure quina és la interacció. Potser el comerciant diu, escolta, no en tinc més, o potser l'artista diu, vull anar venint, i per què no una tarda ens veiem aquí i li diem a la teva gent que entri i parlem una mica de tertúlia, de presentació, del que sigui. A cada aparador hi ha una mica de currículum, una mica de característiques, per si no coneixen l'artista, que francament jo mirava la llista d'artistes i, bueno, són molt coneguts, però si algú a més també vol, pot trobar-hi. És a dir, no ens limitem amb un aparador. Jo estic segur que aquesta relació anirà més enllà, és a dir, és el client, és l'artista i és el comerciant. Aquestes tres potes juntes i que vagin generant aquestes sinergies que és el que dèiem fa un moment. Jo estic segur que tindrà més recorregut encara, perquè ja s'havien fet

0: coses així fa molt temps, si no en aquest sentit, i potser els artistes els hi pot servir una mica per aglutinar-se de nou i fer algunes iniciatives, perquè bé, jo recordo, no, ho comentàvem al principi amb el Lluís, aquí hi havia hagut dies relatius a l'art on hi havia hagut concerts, on hi havia mogut la nit de l'art, etc, etc, Sant Quaterra d'artistes, és a dir, ho tenim molt fàcil. Ho tenim molt fàcil, perquè és que hi ha una llista enorme. Per tant, hi ha molt marge per fer i per recórrer.
1: Sí, és que els artistes també són clients.
0: Mama.
1: No?
2: Sí.
1: També aneu a les botigues, doncs que aneu ara per lluir la vostra professió, per explicar...
2: Bueno, mira, això ha sigut un gran fallo, perquè nosaltres, ja no parlo dels artistes, parlo del meu cas concret, que tinc una galeria, som botiguers també. Jo sempre ho dic, jo visc del quadre que em compren. O sigui, jo estic molt agraït amb el client, perquè aquell quadre m'ajuda a fer el pròxim. I vull dir, també aquí hi ha hagut un fallo que s'ha volgut posar l'art com una cosa fantasmagòrica, molt intel·lectual, per sobre el cap de tothom. No, l'artista crea, però després necessita vendre, perquè necessita menjar, però també mengem nosaltres, eh? I necessitem fer el pròxim quadre. Jo sempre dic gràcies perquè m'has ajudat a pintar el pròxim quadre. O sigui, sí. No deixa de ser un intercanvi, de coses, eh? O sigui, un comerç.
1: Exacte.
0: Hi ha una qüestió que sempre diem cada vegada que fem iniciatives d'aquest tipus, i el tema de l'art és fonamental amb això. Aquí no hi ha les grans plataformes. Hem de saber on som i què podem fer nosaltres, que no pot fer Amazon, que no pot fer Temu, que no pot fer, jo que sé, totes aquestes que hi ha. Això no ho podem fer, ho podem fer nosaltres. Qui està al carrer som nosaltres. I l'artista està al carrer, està a Sant Cugat, i nosaltres tenim la botiga al carrer. És en aquests espais, en aquestes activitats, on de veritat nosaltres podem oferir l'experiència i una competitivitat innegable. És a dir, aquí no serveix de res comprar online. Aquí o vas al carrer o estem nosaltres i està l'artista. Per tant, és aquest el nostre lloc. Quan comencem amb guerres d'un altre tipus, estem perduts. Ara, quan plantegem coses d'aquesta manera, és el nostre espai. I a més, ens sentim molt còmodes tots. Per tant, no barallem amb guerres i espais que no són els nostres, i en aquests a veure qui pot entrar si no som nosaltres. Doncs l'artista i el comerciant de Sant Cugat i la gent que passeja del carrer. Algú pot discutir o competir amb això? Jo crec que ningú.
1: No. A internet no ho trobareu. O sigui, heu d'anar a la botiga, veure l'obra, comprar i compartir. El dia 12 de maig és el dia que hi ha previst un acte de cloenda en l'establiment que aculli l'obra amb més vots, no? Sí. Després de fer tota aquesta passejada pels comerços. Com està prevista aquesta cloenda? Què penseu fer?
0: Bueno, bàsicament és donar-li al client que ha guanyat formalment els vals per comprar, convidar tots els artistes que puguin venir, que hi siguin, evidentment, com sempre, i no hi és avui, però acompanyats, que sempre estem molt agraïts en aquest acompanyament a la institució, a l'Ajuntament, i evidentment trobar-nos en allà. Aquest punt de trobada, que estaria molt bé que aparegués també d'altres formes, però essencialment és això, trobar-nos i donar aquest tancament, i també servirà per veure la valoració que en fem tots plegats, que segur que serà bona. Sí.
1: És un bon moment, no, Lluís?
2: Jo crec que sí.
1: Per compartir una mica l'experiència, com ha anat, i valorar.
2: Bueno, jo crec que totes aquestes experiències sempre són bones, sempre són positives, perquè sempre es treu un profit, i aquesta iniciativa en concret jo em sembla que té molt recorregut. O sigui, es poden fer moltes coses, No sé. Ara m'ha vingut la imatge de les falles de València, poder cremar uns quadres cada any o alguna cosa així.
1: També això ja és una mica més atrevit,
0: No, bueno. No cremeu les botigues.
2: No, les botigues no, però uns quants quadres aquí a la plaça Monestir.
0: Home, seria revolucionari.
1: Seria malament. Mira, per la nit de Sant Joan.
2: Veus? Ja està. Tot lliga. Ja ho hem lligat tot.
1: Molt bé, doncs veiem que té recorregut, per tant, imaginem que hi haurà una segona edició després d'aquesta primera, que començarà el dia 27 d'abril, que acabarà el dia 12 de maig, aquesta iniciativa de Paradors amb Art. Agraïm molt al Jaume i al Lluís que ens hagin acompanyat. No sé si voleu afegir res més abans de marxar.
2: Jo agraï al gremi de botiguers aquí a Sant Cugat, perquè aquestes iniciatives fan poble. Fan ciutat. Vull dir que em sembla que està molt bé, molt bé, i encoratjar els que, escolta'm, ja et dic, no sé si feu una falla amb quadres, però...
1: Teniu el taloner i el fallero mayor.
0: Ara ens falta... A veure quin és l'artista que diu cremeu-me aquesta obra.
2: Bueno, pues no sé, escolta...
0: Sí, n'hi haurien?
2: Jo he complet molt amb una botiga de Barcelona, Piera, perquè ja anava quan tenia 13 anys. I sempre els hi portava vestidors sense tela. I em deia, ets l'únic pintor que porta, per què no pinta les teles? I deia, no, jo tenia un ritual. Cada any m'anava allà a Montjuïc, que hi havia unes escombraries que sempre estaven cremant abans de tot això olímpic, i fotia les teles al foc. I me les mirava, mira, tanta feina que t'ha donat, que està cremant. I encara n'hi has tingut de cremar alguna més, però bueno, no vaig
1: arribar. Molt bé, senyors, doncs, mentre no arriba aquesta iniciativa, aprofitem aquesta altra d'aparadors en bar a la ciutat. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Carme.

0: Amb les festes de Nadal a tocar s'acosten dies amb una mica menys de pressa, retrobades familiars i sovint de llargues sobre taules. Un moment perfecte per treure un bon joc de taula i gaudir-ne amb la família i els amics. Qui no necessita excuses ni moments especials per jugar és el nostre convidat d'avui, el santcuatenc Eugeni Castanyo, mestre i creador de jocs de taula, que hem convidat per conèixer en quin punt es troba la seva feina, i aquí aprofitarem també per demanar recomanacions per totes les edats, ara que busquem regals que ens facin jugar, que ens facin riure, que ens facin pensar. Eugeni Castanyo, molt bon dia i ben tornat al Faves Comptades.
1: Bon dia, gràcies.
0: M'estava preparant la setmana passada aquesta entrevista i vaig fer allò d'anar a obrir la hemeroteca de les últimes converses que havíem tingut, i a l'última entrevista que et fèiem ens deies que en la teva carrera havies ideat més de 50 jocs de taula i que n'havies publicat una vintena. D'això fa un any i escaig, per tant potser les dades es poden actualitzar. No sé en quina és la situació a dia d'avui.
1: Doncs més o menys estan com fa un any. Han sortit noves publicacions i estan per venir o per arribar d'altres, però sí, estaríem sobre una vintena, gairebé ja a una trentena de jocs.
0: Déu-n'hi-do. Ara t'ho comentava abans d'entrar en antena, que t'estava tafanejant a les xarxes, i he vist que tens dos jocs nous en aquests temps. Ens en fa 5 cèntims de quines són les teves novetats.
1: Sí, el primer de tots és el Teto, que no és com sona, ja ho diu a la portada, el joc. És un party game per jugar amb tota la família, tots els públics. És un joc de paraules en el que ens repartirem en dos equips, intentarem endevinar totes les paraules secretes abans que l'altre equip, i bé, doncs la veritat és que és una suma de riures, de bones estones i bons records. Qui juga al Teto se n'en recorda durant molt de temps.
0: Per tant, és un bon joc també per aquestes festes de Nadal, no? Que ens trobem moltes persones juntes, que a vegades hi ha alguns jocs això que tenen límit de nombre de jugadors i que estem tots una mica engrescats. Seria una bona opció per aquestes festes?
1: Sí, perquè el mínim són 4 persones i el màxim les que vulguis. Vull dir, no hi ha límit. En la caixa et dirà 10-12, però en realitat l'hem jugat fins a 20 o més persones i ha funcionat igual de bé. I a les xarxes, generalment, el que es diu és que és un joc ideal per aquestes vacances de Nadal, per riure i per compartir amb la família. Així que no diré que no, pas.
0: Doncs vinga, primer anotat, i ens has dit que també hi ha algun altre que has publicat fa poc.
1: Sí, el darrer i últim és el Quick Quack. És un joc de format de cartes, també, però és diferent. És un joc d'agilitat, de rapidesa, de tensió. La partida dura 2 minuts i escaig, però
0: ràpid.
1: En canvi, exacte, és una tensió que fa concentrar-te al màxim en les teves capacitats i intentar guanyar traient-te totes les cartes a sobre.
0: Doncs molt bé, tenim, mira, 2 noves propostes en aquests gairebé 30, actualitzant la xifra.
1: Exacte.
0: De jocs publicats i els que estan per arribar aquest 2026. Recorda'ns com vas descobrir tu el món de la creació dels jocs, i si va haver alguna cosa que et va fer el clic per dir, tu ets mestre de professió també, de dir, ostres, jo també em vull dedicar a crear jocs de taula.
1: Jo sempre he creat jocs perquè, ara, com tu dius, sóc mestre. De fet, sóc mestre d'educació física, no exerceixo ja al pati, m'he tancat a classe, però encara ho porto dins. I el fet de crear, de generar jocs i fer jugar la gent, doncs sempre ha estat una activitat que he portat amb mi mateix. També, d'altra banda, he estat una persona sempre doncs, molt creativa. M'agradava dibuixar, m'agradava crear coses, el que passa que quedaven al calaix i ja no sortien. Aleshores, va haver-hi un moment en el que em vaig proposar doncs, anar una mica més enllà. No? Diuen que quan tens un fill, no? Has de tenir un fill, plantar un arbre, no? I escriure un llibre. Lo d'escriure un llibre o vell és bastant complicat. No perquè no en sàpigues, sinó que perquè potser no ho veia molt lluny. Aleshores vaig pensar, escolta, i per què no creo una altra cosa que pugui compartir amb altres persones, amb amics, amb la família? I d'aquí va sortir la idea de crear un joc. I bé, doncs m'hi vaig abocar, i la veritat és que els primers intents, quan el vaig compartir amb altres persones, van ser molt positius, va agradar molt, i a partir d'aquí, doncs bé, ja no m'he aturat en tot aquest temps.
0: Això va ser el 2015, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Com a mínim el primer publicat, que és el Cargolino Valentino.
1: Exacte.
0: No? Sí. Des d'aleshores, déu-n'hi-do, perquè són 10 anys, no són tants anys.
1: Correcte.
0: Haver arribat a aquests gairebé 30 publicats ja.
1: Bé, la fortuna, no? I la sort és que des de que vaig començar, el món del joc de taula ha crescut moltíssim. Ha estat una qüestió que no ha arribat a aturar-se, sinó tot el contrari. Vull dir, no ha deixat de créixer i, sobretot, a partir de la pandèmia, la gent va veure que havíem de trobar-nos amb els nostres amics, amb la nostra família, compartir moments i en el cara a cara, no? Al voltant d'una taula. I això ha fet que no deixi de créixer. I, per tant, doncs, són més oportunitats per persones com nosaltres, els que creem jocs, de poder-los publicar en algun moment o un altre.
0: I sou més homes o també hi ha força dona en el món dels creadors? Perquè quan mires a vegades no, a les caixes qui el crea, tens la sensació que hi ha molts homes encara en aquest món.
1: Hi ha molts homes, però també hi ha moltes dones i cada vegada n'hi ha més. I no només com a autores de jocs de taula, sinó també com a il·lustradores, com a maquetadores, com a part fonamental d'una editorial. Al cap i a la fi, el joc de taula no entén de gènere. És una eina que serveix per fer passar una bona estona a qualsevol persona, independentment, com he dit, no, del seu gènere, de la seva edat, de la seva condició. Aleshores, cada vegada més, doncs, trobes envoltat de més companyes que, doncs, comparteixen la seva afició pels jocs i que s'atreveixen a fer aquest pas de crear i de portar, doncs, el joc molt més enllà, no?
0: Què ha de tenir un joc de taula, segons la teva experiència, perquè funcioni? Quin és el quid de la qüestió?
1: Ara, a mi m'agraden els jocs, sobretot, que són fàcils d'explicar, fàcils de jugar i que et demanen, sobretot, de tornar a jugar una altra partida més. Jugo tota mena de jocs, no? Vull dir, més curts, més llargs, més fàcils, més difícils, però quan hi ha algú que només acaba la partida diu és que hauria jugat així, o és que hauria canviat això, o és que en fem una altra, aquest és el quid, no? El fet de que només acaba la partida o abans d'acabar-la ja tinguis ganes de jugar una altra més, doncs és una part fonamental de qualsevol joc.
0: També poden formar part, de fet tu els fas servir com a eina pedagògica, no? Per als infants, el joc a l'aula i fora d'ella.
1: Sí, sí. A veure, és indubtable que quan un infant, o qualsevol persona, es diverteix tot aprenent, doncs aleshores és molt més interessant, és molt més motivador, aleshores el joc es converteix en una eina pedagògica supernecessària i que té una gran utilitat dins de l'aula.
0: Es fa servir prou el joc a les aules, a les escoles?
1: Cada vegada més. Al principi he de reconèixer que costava i resultava difícil perquè tenies moltes persones al teu voltant, companys i companyes, a famílies que pensaven que allò era una pèrdua de temps i que el fet de jugar a l'aula els hi restava temps per aprendre els continguts bàsics i fonamentals que hauria de tenir qualsevol infant a l'edat que correspon, no? Però ara ha canviat la mirada i entenen que aquests estris, no? Doncs aquestes eines són tan vàlides com un llibre, qualsevol, i que, a més, doncs és això, no? Que motiven els seus fills i filles o els seus alumnes a tirar endavant, a participar, a aprendre i a repetir, doncs, d'aquest aprenentatge, no? Cosa que de vegades no succeeix igual en qualsevol altra proposta.
0: I això es veu en els teus jocs? Hi ha aquest, indubtablement, aquest mestre dins del creador de joc o a poc a poc et vas permetent la llibertat de que no sempre tingui una finalitat pedagògica?
1: Ja no tenen una finalitat pedagògica. De fet, en molts moments no l'han tingut, però sí que és cert que molta gent reconeix que com a mestre que sóc, sempre hi ha un valor educatiu dins del joc. També he de dir i he d'especificar que el joc, de per si, qualsevol joc, qualsevol proposta té una eina educativa. I de tot joc pots extreure un aprenentatge. Per tant, és molt difícil que no sigui útil en aquesta qüestió, no? Però sí que és cert que de les meves propostes, sobretot de les primeres, doncs, se n'extreien un valor educatiu que bé, doncs, la veritat, doncs, que resultaven interessants per poder aplicar dins de l'aula i que molta gent, doncs, n'ha agafat, no? com un estri, com una eina per les seves classes i n'ha fet ús.
0: Ja hem dit que has publicat gairebé una trentena de jocs. De fet, havies guanyat el premi al millor autor novell al Festival d'Au l'any 2017. Quin creus dels teus jocs és el que cada família n'hauria de tenir una casa?
1: Abans sempre deia que el Cargolino Valentino, perquè al cap i a la fi és el primer i és el que em va obrir les portes al món de la creació. Però...
0: Que és un cargol, que el joc consisteix en que guanya el més lent.
1: Exacte. De fet, el que no arriba a la línia de meta, el que no arriba al final, és el que guanya. I, clar, doncs és un joc que li tinc molta estima, però actualment em podria dir molts altres, perquè bé, doncs cadascun t'aporta una cosa ben diferent, no?
0: També depèn de les edats, suposo, no? De les famílies i els membres que hi hagi, un joc o l'altre pot encaixar millor. No sé si n'hi ha algun que hagi tingut com millor resposta del públic o que t'hagi arribat més feedback o està repartit.
1: Està una mica repartit. A veure, tinc diversos jocs, com el Cargolino, com el Delay, com el... no sé, doncs, el Ticket to Mars, vull dir, jocs que han arribat a creuar fronteres i que estan presents en altres països. Aleshores, en aquest cas es pot considerar que és un èxit perquè, bé, doncs jo no m'esperava que arribessin tan lluny. Però n'hi ha d'altres que potser també s'han quedat aquí i igualment han tingut una gran acollida i que funcionen molt i molt bé.
0: Mapa del Pirata, ara amb el cap.
1: Sí, exacte, també és un altre. Ara, per exemple, doncs, abans d'entrar aquí, doncs, llegia una proposta o una valoració positiva del Vip Rip, que és un joc que també està publicat en català i doncs el presentaven o el recomanaven com un joc de la nostra terra, que també era molt interessant. Aleshores, clar, tot depèn de qui vagi adreçat al joc, quina és la finalitat que tingui, no? Perquè cada joc és diferent i, per tant, a cada moment necessites una proposta diferent.
0: Mm-hmm. Ha canviat o evolucionat molt el món dels jocs de taula? Li veus com alguna deriva, alguna línia clara o hi ha molta diversitat?
1: I ha evolucionat moltíssim, sí. Com? Doncs que trobes propostes de tot tipus i de tota mena. Actualment hi ha moltes més editorials presents en el mercat, hi ha molts més autors i autores que creen les seves propostes, hi ha propostes que encara que sembli mentida, malgrat que hi ha milers i milers en el mercat, sempre hi ha alguna persona que et sorprèn amb alguna cosa original, cosa que és molt difícil, però...
0: Sí, és allò però... que sembla que tot està inventat, però no ben bé, no?
1: Sempre hi apareix alguna persona que proposa quelcom diferent, i la veritat és que és un àmbit que no ha deixat de créixer i esperem que continuï en aquesta dinàmica.
0: És difícil fer aquest pas de... Tu tens una idea, penses el joc, en fas les normes, en fas el prototip, de que un editorial de jocs després l'executi i el comercialitzi?
1: Ara, suposo que és tan difícil com vendre qualsevol altre tipus de projecte. La veritat és que el més complicat i el que sempre li comento a qualsevol persona amb la que parlo que vol començar, que vol iniciar-se en aquest àmbit, és que tingui paciència. La paciència avui dia escasseja en tots els àmbits, però bé, no hi ha un altre. Aleshores, tu, des de que generes aquest joc, després doncs, li has de dedicar un temps molt gran al seu desenvolupament, i quan ja creus que el joc funciona, que pot haver passat doncs, 1, 2, 3 mesos, o fins i tot pot ser que sigui anys, doncs aleshores el presentes a una editorial. Trobar l'editorial a la primera no és fàcil. De vegades succeeix, però de vegades has d'anar picant pedra i anar trobant, no?, o picant portes altres, fins que al final n'hi ha una que et diu: ei, escolta, aquesta idea m'interessa, anem a treballar-hi. Però és que aleshores continua el desenvolupament, continua el treball, no?, i la preparació del producte. Aleshores, podríem dir que de vegades el temps mínim per publicar un joc són 6 mesos, un any, però ens podem anar 2-3 anys fins que no és una realitat. I això, sense dubte, doncs és un acte de paciència molt, molt, molt gran.
0: En algun cop t'has trobat que hagi sigut a la inversa o no és habitual allò que un editorial tingui alguna idea al cap i et demani desenvolupar un joc al voltant d'aquesta proposta?
1: Alguna vegada sí. Són encàrrecs que et fa un editorial en base doncs, a una temàtica o una mecànica concreta que amb ells els interessa i busquen una persona com tu doncs, que ho pugui fer realitat.
0: I és més fàcil o més difícil que quan la idea surt de tu?
1: Depèn, és diferent. O sigui, depèn del que et demanin i sobretot els tempos que et demanin. A mi em va passar, amb la primera vegada que em van fer un encàrrec, que em van dir que el joc havia d'estar preparat al cap d'un mes. Aleshores, clar, de fet em van dir i concretar que eren 28 dies i dic, d'acord, molt bé, doncs ens hi posem, no? I ho vaig aconseguir. La veritat és que al cap de 28 dies, no, 26 dies els estava presentant el projecte, els hi va agradar i va tirar endavant. Després el joc no va sortir publicat fins al cap de 6 o 8 mesos més endavant, però en canvi allò va ser una cosa express i va resultar també un repte, no? Que també doncs, és interessant.
0: De la paciència, no? Que ens comentaves abans de desenvolupar i anar a picar portes, a la pressió d'haver de tenir un joc desenvolupat en menys d'un mes. Escolta, Eugeni, aprofitant que ens acompanyes, tenim el Nadal a la cantonada i hi ha molta gent que es planteja regalar jocs de taula, amics, a companys de feina, amics invisibles. Quin consell li donaries a algú a l'hora de triar un joc que hem de tenir en compte?
1: Doncs, en primera instància, el que recomanaria és que vagin a botigues especialitzades, botigues on hi ha persones que coneixen els jocs, que se'ls estimen. Sí, i que bé, doncs saps que d'allà pot sortir amb una bona recomanació i amb una bona proposta. Anar a una botiga qualsevol, doncs a vegades ens predisposa a fiar-nos senzillament doncs, a la portada, del que diu al darrere, i això és poca informació per al que hauríem de saber. També avui dia és cert que podem consultar les xarxes socials i podem consultar moltes publicacions i veure, no?, o conèixer noves propostes i saber de què van. Però la primera recomanació seria aquesta, no?, que poguessin consultar, doncs, botigues especialitzades en jocs i deixar-se recomanar per les persones expertes.
0: Tu tens algun joc preferit d'aquell que diguis no pot faltar a cap casa?
1: A veure, jo sempre he parlat d'un dels primers que vaig jugar i que, de fet, és un joc molt conegut per tothom perquè hi ha gent que el juga sense pròpiament el joc, no?, sinó que se'l fan ells mateixos, que és el Time's Up. Uh-huh. El Time's Up és el típic joc en el que tens un personatge i has d'endevinar qui és tot fent preguntes o explicant les coses, no? Aleshores, és un joc que hem jugat moltíssim i que, en aquest cas, doncs, juguem per equips i has de començar explicant quin és el personatge. A la segona ronda només utilitzes una paraula, a la tercera ronda només fas onomatopeies i mímica, i la veritat és que ara mateix hi penso i recordo molts moments divertits que han succeït al voltant d'una taula amb aquest joc.
0: És que al final el joc, com que sempre o moltes vegades no són compartits, són moments també d'elaboració d'aquests records que normalment sempre són agradables i que ens porten a bons moments de la vida.
1: Exacte.
0: Si fem recomanacions per franges d'edat, comencem pels més petitons de tot, potser els que estan a l'escola infantil de 3 a 6 anys, quina seria una bona proposta per regalar i per compartir amb aquests infants?
1: A veure, per més petits, fins i tot una mica abans d'aquesta edat, sempre recomano un joc que és un clàssic, però que funciona superbé perquè va molt més enllà del propi joc. Poden jugar amb els materials i gaudir molt en doncs, toquetejant tot el que hi porta, no?, els seus components, que és el Mi Primer Frutal. Mi Primer Frutal és un clàssic que de l'editorial Java, que la veritat doncs, funciona molt i molt bé, el podem trobar en diferents formats. Hi ha un en concret que són com una mena de peces de fusta, de fruita, pintades molt maques, queden, llueixen super, i aleshores en aquest cas els nens i nenes, juntament amb les seves famílies, intenten recollir totes les peces de fruita abans que vingui el corb i se les mengi. I la veritat és que resulta molt divertit per això, no? Perquè de vegades quan jugues amb els més petits es posen molt contents perquè han guanyat i han recollit totes les fruites, però alhora se'n preocupen del corb, que el pobre no ha pogut menjar res, i a l'inrevés, no? Quan el corb guanya i se'n menja les fruites, es posen molt contents per ell, però s'entristeixen perquè no han pogut guanyar, no? Aleshores, és una de les propostes que sempre, bueno, des de casa, de fet, no sé quants jocs hem arribat a regalar a persones que volen iniciar-se, que volen començar a jugar amb els seus fills i filles a casa. I aquest seria, doncs, un joc previ a aquests 3 anys, de
0: molt
1: fet.
0: Bé.
1: A partir d'aquí, doncs, tenim moltes propostes. També de la mateixa editorial tenim l'Animal sobre Animal, que és un joc també clàssic en el que haurem d'apilar animals uns a sobre dels altres sense que caiguin, en diferents condicions, també. Tenim un altre joc que és molt interessant, que és el Filafilo. En aquest cas són dues aranyetes que intenten anar menjant-se les formigues, i nosaltres, com a formigues, intentem arribar al final del bosc sense ser atrapades. És molt divertit, també. I bé, doncs, altres jocs que bé, molta gent coneix segurament, com podria ser l'Escalera Encantada, el Laberinto o el Laberinto Mágico. Jocs que, de fet, repeteixo, no són cap novetat, però que han tingut un gran èxit, que encara podem trobar a les botigues i que jo recomano ferventment perquè bueno, doncs són
0: clàssics,
1: bones propostes. Exacte.
0: Clàssics que segueixen funcionant. Sí. Per als que ja són una mica més grans, que van a primària, potser aquestes també funcionen, no?, que ens deies a l'Escalera i al Laberinto. Quan arribem a l'ESO, que potser ja tenim una capacitat de jugar més algun joc d'estratègia o alguns d'aquests de més part i en família, què no pot faltar?
1: Ara, en aquest cas de primària sí que hi ficaria, no, en aquesta edat, molts altres jocs ràpids i fàcils d'aprendre, com podria ser el Pelusas, que,
0: ah, sí?
1: Que funciona superbé. Posaria també, per exemple, el Quick Quack, que abans parlàvem, que també és molt interessant.
0: Ràpid.
1: Podríem posar un Mora de Maldita, un Go Cuco, vull dir, n'hi ha moltes propostes d'aquestes que són ràpides, que són fàcils de jugar i, com deia abans, no?, que conviden a fer una altra partida o a conèixer uns altres jocs. Si ja ens anem a persones de l'ESO, no, diríem, doncs a partir de 12 anys, doncs aleshores sí que aprofundim una mica en la seva complexitat. El que passa que tot depèn una mica de l'experiència pròpia de la persona. De vegades ens trobem persones o personetes de 7 anys que tenen molta experiència, que juguen a moltes coses que faries creus, i en canvi altra gent més gran que no estan acostumades. Per tant, això en realitat va més enllà de l'experiència, o sigui, de l'edat, va relacionat amb l'experiència. Tot i així, doncs, aleshores, sí que podríem fer altres propostes com, doncs, per exemple, un trio, que és un joc de cartes que ja va una mica més enllà i que és interessant, és curiós. També tenim Tras los Pasos de Darwin, és una proposta que ha arribat fa poc al mercat i la veritat també, doncs, resulta molt, molt interessant. El Cazabombes, que és un joc cooperatiu que ha guanyat l'Espil de Jares recentment i la veritat, doncs, també està molt bé, i podríem continuar amb altres jocs que, doncs, també funcionarien molt bé, però ja van ampliant la seva complexitat.
0: I per acabar, i breument, perquè ens queda un minut, jocs així per a tota la família, per gaudir d'aquests dies que són molta gent a casa i poder que siguin així intergeneracionals, no?, per divertir-nos en família, per entendre'ns.
1: Doncs, dels que ja hem dit, el Time's Up, el Teto, podríem afegir uns altres, com també, doncs, el Código Secreto, podríem afegir també algun altre, com el Chao Pescao, que és molt divertit, i bé, doncs, podríem afegir d'altres, doncs no sé, com ara Mente Vacuna, per exemple, Mente Vacuna també, o Top Ten, són dos jocs que riureu molt i que us faran connectar els uns amb els altres.
0: Doncs, escolta'm, de propostes no ens en falten, sinó podem fer una llista també pels jocs que tu has creat, o provar aquest últim que ens deies, el Teto, o el dels aneguets, que ara no sé si diré bé el nom, Quick Quack.
1: Quick Quack,
0: correcte. Quack, ho hem dit bé. Doncs, escolta'm, que tinguis molt bones festes i que juguem molt, tots plegats, oi?
1: Gràcies, i tant de bo.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano 24 contes de Txékhov. Anton Txékhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Txékhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Txékhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Cobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Cobrin es va llançar cap a una banda, el cègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Sabies que...
2: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions... doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem més quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que van pensar és era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa sí. molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, de evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar sí. perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí. Amb
0: quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que és, no hi ha, jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, efectivament, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra, és a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els fa

0: hem vist que passen. És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no és tampoc, no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no, per anar nodrint, no, aquests estudis, no?
1: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien, no hi ha cap obligació ni està...
0: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no, que tenen ganes, no, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del campus jove d'arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no, de l'interès de l'alumnat.
1: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
0: Bueno, aquest campus, ja et dic, no, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no, a Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no, en relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no? D'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar i amb mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
1: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
0: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
1: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
2: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia, agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la... Dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text, doncs, bueno, es desperta. Potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
0: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació. Eh? És la mirada diferent, no? Llavors, després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
1: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té, no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
0: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem

0: aplicant també alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant, a més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no?, llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
1: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia, arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
0: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no?, l'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
1: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
2: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no?, també molt condicionada per pel·lícules, no?, que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però, bueno, és la part aquesta més singular, no?, però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que, perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
1: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
0: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, perquè però vaja, jo penso que molt...
1: Alguna ha de dir alguna cosa.
2: Sí, no.
1: Perquè si no sabrem cap a on anem.
2: No, aviam, estem treballant ara en projectes que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal, i tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també.
1: Sí. Amb més valor.
2: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
0: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo, pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més, per aquesta està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això jo per això li deixava parlar l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... I ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament, de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí. I jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per a la Universitat Autònoma en aquest sentit.
1: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
2: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
0: el
2: màster,
0: sí,
2: no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. Però, bueno, això ara... Sí, bueno, ho estem,
0: sí,
2: treballant.
0: Sí, és un projecte molt
2: Venim
0: xulo.
2: Venim un altre dia, Carme.
0: Sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més, jo penso que sortirà endavant.
2: Sí, sí.
0: Tenim el marc, no?, d'aquest conveni, no?, i això ens permet... Precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no?, es poden anar encaixant diferents tipus de projectes, i aquest és molt xulo, la relació, no?, entre el que és el món més innovador, no?, de les tecnologies 3D, etcètera, no?, amb el que és el nostre patrimoni més antic, no?, i llavors, bueno...
1: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
2: Sí.
1: Sí? Ho dic per saber si està per venir.
0: Sí,
1: aquest,
0: sí,
1: any encara s'ha de fer?
0: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
1: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a tu.

0: L'Institut Joaquim Pla i Ferreres ha celebrat els seus 25 anys amb un homenatge al passat i amb una mirada clara cap al futur, reivindicant l'ensenyament de qualitat que sempre l'ha caracteritzat. Per repassar aquests 25 anys, des dels seus inicis com el quart institut fins a l'actualitat, i per parlar dels reptes pedagògics i la singularitat del centre i el seu futur, ens acompanya una persona que ha viscut gran part d'aquesta història. Ella és l'Eva Miró, és la coordinadora pedagògica del centre, orientadora i psicopedagoga. Eva, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: 18 anys d'aquests 25, no són tots, però sí que són una gran part de la història del PLAFA que has pogut compartir, no?, amb el centre. Ho dèiem ara a l'entradeta, l'institut va néixer el 2000, en aquell moment va néixer com el quart institut de Sant Cugat, no tenia edifici propi i estava en espais provisionals. Com va marcar aquella situació la identitat del centre?
1: Jo penso que el fet de ser el quart institut, que n'hi havia tres que ja tenien la seva imatge en el municipi, no?, en el poble, això va marcar molt. Després començar també doncs, sense edificis, sense un espai, no?, de que les famílies fessin confiança, també va marcar molt, sobretot a l'equip docent que va començar, el professorat, no?, com aquest, eren molt lluitadors, molt amb la idea de crear imatge, no?, de realment donar confiança, i això penso que ho portem ja com a essència del PLAFA, no?, aquesta, trobar el nostre lloc, trobar aquells trets diferenciadors, veure que som igual que els altres centres, no?, que podem donar la mateixa qualitat, però clar, som el quart institut, i això, vulguis o no, ens ha marcat una miqueta.
0: Forma part una mica d'aquest ADN PLAFA, no? Aquests inicis singulars, per dir-ho d'alguna manera, perquè no devia de ser fàcil captar el nou alumnat i generar confiança amb les famílies, no?, amb un centre que era nou, per tant, no hi havia referències de la seva qualitat pedagògica, i que, a més, no tenia allò, les quatre parets típiques dels altres instituts.
1: A més, els docents que hi van estar-hi referenciats hi ha situacions super complicades, des de que havien de moure's per anar a fer classe i havien de comptar quants minuts trigaven per arribar a l'hora, a fer classes en unes aules que hi havien miralls perquè havien sigut una escola, i aleshores, clar, hi havia un profe que deia, imagina't fer classe mirant-te, no?, tota l'estona, i realment, en l'acte que vam fer, per exemple, va venir el primer president de l'AFA, no?, i deia, o de l'AMPA d'aleshores, i deia que realment va ser molt dur per les famílies, perquè, clar, havien de lluitar moltes coses, no només la qualitat de l'ensenyament, la confiança amb els docents, sinó també acompanyar-los, perquè en una situació tan precària, vull dir, van passar fred, van passar... Bueno, va ser molt complicat, jo penso, però això també els va fer com més forts. Van ser dos anys durill. Jo ja vaig arribar que hi havia edifici, i ja estaven les capses al seu lloc, perquè també expliquen que l'any, aquell tercer any també de col·locació de les coses, clar, un institut...
0: Tot el que genera.
1: Tot el que genera.
0: Devia servir també per fer pinya, no? M'imagino, de no un equip docent i unes famílies separades, sinó com un gran equip.
1: I això ho he viscut no només com a docent, sinó com a mare, a l'escola dels meus fills també, i no té preu, realment. Jo no ho he viscut a l'institut, però els docents, els dos o tres que queden, i quan vam fer l'acte que vam convidar a exalumnes, realment fan molta pinya, fan molt anar a la una, no?, per reivindicar, per buscar, per fer... No compten hores, vull dir, aquell esforç, no?, d'anar tots plegats, no?, vull dir, va ser bonic.
0: Clar, hem dit que al principi no tenia nom, era el quart institut, però es va decidir mantenir el nom de Pla i Ferreres, que era el de l'antic grup escolar. Recorda'ns com es va decidir mantenir aquell nom.
1: Això va ser divertit, perquè com vam preparar l'acte i tal, vam fer una mica de recerca bibliogràfica, que hi ha tot un escrit, no?, sobre el tema. En un principi, aquest nom havia de ser un altre. O sigui, la Joaquima Pla i Ferreres va ser una dona d'aquí, de Sant Cugat, de tota la vida, que tenia aquells terrenys. I quan s'havia de fer la segona escola, perquè havia crescut molt al municipi, la segona escola pública, l'aleshores alcalde, no?, li va demanar què havia de fer per cedir aquells terrenys. I ella va dir, el cedeixo, ella i el seu net, estem parlant ja de fa molts anys. Ella i el seu net van dir, el cedim gratuïtament amb la condició de que realment es faci una escola on es garanteixi la qualitat. No, la qualitat, i a més estava com molt, també molt preocupada pel tema d'educació per les nenes i tal. Aleshores, amb aquesta idea, doncs sí, no? Es va fer la segona escola. Quan va arribar l'hora de posar-li el nom, l'aleshores alcalde va preveure que des de Madrid li posarien un nom amb aires, no?, del
0: regiment
1: franquistes, i per evitar-ho va dir doncs, que la Joaquima havia posat com a condició que posessin el seu nom, cosa que no era certa. O sigui, la Joaquima no volia per res visibilitat Sabem que no va visitar l'escola, tot i que feia seguiment de la seva qualitat i tal, però ella no volia visibilitat, cosa bastant impensable en els dies que corren avui, no? Que ja s'hagués fet les fotos. Doncs no, ella no. I aleshores, amb aquesta excusa, que a més ella es va enfadar, li van posar el nom Joaquina Pla i Ferreres a la segona escola. Quan va arribar a l'institut, les directores d'aleshores, vull dir, la primera i la segona, sobretot la segona, que és quan decideixen el nom, la Maria Fuster, ella referencia que a l'hora de triar el nom, ells pensaven que no l'havien de triar, que ja tenia Joaquima Pla i Ferreres, però li van dir, no, n'heu de triar. I llavors, bueno, van fer diverses votacions, allò que la comunitat, no, educativa...
2: El procés participatiu
1: i tal, i no, va guanyar per col·legiada, tot i que la gent, molta gent no coneix realment
2: aquesta
1: història de la Joaquima Pla i Ferreres, que a més no és ni pedagoga ni és mestra, perquè alguns, vull dir, es pensen que és com l'Angeleta Ferrer, no, per exemple, i no, era una veïna de Sant Cugat que realment sí que tenia molta preocupació per l'educació, això és cert. Però ja està.
2: Va cedir aquests terrenys.
1: Va cedir aquests terrenys i ja està.
2: A l'octubre vau fer aquesta festa del 25è aniversari. Què va significar per vosaltres poder tenir aquest espai de trobada, no?, amb tantes persones que han passat pel centre? Has fet referència en algun moment d'algunes parts d'aquest acte. Clar, directors i directores que fa molts anys que no hi són, docents que han passat, exalumnes d'aquests 25 anys. Com ho vau viure?
1: Mira, el Pla fa quan muntem una festa d'aquestes, és igual un acte. Tenim clares dues coses. Primera, que ens ho hem de passar bé muntant-ho, i realment ens ho vam passar molt bé organitzant-ho, perquè vam fer una comissió i, bueno, vam haver de buscar alumnes, vam voler, ens vam plantejar el repte de buscar un alumne de cadascuna de les 25 promocions, i això va ser molt bonic, perquè contactar amb exalumnes va ser maco. Després teníem clar que l'acte havia de reflectir l'essència del PLAFA, i per tant havíem de buscar aquesta essència, aquest retrobament, no?, amb els orígens, amb el que volíem que ens diferenciés, per tant també va ser molt interessant. I l'altre tret que també quan fem un acte d'aquest tipus és que el PLAFA fem amb el que tenim. I aleshores teníem clar que no volíem un gran acte, val, amb un espai que fos molt gran, i no, volíem un acte íntim al gimnàs de l'institut, però que també volíem que hi hagués representat el que és el PLAFA, no? I aleshores vam intentar fer una convidada, tot i que va ser aquell dia del vent, i una mica més i no el podem fer, però bueno, jo penso que va anar molt bé. Aleshores vam convidar, doncs, a la resta de representants dels centres educatius, tant de primària com de secundària, a serveis educatius, vam convidar fins i tot, bueno, tothom, el personal de manteniment, els quatre directors, evidentment, que foren, bueno, el Guillermo Matías, que és l'actual, més les dues directores i l'Oriol Rodón, que són els quatre de la trajectòria de l'institut, i això vam convidar a un representant o dos de les 25 promocions que han passat per l'institut. Van venir també representants de l'AFA, vam entrevistar el primer president de l'AFA perquè ens expliqués precisament això, no?, com a pares, com a famílies, que va suposar. I res, va ser un acte, va participar a la coral de l'institut, va ser un acte, ja et dic, petit, però jo penso que emotiu, que vam poder mirar enrere, veure d'on venim, agrair cadascuna de les peces. També ho vam fer-ho... No va ser un acte de dir, va, doncs gràcies i ja està, sinó en cada moment, doncs, qualsevol de les peces d'aquest trencaclosques, no?, que ens porta al PLAFA d'ara. I després vam fer una petita mirada al futur. Això sí.
2: Que sempre és important mirar endavant, no?
1: Sí.
2: També, clar, en aquell acte es van sortir frases com l'institut és molt més que quatre parets, hem fet referència a aquests orígens, a aquella pinya de l'equip docent i de les famílies. Com valoreu ara, com ha canviat, no?, i ha evolucionat la relació que hi ha des de l'institut amb l'entorn, amb les famílies? Com han canviat amb el quart de segle de vida? Perquè la societat també ha evolucionat molt.
1: Tal qual. Primer ha canviat perquè som més nombrosos, clar, de les línies que van començar amb ara, que és un centre de 4 línies i 3 de batxillerat, i estem parlant d'un volum important de famílies. Ha canviat també, bueno, jo penso que això ja no és un tema ni de Sant Cugat ni del PLAFA, sinó que tu deies, no?, a nivell social, el rol que té la família. Ens trobem amb famílies, no m'agraden les generalitzacions, però famílies en alguns moments... Bueno, un pèl invasives, a vegades en famílies molt, bueno, molt reclamades, molt demandants, no?, a vegades, però també és cert bueno, que són les menys i que també trobem famílies, doncs, molt preocupades, molt presents. Nosaltres som un centre que, per exemple, tenim la figura de la família delegada, de grup, i aleshores ens trobem amb aquestes famílies perquè hi hagi un feedback, perquè hi hagi un intercanvi d'opinions. L'AFA, en el Pla Ferreres, a veure, com a centre secundari és una és la intervenció de l'AFA és petita, però realment sempre és molt col·laboradora i contem molt. Vull dir que, en termes generals, el rol de la família ha canviat, ens trobem famílies com molt exigents, que ja està bé, a vegades que costa trobar el seu espai d'exigència, però això és, jo penso que és un tema social, eh? No és un tema ni de Sant Cugat ni del Plafa. Però, com a Pla Ferreres, jo considero que les famílies sempre ens han donat bastant... Vull dir, penso que estan de la nostra banda bastant recolzament, que ens entenen bastant i que estan presents, però bueno, és un repte.
2: Clar, hi ha hagut aquest canvi, ara tu deies, un canvi social més enllà de la ciutat. La ciutat també ha canviat molt en 25 anys. El 2000 teníem uns 50.000 habitants, ara estem fregant els 100.000, per tant s'ha duplicat. Això ha canviat la radiografia de la població de la ciutat. Com ho relacioneu vosaltres també amb l'entorn, no? Perquè l'institut no són només aquestes quatre parets, són les persones que el formen, però també l'entorn que habita.
1: Clar, abans era molt més fàcil, no?, fer xarxa, treballar amb les entitats. Nosaltres treballem sobretot molt amb entitats del barri, no? I realment això no ha canviat, perquè ho intentem, i el repte és el mateix, i el pla educatiu d'entorn, i el treball amb l'Ajuntament, tot això, doncs, continua, jo penso que igual o... Bueno, igual, consolidant. Però sí que és veritat que quan parles de Sant Cugat se t'escapa ja, no? Vull dir, nosaltres perquè treballem molt a nivell de barri, però que Sant Francesc, però Sant Cugat ja és com molt inabastable, no? Ja és una ciutat ja molt gran. Ens trobem amb alumnes i és una feina que hem de fer que no coneixen, més enllà de la plaça del Monestir, de la plaça Octavià, no coneixen la història de Sant Cugat, i aleshores també és un repte, no?, de cara als instituts. Però realment és com, bueno...
2: També ja... suposo que amb els docents, no?, amb el moviment que hi ha des del Departament d'Educació, que no fan fàcil tenir plantilles estables, també ha de ser difícil que l'equip de docents conegui la ciutat. Perquè
1: La ciutat, conegui el recorregut de l'institut, de la resta d'instituts, perquè també fem molta xarxa amb els altres instituts. El tema de la inestabilitat de plantilles jo penso que és de les pitjors coses que portem als instituts, perquè clar, canvia molt quan la plantilla és estable, quan consolides projectes, quan hi ha una il·lusió a l'origen, no? I per molt que diguem que els projectes no haurien d'estar lligats a les persones, no és veritat, vull dir, l'educació són persones. Aleshores, quan te la canvien, i aquella pinya que dèiem abans, doncs és clau, és clau.
2: Mira, ara que dius l'educació són persones, més enllà de personalismes, no?, que seria l'Oriol Rodó, l'exdirector, deia que des del principi el Plafa es va posar al centre, l'alumne, al centre de l'aprenentatge. No sé si ens pots posar algun exemple de projectes pedagògics que han sortit gràcies a aquesta visió. A mi potser em ve al cap algun que m'ha explicat des d'aquesta casa també, com el batxillerat orientat a cicles, no?, però segur que n'hi ha molts d'altres.
1: Sí, tenim uns quants que són els que fem bandera sempre. A més, és que per nosaltres són com els nostres fills, no?, que és el batxillerat orientat a cicles, tot el que són els projectes d'aprenentatge-servei, l'aula oberta que tenim. Si aneu a l'institut veureu que hi ha una food truck, que és la cantina de l'institut, i també és per donar resposta, no?, a un determinat alumne, que potser les aules ja li queden petites i necessita uns altres reptes, i pues, això, no?, portar la cantina de l'institut un dia a la setmana, pues, és un repte per ells, els torna a vincular amb el centre. Què més? Quan parlem de posar l'alumne com a centre, vol dir que les decisions que prenem, primer, són per afavorir i ajudar i acompanyar l'alumne, no? I això vol dir, doncs, uns horaris determinats, per exemple, un tipus de projectes també determinats, per exemple, molt el tema de la inclusió educativa, no?, de buscar els recursos, malgrat que el departament o malgrat el sistema que tenim educatiu no ho afavoreix, perquè tenim un decret d'inclusió que no s'ha desplegat, no?, a nivell pressupostari i a nivell pràctic, però amb el que et deia abans, amb el que tenim fem, som un centre amb quatre professionals de l'orientació, un per cada nivell, amb una CIA, amb una mirada inclusiva, jo penso que també ens diferencia molt, amb aquest buscar a cadascú el que necessita, no?, des d'itineraris avançats, a itineraris d'alumnes que necessiten més temps, a itineraris d'alumnes que, doncs això, no?, que està assegut 6 hores en una taula i en una cadira, doncs no s'aguanta. I aleshores, per això l'Oriol deia que posem l'alumne com a centre, que vull dir, és el que guia les decisions a prendre.
2: Clar, hem parlat dels orígens, hem parlat del recorregut i a l'acte ens explicaves, no?, també es va fer una pinzellada de futur. Quins són els reptes que teniu com a institut? I clar, tampoc podem extrapolar-ho quan parlàvem abans del paper de les famílies, no?, de la societat, que també està en constant canvi. Què us trobeu ara, sobretot els docents sobre la taula, en què us heu de posar les piles?
1: Els reptes que tenim és, per començar, poder fer bé la nostra feina, que som docents. Això no ho perdem de vista, que jo penso que ara a nivell social se'ns està posant una càrrega, que hem de ser doncs, moltes coses, i no perdem de vista que som docents i que el nostre objectiu és l'aprenentatge, en aquest cas dels joves. Per tant, fer bé la nostra feina, amb coherència, amb consistència, acompanyant, però evidentment ensenyant. O sigui, això vagi per endavant, perquè a vegades, no?, parlem de centres educatius i ens oblidem que això és el focus. Mm-hmm. Això per una banda. Fer bé aquesta feina vol dir doncs, fer un bon ús dels recursos, dels poquets que tenim, fer un bon ús amb criteris pedagògics, amb criteris coherents. L'altre és treballar conjuntament amb la comunitat educativa per arribar a aquest aprenentatge de qualitat, aquest ensenyament de qualitat, no?, i que els alumnes puguin fer bons aprenentatges. Vol dir treballar en xarxa, amb les entitats, amb l'Ajuntament, vol dir treballar amb les famílies, que ens donin confiança, però que també ens deixin fer la nostra feina, que jo penso que aquest missatge no em puc estar de dir-ho. Cadascú la seva feina, uns els rols de pares i els altres el rol de professors. I l'altre, evidentment, aconseguir joves preparats, que puguin sortir a la societat preparats, no només a nivell de coneixement, sinó a nivell, evidentment, de valors, d'actituds. Posar molt el focus en el benestar. Quan un alumne no està bé emocionalment, no pot aprendre. Per tant, aquí, en la mida que ens toca doncs, treballar per aquest benestar emocional, a preparar-los a nivell digital, i ja no parlem d'eines digitals, uh-huh, sinó de criteri, no?, de saber trobar el punt, la mesura de l'ús de les xarxes, de la intel·ligència artificial, aquest meló que s'ha obert ara. O sigui, que de reptes jo penso que no ens els acabem.
2: No s'acaben,
1: no,
2: oi? I a més va la velocitat en què avança la tecnologia i tenint en compte que els joves d'ara sí són nadius digitals, però que possiblement molta part dels docents han d'anar a una velocitat rapidíssima per arribar a aquest mateix punt que els joves de l'institut. Si haguessis de definir el Pla i Ferreres amb una frase o amb tres paraules, què és per tu? Què diries?
1: Mira, quan tu entres a l'institut tens dues portes, no? A l'institut n'hi ha una que és per on entren tots els alumnes. Des de l'any, fa dos anys, tenim un grafiti que diu un lloc per aprendre junts persones diferents. Jo penso que el Pla Ferreres resumeix això.
2: Doncs Eva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer aquest recorregut per aquests 25 anys del Joaquim Pla i Ferreres, que siguin molts més i que sigui mantenint aquesta essència, no?, d'aquesta pinya que el va fer créixer amb una singularitat molt, molt particular, però que no va ser un pal a les rodes, sinó un impuls a seguir endavant, perquè sou una part molt important de la comunitat de la ciutat. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
1: Gràcies.

0: servir-te.
1: Avui tenim el plaer de presentar la nostra cuinera. Si la persona que fa el menjar no només sigui menjar, sinó una mena de prova de felicitat obligatòria. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Bueno, què? Tu...
2: Bé, aquí, molt bé.
1: Perquè... Sí. La Joana, al entrar a la cuina sense dir res, ja sap que ens falta la vida, una mica de sal, una mica de paciència i, sobretot, gana.
2: Gana, gana, exacte. Gana, gana per poder menjar. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Joana, quina recepta ens aportes?
2: Bueno, doncs, avui, que van el capítol aquell que vam dir dels arrossos, us porto un arròs molt senzill i diferent del que fem, sinó que és un risotto, ja de pèsols i bacó. Com que és el temps dels pèsols, i pocs ingredients, i per mi, molt bo. Per variar una mica d'aquell arròs que fem sempre en costella, o fem sempre en carn, fem en peix variat.
1: Quedes ple i bé amb
2: sí,
1: aquest arròs?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Ai, encara vol dir això, sí, més en pèsols. Sí, en
2: pèsols i bacó, ja ho veu, senzill. Si no agrada el bacó, es pot fer amb salsitxa, es pot fer amb unes gambetes, també. També es pot fer amb una altra cosa, eh? Però com que és el temps dels pèsols, és fantàstic, aquest arròs. Doncs llavors necessitarem, com sempre, 400 grams per 4 persones, 400 grams d'arròs de la varietat Arborio. Si no el teniu, poseu-hi el de sempre, però és que aquest arròs, per fer això del risotto, l'Arborio és especial pel risotto, i la textura que deixa és molt bona. Venen uns paquets de mig quilo, que no és allò de quilo, que dius... Ara el compro i després potser no el torno a fer. I llavors, si un cas feu tot el mig quilo i en guardeu un plat, vull dir, no hi ha problema.
1: No queda pastat després?
2: No, per això és aquest l'Arborio.
1: Vale.
2: Llavors necessitarem un all porro, 3 grans d'all, ceba, aquí no hi va tomàquet, ni va peba vermell com sempre, ni va tot aquest rotllo. Ceba, bacó, 150 grams, jo ja compro aquest que ja ve tallat, petitet, perquè així ja no l'haig de tallar. Un bon raig de vi blanc, això el vi blanc és molt, molt essencial en aquí, pebre blanc, oli, sal. Necessitarem uns 300 grams de pèsols ja pelats.
1: Quants? 300?
2: 300. Si podem, agafem els naturals, dels d'ara. Dels d'ara, eh?
1: Estan bons.
2: Estan boníssims, eh? Aquest any el pèsol està molt bé. Llavors necessitarem un formatge, jo hi poso aquest, el pecorino, d'ovella. Ja, aquest formatge ja ve ratllat, perquè a vegades ve amb un tros, no cal, ja comprem un paquet ratllat de 100 grams, que és el que hi tirarem.
1: I ja ho porta la... No,
2: sí,
1: la...
2: diu pecorino, ja es veu que hi ha una cabra.
1: Una cabra, va.
2: Sí. O si no, el parmesà, el de sempre, 100 grams, el parmesà. Una cullerada sopera de mantega i 2 litres de brou de verdura vegetal. O si tenim de pollastre, però que no sigui carregat, que sigui només de verdura i pollastre, o de verdura i prou, perquè al fer això no cal barrejar gustos, perquè no mati això un caldo molt fort, no, perquè mataria el gust de l'arròs. Llavors, què farem? Agafarem, i primer de tot, agafarem una cassola i sofregirem aquest bacó, el retirarem.
1: M'agafo ara, perdona, que no dius paella, dius cassola.
2: Cassola o paella. O una cassola...
1: Ah, també.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Perquè, esclar, potser...
2: Una paella cosa... d'aquestes que no s'enganxen, també, perquè són aquestes que fem servir, o aquestes cassoles negres.
1: Val.
2: Sí, qualsevol d'aquestes. No una cassola de fang,
1: Val, val,
2: o una cassola d'alumini. Jo en tinc una d'alumini, però que fa molts anys que la tinc i queda molt bé. Depèn del que feu servir. Però de fang no, Llavors necessitarem, que hem dit, agafarem aquest bacó i el passarem. Quan estigui passat, el retirarem i en aquest mateix oli hi farem el sofregit d'aquesta ceba.
1: Ah,
2: i
1: bé.
2: Posarem la ceba, aquesta ratllada. Jo sempre la ratllo amb el ratllador, m'agrada ratllada amb ratllador, el forat gros. I el anirem sofregint. Com veiem que la ceba ja està una mica sofregideta, tindrem aquest all porro, només la part blanca, la part tan verda la guardarem per com fem caldo.
1: Ah, està bé.
2: I l'haurem tallat a juliana. Agafarem, llavors, aquest all porro i agafarem 2 grans d'all. No sé si teniu aquest èstric, que és com ara un trencanous que hi posem els alls, xafem...
1: Sí, que queda molt i molt...
2: I surten molt petitets.
1: Sí, sí.
2: Doncs llavors hi posarem 2 grans d'all secs, diguéssim, d'aquests ja triturats, xafats amb això, i l'all porro. Ho deixarem passar, que quedi ben passat, i com veiem que ja està, i tirarem aquest bon raig de vi blanc. Deixarem el vi blanc que s'evapori, I en principi això ja ho tindrem.
1: De vi blanc, Joana, que...
2: Un got dels d'aquests de beure vi, la meitat, o una mica més, eh?
1: Vale.
2: No, no ve d'una mica, vale. El raig de vi. Un raig de vi blanc i deixem que s'evapori. Vale. I llavors ja tindrem això, ja tindrem l'arròs a punt, tindrem aquests pèsols ja pelats, no cal que els abullim, eh? Pelats. I esbandits. Sempre us bandeixo perquè... A l'esbandir el agafen una mica d'aigua i hasta llavors amb el vapor es couen ells sols. Sofregirem l'arròs. Jo sempre m'agrada passar-lo. Aquest arròs el passarem, o sigui, per aquí, per aquesta ceba i tot això, i incorporarem el brou. El brou sempre calent. Aquest brou ja sabeu que el anirem tirant de mica en mica, perquè el risotto no és allò que dius i has de tirar un litre i mig ja de cop, no. A mesura que veiem que l'arròs es va bevent el suc, anirem tirant i anem remenant. Normalment això és 20 minuts. Mirem a veure cada fabricant, té el seu rato, però són 20 minuts. Com ens falten 7 minuts per acabar aquest arròs i tirarem aquests pèsols.
1: Va.
2: 7 minuts, perquè si no llavors ens queden d'aquella manera que tu dius esclofiats.
1: Sí.
2: Llavors ens quedaran sencers i verds. I tirarem aquests pèsols. I com tinguem això ja tancat, hi tirarem el formatge, ho remenarem bé i tirarem aquesta cullerada que hem dit de mantega.
1: Ah, està bé.
2: La mantega què ens dona? Ens dona amorositat i, a més, ens dona que l'arròs sembla que brilli més.
1: Margarina, no?
2: No. Margarina jo no en faig servir.
1: Val.
2: Només faig servir mantega.
1: Val.
2: Una cullerada supera de mantega rasa, eh? Ho deixarem... Ja hi hem tirat el formatge i tot, ho deixarem 3 o 4 o 5 minuts reposar i ja ho podem servir.
1: Ah.
2: Penseu que ha de quedar una mica caldós, eh? Perquè el risotto vol una mica caldós. Eh? I ja el tenim, imagineu-vos quin plat més senzill
1: i bo. Aviam, això a l'hora de dir-la... Escolta'm una cosa, tu no les verdures i la fruita els esbandeixes com que sí que esbandeixes...
2: Tot, ho rento tot.
1: I poses una mica de bicarbonat o no?
2: No. Mai.
1: Ah, no, perquè
2: bicarbonat,
1: això...
2: A què?
1: Ho vaig llegir perquè deia que això treia si hi havia un animalet por ahí, doncs feia sortir.
2: Abans també deien que es fes amb un raig de lleixiu, te'n recordes com hi havia la pandèmia?
1: Sí, sí, sí.
2: No, jo considero que això ben net ja està, eh?
1: Va.
2: Ara això sempre s'ha de rentar tot. Totes les verdures, tot s'ha de rentar. Mm-hmm.
1: Molt bé. Vinga, Joan.
2: Bueno, doncs... fem això, donem altra vegada els ingredients del risotto aquest de pèsols i bacó, que són 400 grams d'arròs arborio, un all porro, els 300 grams aquests de pèsols ja pelats, si podem que siguin naturals, molt bé, 2 grans d'all secs, diguéssim, una ceba, el bacó 150 grams, el bon raig de vi blanc, pebre blanc, un pèl de pebre blanc, que és bo, oli, sal, el formatge aquest, el pecorino d'ovella o el parmesà.
1: A qualsevol súper es troba,
2: sí,
1: això, no?
2: Sí, abans el comprava un tros, però esclar, el tros no fa 100 grams, fa més. I llavors, si no el gastes, saps què? L'has de congelar, llavors treure'l. Que si sou molta colla, val la pena comprar un tros i ratllar-ho al moment. Però jo ara ja m'he anat a lo pràctic i agafo el paquet aquest i li tiro i ja està.
1: I queda bo igualment,
2: La cullerada supera aquesta de mantega rasa i els 2 litres de brou de verdures o vegetal, que no li tirarem tot, li anirem tirant a mesura que aquesta rosa ens ho demani.
1: Molt bé.
2: I ja ho tenim.
1: Molt bé, molt bé. Diuen que
2: ho ratificarem de sal, evidentment. Quan estigui ho ratificau de sal, però penseu que quan hi tireu el formatge la sal augmenta, perquè el formatge...
1: Ah, està bé, esclar.
2: Sempre hem de dir una mica de res dolcet, perquè el formatge ens donarà ja una mica de sustant.
1: Provar-lo després d'haver posat el formatge, no?
2: Sí, si ens sembla, li tirem.
1: Diuen que hi ha gent que cuina en receptes, però la Joana cuina amb l'experiència.
2: Sí, experiència la vas agafant cada dia, eh?
1: I també amb un ull que mai falla, encara que després ningú sàpiga exactament què ha posat. Nosaltres ho expliquem aquí per tots vostès. Gràcies, Joana, per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.
0: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
3: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com lladre s'ha escapat.
2: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
5: Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
2: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, el passat divendres, i que ahir va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana que no baixen dels 24 graus, sobretot a la Costa Daurada i també Terres de l'Ebre, on aquí les nuvolades encara continuen ben persistents. Però al matí es presenta molt assolellat el conjunt de Catalunya, amb un migdia on les temperatures pujaran lleugerament respecte a les d'ahir dissabte, i és que esperem arribar als 40 graus a molts punts, sobretot del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. En canvi, la xafogor continuarà ben marcada a tota la costa catalana, amb una tarda que tornaran a aparèixer ruixats, sobretot al Pirineu més occidental, i que puntualment ho podrien fer-ho amb intensitat. I a la tarda els núvols tornaran a aparèixer també a tota la Costa Brava. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs, i el sistema d'emergències mèdiques va evacuar aquest ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, a la línia LR8, des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix, doncs, servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Au Rora. No obstant això, el certamen Ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Bé, doncs, Doncs un cop més la secció de ciència que fem al Faves Comptades juntament amb el sincrotró Alba arriba a aquest programa. Avui parlem d'un tema molt important per a la salut global i per això saludem, com de costum, la Laia Torres Aribau del Departament de Comunicació de l'Alba. Laia, bon dia.
9: Bon dia.
8: Alba no és el teu nom, és Laia.
9: No, però bueno, em giro igual pel carrer, si criden Alba.
8: De què parlem avui, Laia?
9: Doncs mira, avui, aprofitant que 24 de març és el Dia Mundial contra la Tuberculosi, que és una malaltia infecciosa causada per bacteris, que, de fet, potser ja no sentim que hi hagi gent que té tuberculosi, és una malaltia prevenible
8: de...
9: i curable
8: de fa temps, no?
9: Exacte, ho hem vist més a les pel·lis, potser, no? De fa uns anys, però segueix sent una de les malalties infeccioses més letals del món, això no ho hem d'oblidar, eh? I, de fet, ara també és d'actualitat, no sé si vau sentir ahir que va aparèixer un nou cas de tètanus, una malaltia a Catalunya, que feia molts anys que no ho vèiem. O sigui, amb tot plegat, diguem-ne, vaig pensar que ens podia servir per parlar avui d'un tema que és com combatem les infeccions causades per bacteris, no? I una de les eines principals que tenim són els antibiòtics. Però en els darrers anys han aparegut problemes importants, que en diem resistència als antibiòtics.
8: N'hem sentit a parlar.
9: En parlarem abastament ara, però bàsicament és que alguns bacteris es tornen resistents i, doncs, no els fan efecte els antibiòtics que servirien, doncs, per eliminar-los. I això és un problema, òbviament. Avui ens centrarem, doncs, en quins estudis es fan al sincrotró Alba per contribuir a aquesta recerca sobre combatre la resistència als antibiòtics.
8: Molt bé, doncs avui per parlar-ne del tema, com és habitual, tu no vens sola,
9: no,
8: vens amb
9: experts.
8: Els experts, vens acompanyada de dos científics del sincrotró Alba, tenim l'Isidro Crespo.
10: Hola,
8: què
10: bon
8: tal,
10: dia.
8: Com estàs?
10: Molt bé,
8: i l'Aleix Tarrés, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: Aleix. Per començar, quan parlem de resistència als antibiòtics, què vol dir exactament? Isidro.
10: Bueno, la resistència a antibiòtics és, en poques paraules, si en algun moment teníem un tractament efectiu contra una infecció bacteriana, pues, desenvolupar mecanismes i aquells antibiòtics deixen de ser efectius. O sigui, bàsicament, el bacteri s'acostuma, com si diguéssim així en paraules fàcils, s'acostuma a aquell tractament i ja no és efectiu.
8: És qüestió de temps, també. Vull dir, això vol dir que fa molt de temps que es fa servir aquest tipus d'antibiòtic d'aquí, o no té res a veure el temps. La Laia anava fent així, no? No ho sé.
10: És una combinació de factors.
9: Sí?
10: No és només el temps, sinó també com es fan, com es fa ús d'aquests antibiòtics.
8: Sí. Molt bé. I se sap per què passa, això?
10: Ui, sí. Bueno, a veure, si tu tens un tractament que et recomana el metge i, bueno, et diu un tractament de 7 dies, et prens la píndola el primer dia, comences a millorar, el segon la prens, estàs perfecte, i dius, buah, ja no em fa falta això, jo, això ja és massa tractament, i ho deixes de prendre, al final allà tens, si imaginem, els bacteris són com una població heterogènia, i, bueno, alguns, en biologia, no tot és sí o no. Hi ha alguns que potser són una miqueta resistents, altres que són totalment sensibles, i què pot passar? Que en un tractament de 2 dies matis els més sensibles, però no els,
8: no tots.
10: Els menys sensibles. Llavors, què passa? Que si deixes de prendre la píndola, ara de cop i volta, els menys sensibles a l'antibiòtic ara tenen tot el camp per créixer i no tenen l'antibiòtic. Llavors, creixeran, es multiplicaran, i quan tornis a prendre l'antibiòtic ja no serà efectiu.
9: Perquè han quedat els més forts, no, diguem-ne? O
10: sí.
9: Més ben adaptats, hauríem de dir, no?
11: Sí.
8: Els que no han quedat afectats, no? I per tant es poden reproduir.
11: Clar, al final tu poses una pressió selectiva, no? I estàs seleccionant pel que pot sobreviure aquest entorn.
8: Per això és tan important seguir exactament la prescripció mèdica, no? Si et diuen això, 7 dies... Han de ser 7 dies, encara que el segon o tercer ja estiguem bé, no?
10: Sí,
8: com deies tu,
10: tal
8: Isidro.
10: Qual. I si se t'oblida una dosi, has de retornar la dosi i seguir amb el planning d'aquella nova dosi. O sigui, no dir, ui, se m'ha oblidat, ara em prenc doble. No, has de seguir la
9: el peu de la lletra, diguem-ne, no?
10: I el que és molt important també, els antibiòtics són per matar bacteris.
9: Ah, sí.
10: Els virus no s'hi fa res. O sigui, prendre l'antibiòtic per un refredat, ara ja no passa, perquè ara la prescripció està molt controlada i, bueno, tu no pots anar a la farmàcia i agafar un antibiòtic, però ha d'anar amb prescripció mèdica i has d'aprendre-ho quan cal.
8: O sigui que podem dir que els bacteris es poden passar la resistència entre ells?
11: Doncs sí, no? Sí? Tenen maneres de transferir aquesta resistència. Un cop un bacteri esdevé resistent, té la capacitat de fer resistent tota la comunitat amb la qual converteix un espai.
10: Sí, els bacteris són curiosos. És que al final arriba a ser una societat en petit. Perquè, o sigui, un bacteri, quan esdevé resistent, no és per casualitat. O sigui, ells es reprodueixen molt ràpid. Els bacteris que fem servir al laboratori, cada 20 minuts es duplica la població. O sigui, això vol dir que si tu deixes un bacteri viu...
8: Uh-huh. Estàs donant opcions a que tot això continuï, no?
9: I molt ràpid.
10: D'un dia per un altre tens una població exponencial, perquè això és un creixement exponencial.
9: Dos, quatre... Bueno, no sé què dir, ja no em poso prou matemàtiques.
10: Te'n vas...
9: Exacte, sí.
10: És molt ràpid i això se'ns escapa una miqueta, llavors. I no només això, o sigui, el bacteri que has d'haver resistent pot passar-li aquesta resistència a les seves filles, o sigui, la cèl·lula primogènita passa a les seves dues filles... La resistència, vale, aquesta és una manera, però el bacteri pot, si diguéssim, explotar i alliberar aquest material genètic i que altres l'agafin, o en el nostre cas el que estem estudiant és la conjugació bacteriana. Per què l'estem estudiant? Perquè és un dels mecanismes regulats, o sigui, que el bacteri exploti i que l'altre l'agafi el material genètic, això és complicat de controlar, però evitar que un bacteri li passi directament el material genètic a un altre bacteri, això és un procés regulat. I això hi ha maneres de controlar-ho i per això ho estem estudiant. Sí.
9: De fet, anaves a cobrar ara cap a casa. O sigui, a Sincrotró Alba hem fet estudis, no?, de conjugació bacteriana, també parlaves ara de com es divideixen. Tot això nosaltres ho podem veure a les vostres línies, de fet. No?
11: Ho podem veure, sí.
9: Literalment, eh? Bueno, literalment. Sí.
11: Podem trobar informació que ens diu com es produeix aquest tipus de mecanisme. I sobretot en el cas de la divisió també és un punt important, perquè, per exemple, sabem que alguns bacteris és en aquesta alta taxa de divisió on basen la resistència a antibiòtics. És a dir, aquestes poblacions quan exploten, sí, doncs, poden esdevenir més resistents. En concret tenim un treball que es va fer al sincrotró, on es va determinar quines molècules, quines proteïnes

0: El modifica de tal manera que és inactiu. O podria fer
1: El
0: també
1: neutralitza,
0: el
1: diguem.
0: neutralitza, exacte. També podria ser que la proteïna que l'antibiòtic anava i bloquejava pot modificar aquella proteïna i llavors impedir que sigui aquella proteïna sensible a l'antibiòtic. O sigui, el bacteri al final té moltes estratègies, però no són estratègies que el bacteri pensa i ho fa, no? O
1: No, no, sí,
0: sigui,
1: tendim a personificar-lo així,
0: no
1: no?
0: és així, o sigui, és una qüestió de l'atzar. I al final, pues, si existeix, existeixi. Clar, tu pots tenir un antibiòtic que ja no és efectiu, però pots combinar-ho amb altres, que és el cas d'un altre estudi que es va fer per un altre grup allà a l'Alba, que estaven bàsicament buscant com fer efectius de nou antibiòtics que havien deixat de ser efectius amb bacteris com l'Staphylococcus aureus, que causa molts problemes en hospitals. I bàsicament és això, pues, bueno, si tens una proteïna que expulsa el teu antibiòtic, pues, podries desenvolupar una altra molècula que bloquegi aquell canal per on surt l'antibiòtic. Llavors l'antibiòtic no pot sortir i el bacteri...
1: Al final, una mica és una cursa de... tu em bloqueges l'antibiòtic, jo et bloquejo...
2: És una
0: Exacte.
2: lluita.
0: És una
2: A
0: lluita
2: veure, sí.
0: contra el temps.
3: És quasi una cursa...
2: És com una partida d'escacs, no?
0: Sí.
3: Una cursa armamentística, no?
1: Sí, sí, no,
3: el bacteri farà
2: però,
3: per tornar-se resistent i tu has de fer per evitar-ho.
2: Una qüestió, quan parleu del fàrmac, o sigui, de la vostra feina, s'obté doncs, una resposta per crear fàrmac. Jo dic crear, però no sé si també pot ser modificar un fàrmac.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No?
3: Sí, al final és part del procediment,
0: sí.
3: No?
0: Bueno, ara no és un antibiòtic, però bueno, l'aspirina, que tothom la coneix, és un fàrmac, l'àcid acetilsalicílic, és un derivat d'una molècula natural, l'àcid salicílic, que l'àcid salicílic funcionava molt bé, però què passava? Produïa molts problemes a l'estómac. El van modificar i van fer l'àcid acetilsalicílic, que aquesta modificació fa que tingui menys problemes. Amb els antibiòtics és igual. Tu pots fer alguna modificació per fer que aquells bacteris pues, no, ara ja no siguin resistents a allò.
2: Molt bé.
1: Bueno, una mica amb la metàfora, no anava
3: sí.
1: a dir que deia la llei de les armes, diguem-ho així,
3: sí.
1: és que al final readaptar-la
3: sí.
1: o afegir-li un algú,
2: sí.
1: no?
3: No, però al final està bé perquè també no només t'interessa que sigui molt efectiu
1: sí.
3: Eliminar la infecció, sinó que sigui respectuós, generar almenys el mínim d'efectes secundaris. I precisament les tècniques que fem al sincrotró són prou precises, no?, per veure, sí,
1: sentit.
3: Per afinar això.
2: Ens hem posat perfectament en
1: sí.
2: context amb totes aquestes explicacions, però ens agradaria saber com us ho feu. És a dir, a la pràctica, quan vosaltres treballeu en la línia de llum, com ho feu tot això?
3: Doncs bé, bàsicament fem una miqueta de malabars. Al final, però primer, si la línia de llum entesa com la nostra estació de treball on es produeix la radiació que fan servir al nostre cas, rajos X, que ens permet interactuar amb la matèria d'una manera que veiem tots els detalls possibles, en aquest cas de matèria biològica, de les proteïnes, doncs allà combinem la nostra recerca, en aquest cas nosaltres fem recerca en la resistència antibiòtics, entre d'altres, però també tenim un rol tant els científics de línia com els investigadors postdoctorals que estem allà, on desenvolupem les característiques d'aquesta línia de llum, la fem més adaptada a les necessitats dels experiments i també gestionem experiments d'altres usuaris externs. És a dir, entens usuaris com científics externs que tenen una recerca pròpia, que han aplicat al sincrotró, han demanat de venir a fer els seus experiments i se'ls ha donat un temps per venir i també fer una recerca que alhora es pot aplicar en recerca antibiòtics i en moltes altres coses.
0: Sí, o sigui... Per entendre-ho en un ambient més quotidià, la línia vindria a ser l'instrument amb el que mirem la matèria que estem estudiant, en aquest cas aquestes proteïnes. Però tu abans de poder mirar una mostra en el microscopi has de preparar-la. Llavors això vindria a ser la recerca que fan aquests investigadors en el seu grup de recerca, o nosaltres també en el nostre grup, que és preparar aquella mostra. I com es prepara la mostra? Pues, bueno, us puc explicar un petit exemple de la nostra recerca, per exemple, que en el cas de la resistència a antibiòtics, nosaltres estem mirant com els bacteris es comuniquen entre ells dins d'aquesta població de bacteris. Els bacteris, al final, per pressió de selecció, són

0: molt llestos. I diuen, a veure, si jo t'haig de donar tu la resistència a antibiòtics, m'hauria d'assegurar que tu ja no la tens, perquè si no estaré consumint energia per donar-te a tu aquell
1: Ah,
0: ADN,
1: ja. Però
0: aquella...
1: si ja tens aquest cromo, aquesta arma, per
0: Per
1: què
0: què?
1: matar-me de
0: Millor
1: passar-te-la?
0: guardar-me
1: Vale.
0: les energies. Llavors, els bacteris tenen un mecanisme que
1: S'ho pregunten.
0: saben... Sí, una miqueta. O sigui, el bacteri que
2: Tenen
0: té
2: un
0: la
2: diàleg. Sí, que
1: me'ls
2: una
1: he
2: mica.
1: d'imaginar
2: Sí, tenen una
1: personificats,
2: mica de
1: eh?
2: diàleg.
0: Al final, tot això és a escala molecular,
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: emeten unes molècules que saben que aquell ja
1: Ja,
0: no ha d'anar
1: ja va
0: cap allà,
1: servit.
0: m'haig d'anar cap a una altra banda. Llavors, doncs, com van fer aquest estudi? Doncs, nosaltres també ens aprofitem una miqueta dels bacteris, la veritat. I agafem uns bacteris que no són infecciosos, són un derivat de l'E. coli, de
1: Ara ho
0: l'Escherichia
1: diu,
0: coli,
1: sí.
0: però que no és infecciós, no és bioperillós. Llavors, allà li fiquem les instruccions de la proteïna que volem estudiar i les fem créixer, que ens produeixin la proteïna. Llavors, quan aquella proteïna s'ha produït, trenquem les cèl·lules, les explotem, i aquella proteïna la purifiquem per... Bueno, hi ha moltes metodologies, però bàsicament la nostra proteïna s'enganxa a un material i després, quan hem netejat tota aquella preparació, podem desenganxar la nostra proteïna. I llavors ve, bueno, una de les coses més complicades a la cristal·lografia, que és obtenir cristalls. O sigui, un cristall s'ha d'entendre com si fos un granet de
1: De sal,
0: sal
1: sí.
0: o de sucre. Allò és un cristall.
1: Però de proteïna, en aquest cas, no?
0: Exacte. El gra de sucre o el gra de sal té pocs àtoms, una proteïna té milers i milers d'àtoms, llavors la complexitat és molt gran. Però bueno, quan tenim els cristalls, que realment això s'ha automatitzat moltíssim, llavors és relativament assequible aconseguir-ho, doncs agafem aquests cristalls que poden ser de 20 micres, o sigui, superpetits, ho agafem a mà, ho congelem en nitrogen líquid i llavors
1: Amb
0: anem.
1: unes pinces, oi? O més o menys, sí que us he vist algú. O com ho feu? Perquè, clar,
3: Bueno,
1: diu,
3: home, tan petit, tan petit, ni
1: clar,
3: amb pinces,
2: una
3: com ho
2: espècie de
3: feu?
2: llaç, és com
1: Ah,
2: una...
1: però literalment, és que jo havia sentit alguna vegada, sí que els he sentit conversar i parlen de
2: Sí.
1: pescar cristalls.
2: Sí. Parlem de
1: Sí.
2: pescar, però la canya seria
1: Té un
2: com
1: punt d'artesà, això,
2: una
1: és
2: espècie de
1: molt.
2: llaç d'aquests
1: Sí,
2: de
1: sí.
2: cowboy
1: Ah!
2: fet de nylon amb
1: És que
2: unes micres.
1: imagina't'ls, eh?
0: Sí.
3: Però si
0: I,
3: estem parlant
0: o
3: de
0: sigui,
3: res, és...
2: és molt petit,
0: és
2: és molt
0: molt
2: petit.
0: petit. O sigui, ho hem de fer en una lupa. I has de tenir pols, o sigui, jo vaig haver de deixar de prendre cafè cafeïnat perquè els destruïa.
2: És real, és
0: És
2: real,
0: que
2: sí.
0: és això, no?
3: Després de tota la feina l'acabes
1: Clar,
3: destruint.
0: I la meitat del cristall és aigua, llavors se'l toca si es trenca. O sigui,
2: I en un procés tan automatitzat,
0: clar,
2: no, és un
1: sí.
2: factor humà important.
1: És
0: Però
1: bastant curiós el
0: si
1: mètode,
0: us és
1: sí.
0: curiós això, a l'Alba, des del Departament de Comunicació, s'impulsa l'Alba Open Day
1: Sí.
0: i això es fa cada
1: Home,
0: any.
1: no ho hem fet mai, però podríem fer que la gent, saps, us pesqués els cristalls. Si trobem algú que tingui mà,
3: Jo
1: els hi
3: crec
1: trencarien
3: que sí. No, no
1: tots, vols
3: sobreviuria
1: dir.
3: cap ni un.
1: Bueno, ho hauríem
0: Bueno,
1: d'anar
0: no,
1: provant.
0: però se'n fa
1: Bueno,
0: molta,
1: havíem fet tallers
0: moltes...
1: de
2: Seria un càsting
1: cristal·lització.
2: interessant,
1: Sí.
2: sí. Seria bé, es podria
0: Sí.
2: fer.
0: I hem fet demos i tot, o sigui, és
1: Sí.
0: un cop l'any i
1: Llavors,
0: es pot visitar.
1: sí.
3: Aquí sembla que tot sigui molt fàcil, no?
1: Clar.
3: Explicat i seguint atentament les explicacions que ens donen els convidats. Però la veritat és que això és una feina de molt de temps. Quan porteu treballant en això vosaltres?
2: En la recerca en antibiòtics,
3: Sí,
2: diguem,
3: en el
2: en
3: tema que ens
2: resistència a
3: ocupa avui, quan
2: antibiòtics.
3: porteu treballant?
2: Jo em vaig unir una mica més tard al grup, en el meu cas potser ja porto 3 o 4 o 5 anys, però
0: Sí, bueno,
2: estem parlant d'una dècada ja quasi,
0: sí,
2: no?
0: hi ha un article que traurem ara que les primeres dades d'aquell article van ser de fa 10 anys. O sigui, sí.
3: Sí, que els resultats d'un treball com el que expliqueu avui s'ha d'esperar molt a llarg termini.
2: Doncs sí, és una miqueta... Aquests 10 anys no és res comparat amb el que al
0: Sí,
2: final és
0: és que
2: la...
0: realment trobar una nova via on atacar per desenvolupar nous antibiòtics és un procés llarg, això, 10 anys tranquil·lament, però és que
2: Sí.
0: després, quan tu tens un possible candidat, aquell candidat no només ha de ser eficaç, sinó també no ha de ser tòxic. Perquè, clar, el més eficaç per matar els bacteris és el lleixiu, no?
3: Sí, però
0: Però no ens ho
3: millor no.
0: prendrem,
1: Si
0: no?
1: no,
0: Sí.
1: bueno,
0: Llavors,
1: recordem que
0: clar,
1: hi havia un president que va
0: efectivament.
1: recomanar això pel
2: Exacte.
1: Covid, eh? Vull dir, no,
2: Llavors,
1: senyor.
2: l'efecte secundari és important,
0: És,
2: sempre.
0: llavors,
2: Sí.
0: aquests assajos clínics triguen també un temps, llavors. Però s'ha de començar.
1: És el, bueno, és el pas que hi ha, no? Clar, és el que sí, hi ha d'haver, no,
0: sí,
1: no?
0: Si no ho fem ara, d'aquí 10 anys no haurem començat.
1: És la cursa aquella una altra cop que dèiem
2: no,
1: al principi.
2: No hi ha alternativa, no pots deixar de prendre'ls, no pots tornar a una situació on no hi ha activitat.
3: Llavors, mira, tornem al començament de la conversa, quan parlàvem de la nostra actitud, no? Del pacient, què ha de fer, de quina manera pot contribuir, de quina manera pot ajudar?
2: Doncs, a nivell individual, seguir les directrius que et digui el professional mèdic de torn, que t'ha receptat l'antibiòtic, és una eina molt potent, però ja sabem, ja hem parlat aquí de la tendència que tenen els bacteris a sobreviure, a desenvolupar vies per escapar-se d'aquesta pressió. Per tant, seguir el tractament...
3: Fil per randa.
2: Fil per randa.
1: No inventar-te res pel teu compte, no?
2: Exacte. És que... I també aquesta comunicació, no? Si després d'aquests 5 dies et segueixes trobant malament, torna-hi, perquè pot ser que de manera natural hi hagi una resistència i t'hagi de receptar un segon antibiòtic que ataqui el problema per una altra banda.
0: I recordar això, que al final és una carrera contra... O sigui, no és que pugui sortir la resistència als antibiòtics, no, és que sortirà. Llavors, fins i tot si desenvolupem nous antibiòtics, és una carrera contra el temps. Llavors, si no els fem servir bé, encara que trobem d'aquí 10 anys una nova via per evitar aquella resistència a antibiòtics, si no els fem servir bé, aquella nova via també sortirà.
1: No servirà de res tot aquest esforç, no? Exacte. Sí, centrats en el que ens digui el metge o la metgessa, diguem-ho
3: així. Sí, efectivament. Doncs farem cas, és que...
1: Exacte.
3: Per alguna raó et diuen si han de ser tants dies, si t'ho has de prendre un cop, si han de ser dos o tres, doncs...
1: Mentrestant, que, doncs anem fent estudis a l'alba i un toqui.
0: És que funcionen molt bé els antibiòtics, i per això te'ls prens potser dos dies, ja et trobes superbé, però no.
1: Clar, tu no veus per dins què està passant, no?
2: Efectivament.
1: Aquí estem.
3: Bé, doncs ens queda res per acabar, però acabarem amb una nota cultural.
1: Sí, volia... Sí? Exacte. Sí, sí, una res, molt, molt ràpid, que crec que avui... Anem més justos de temps, però només recordar que s'ha estrenat una sèrie televisiva on el sincrotró hi té un paper important i estem molt contents d'haver trepitjat també aquesta part de l'audiovisual.
3: No sortireu vosaltres pel mig?
1: Alguns del sincrotró fem d'extres. És a dir, estic parlant estic parlant de Dia 1, és una sèrie que va promoure el Mobile World Capital, que és la fundació que fa el Mobile World Congress, i amb el suport de 3CAT i de Prime Video. Llavors es van gravar... És un thriller tecnològic, diguem-ho així, ja ho podreu descobrir. La qüestió és que hi apareix en escenaris del voltant de Barcelona relacionats amb ciència i tecnologia, el Supercomputing Center, el Mirador Torre Glòries, la Universitat Pompeu Fabra i també el Sincrotró Alba. I el cinquè capítol, doncs sortim bastant. No? I
3: estem... Cinquè capítol?
1: Sí, és de 6 capítols, nosaltres sortim al cinquè. Val. I bé, evidentment, mireu-les, si voleu, està a Prime Video i a 3CAT.
3: I aquesta sèrie s'ha estrenat aquest diumenge a TV3.
1: Això mateix. Qui tingui Prime Video ja es va estrenar el dia 13 de març i aquest diumenge a TV3 es va estrenar i a la plataforma ara trobareu fins als 3 primers capítols. Els altres 3 crec que es penjaran, dedueixo que la setmana que ve, no ho tinc clar, però per
3: però
1: la dinàmica
3: que
1: porten...
3: Però que la gent no pateixi, si ara no li va bé, perquè no deixarà una altra sèrie, potser, per seguir aquesta.
1: Últimament, és el típic, la gent se la mira sencera, són 45 minuts, la gent que l'ha vist
3: aquesta
1: ja se l'ha mirat. Sí, és entretinguda, és un thriller. Està prou bé, veureu les imatges del sincrotró, hem vist nosaltres alguna pinzellada per avançat i són... Bueno, que hem quedat molt guapos, vaja.
3: Sí? Que ens heu visitat...
1: La instal·lació, vull dir, no, els figurants sortim molt de fons.
3: Val,
1: però
3: sí,
1: la instal·lació...
3: No podem reconèixer
1: ningú. Però realment la instal·lació surt molt maca. I vull dir que no... I a part, perdó, m'he oblidat de dir, no sortim només com a decorat, sinó que formem part del guió. El sincrotró apareix i es menciona i s'explica, de fet són científics que van al sincrotró, vull dir, no som només un taló de fons, saps?
3: I està ben documentada
1: sí,
3: la sèrie?
1: Sí. I veureu el supercomputing també, apareix una part de computació que li interessi, o sigui, està molt bé.
3: Molt bé.
1: Sí, que
3: tu
1: l'has vist al primer capítol? Sí. Vaig al primer capítol perquè he de dir que ens van convidar uns quants a l'estrena, al cinema de Sant. Sí.
3: Mira que bé. Vosaltres que heu vist?
2: No, encara no.
3: No.
1: Per això estic fent propaganda.
3: Com estarà a plataformes? No
1: sí, clar,
3: no,
1: és que
3: perquè...
1: s'acaba d'estrenar aquest diumenge, Setmana Santa. Si voleu, podeu aprofitar.
3: No hi ha cap problema. Es pot recuperar.
1: I tant.
3: Molt bé, doncs avui ens quedem amb aquest missatge quan hem estat parlant de la resistència als antibiòtics. La ciència treballa per trobar solucions, però nosaltres també hi tenim un paper a fer, que és seguir les instruccions del nostre metge al respecte.
1: I confiar en la ciència, vaja.
3: I confiar en la ciència, sí. Però, clar, sabem que tot això va a poc, perquè s'ha de tenir... Doncs,
1: s'ha de fer ben fet, també.
3: S'ha de fer molt ben fet. Isidre Crespo, Aleix Tarrés, moltíssimes gràcies als dos. Laia gràcies Torres, per suposat.
1: Merci.
3: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Fins la propera.
0: Vinga, fins la propera.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.
3: Torna el Sant Cugat Emprèn una temporada més, la mateixa hora, mateix dia, però ho fa amb les piles ben carregades i amb moltes ganes de fer bullir l'olla. Tenim idees, tenim energia i, sobretot, tenim gent amb ganes de fer coses grans. Cuca Fernández, benvinguda.
4: Hola, què tal?
3: Avui vens acompanyada, com és habitual, però avui és un...
4: Vinc molt ben acompanyada.
3: És un convidat molt especial.
4: Doncs sí, perquè hem de començar la temporada, com dius, com ben has dit, amb molta energia i molta vitalitat. I avui us porto un esperit i un talent molt jove.
3: I tan jove.
4: En Long Li Xue va néixer a Girona, té origen xinès, però ha trobat a Sant Cugat el lloc ideal per fer créixer les seves idees. A les xarxes ho peta. 137.000 seguidors a TikTok i més de 30.000 a Instagram. Però no només això. També és col·laborador en diversos mitjans de comunicació on comparteix la seva visió sobre el món digital, la creativitat i l'emprenedoria. I ara, amb només 23 anys, atenció, acaba de crear la seva pròpia agència de comunicació que es diu Anhelo. Avui ens visita per explicar-nos com es construeix un projecte des de zero, amb passió i les idees clares. Doncs benvingut, Long Li Xue, al programa, la secció de Sant Cugat Emprèn.
5: Moltes gràcies per convidar-me. Quin honor ser el primer,
3: Estrenes temporada.
5: Sí. Quin plaer, que guai.
4: Comencem amb molta energia, eh?
5: Sí, home, com toca.
4: Vas començar a crear contingut amb només 16 anys. És
5: sí,
4: així?
5: Correcte.
4: Recordes com va ser aquell primer pas?
5: Sí, la veritat és que... Bueno, jo sempre explico que a mi al col·le se'm reien de mi. Al final, els trets asiàtics, l'ESO és un moment complicat i la gent doncs, li agrada molt punxar-me amb comentaris doncs, estigmatitzants cap a la meva persona. I tot això m'afectava bastant, fins que vaig aprendre a donar-li la volta a la truita, no? De dir, mira, a mi m'afecta molt que em diguin xinès come perros. Llavors jo li vaig donar la volta a la truita i vaig dir, ostres, un Rottweiler, quina gana. Llavors jo era el primer en fent aquests acudits racistes, no? Cap a la meva mateixa persona, perquè em vaig adonar que si jo feia l'acudit no m'importava que ho fessin els altres, si jo sóc el primer en acceptar i en fer-los, no? Com una mica mètode d'autodefensa. Què va passar? Doncs que això ho vaig portar a les xarxes socials, en aquell moment doncs, es portava molt als memes, i doncs normalment eren memes amb plantilles, no? Que ja estan predeterminades, imatges que s'han fet virals, i tu només edites el text. Però jo vaig decidir ser el propi personatge dels memes. Llavors, va ser per penjar-ho, per ensenyar-los als meus col·legues i fer una mica de broma, no? No era res que estava pensat com per amb una projecció. Fins que de cop comences a créixer i dius, ostres, què està passant? I la gent doncs, li agradava molt doncs, aquestes tonteries que feia i llavors ja vaig passar al vídeo i a poc, doncs, fins ara.
4: Sí, va ser tot una mica natural, no? Una manera fluida, no vas provocar res.
5: Correcte. I al final, en aquell moment, és que no hi havia referents en català, no hi havia ningú que ho
3: estava fent. De quan estem parlant? De quina...
5: 2016. De quin any? 2016. Abans de 23, en tenia 24 l'any passat, quan vaig començar a aprendre. Per tant, ara seran 9 anys a les xarxes socials.
4: És molt, eh? És tot un expert.
3: És un veterà.
4: Sí, sí. I crees no ens avancem. Et defineixes, jo m'agradaria dir a la gent que ens escolta, que et defineixes com un xinès que sap pronunciar la R. I aquesta barreja d'humor i autenticitat et fa connectar molt bé amb la teva comunitat. Quin és el tipus de contingut que t'agrada fer?
5: Doncs mira, ara a mi m'agrada molt sempre fer humor. Soc una persona que em considero molt positiva i molt bromista, sempre estic fent acudits dolents, jocs de paraules, i la gent del meu entorn n'està farta, però també és el contingut que m'agrada fer, perquè és com ser ràpid en l'humor, no? I m'agrada molt tot el tema de jocs de paraules, m'agrada molt les recomanacions, la gastronomia, vinc d'una família d'hostaleria, per tant, a qui no li agrada gaudir d'un bon menjar... Però ara em vull decantar més per explicar curiositats, històries, que veig que és una cosa que ja he provat d'explicar i que la gent acostuma a agradar. Llavors potser seria ara enfocar-ho una mica més cap a reportero.
4: I sempre en català.
5: Sí, sempre, sempre, sempre.
4: No vols obrir més fronteres?
5: Això és la pregunta del milió que li fan a tots els creadors de continguts en català, no? De dir, ai, mira, és que fent-ho en català estàs limitat a, no sé, que són 12 milions de catalanoparlants, no? De Catalunya, Països Catalans, i en castellà al final doncs abarques públic no només a Espanya, sinó que fins i tot a l'ATAM o als Estats Units. Però crec que al final, quan tu crees contingut en català, per la gent, doncs, t'arreles molt més a ells. Hi ha una confiança, no? Algú et parla en català i moltes vegades ja confies automàticament. I crec que aquesta confiança que ens pot passar doncs, al carrer quan algú ens parla en català també està traslladat a les xarxes i, per tant, generes un vincle més fort. Per tant, no. I més, sent de Girona, és que a vegades sempre faig conya de dir intentaré hablar castellano para practicarlo, perquè...
3: amb la lateralitat.
5: Exacte.
4: Parlant del teu contingut, parla'ns una miqueta d'aquests 25 reptes del 25 que parles últimament a les teves xarxes. Fins i tot t'hem vist amb el Jordi Cruz.
5: Correcte.
4: De Masterchef.
5: Bueno, això són a principis d'any que vaig dir, vale, aquest any en faré 25, se viene crisis, vaig a dir, va, vaig a apuntar-me a una llista, 52 coses que no hagi fet mai. I llavors, per primera vegada, anar-les a descobrir durant amb aquesta edat. Jo pensant, bueno, són 52 setmanes, un per setmana. Ingenu de mi, perquè òbviament ara estem a setembre i potser em porto 20. Vull dir que no vaig bé en timings, però em donaré marge fins als 25. I la idea és precisament plasmar l'experiència de viure per primera vegada moltes coses. Que sí que és veritat que moltes vegades fem coses per primera vegada, però senzillament les vivim i no et queda el documentat. Que està superbé, però a mi m'agrada molt recordar, ostres, la primera vegada que he anat a un globus aerostàtic o tenir l'oportunitat d'anar al restaurant del Jordi Cruz i preparar una recepta d'estrella Michelin o fins i tot que estigui allà mentre faig un àpat en el seu restaurant, no?
4: O sigui que ho estàs visquent intensament, no? Aquesta
5: molt,
4: experiència.
5: Moltíssim.
4: Alguna anècdota així especial?
5: Home, és que al final són anècdotes, són experiències noves per mi. Per tant, jo vaig normalment sense expectatives i és a veure què és el que em sorprèn. Anècdota com a tal, a veure, el Jordi Cruz és el Jordi Cruz. O sigui, tal com és en pantalla, és en persona. Llavors jo vaig sortir d'allà dient, vale, és un geni, però no sé si m'ha caigut molt bé o molt malament. En el sentit que és una persona molt directa, hi ha molt de la broma des d'un principi, però ho fa com un posat tan seriós que no sé si m'està vacil·lant, saps?
4: No saps si t'està enganyant o no.
5: Exacte, no? Exacte, però molt maco, molt proper i tot això, doncs, al final s'agraeix, no? Poder escriure directament i que la gent et contesti dient, vale, sí, ens encanta. O, per exemple, ara estic en contacte amb gent de la Vall d'Aran que fa formatges artesans i dic, bueno, doncs puges un dia a la Vall d'Aran i te'n vas a fer formatges artesans allà. I dius, ostres, ja hi ha gent que ja m'ha dit, escolta, què et semblaria si per aquest repte fessis això? I aquest efecte crida crec que és el que és més maco.
3: Quants reptes et queden ara?
5: Uf, bastants. Em donaré marge fins al mig any que ve, mitjans de l'any que ve. O sigui
4: fins que faci els 25.
5: No, fins que faci els 26. Ara,
4: ah, els
5: just
4: 26,
5: n'acabo de
4: sí.
5: fer 25. Llavors em dono el marge durant aquest any, fins a l'agost, a veure-ho complir dels 52.
3: I tens algun repte relacionat amb el territori que coneixes des de fa un any? És a dir, Sant Cugat, Valldoreix...
4: Perquè hem de dir que has nascut a Girona, però ara fa un any que vius a Sant Cugat.
5: Correcte, fa un any, des del maig de l'any passat, que vaig marxar de Barcelona i vaig venir aquí a Sant Cugat. És viu de conya, m'encanta. Justament abans passejàvem per aquí i dèiem, és que és idíl·lic, és molt maco Sant Cugat. De quin territori? No hi ha cap propòsit, però escolta, si algun dia em cau a mig quilo del cel, em compraria una propietat aquí, no?
3: com a repte,
5: tenir una propietat a Sant Cugat crec que és bastant...
4: És tot un repte.
5: Sí.
4: Escolta'm, i què t'ha fet triar la ciutat per viure?
5: Doncs, sincerament, que estigui molt ben connectada a Barcelona i alhora tinguis la pau i l'encant d'una ciutat petita. Al final, venint de Girona, que és... també jo considero que és una ciutat petita, perquè tot comparat amb Barcelona és una ciutat petita, doncs vaig dir, ostres, vull estar en un lloc on que em sigui molt pràctic estar a Barcelona, però alhora poder trobar aquesta pau i aquesta tranquil·litat que no pots trobar en el centre de Barcelona. Jo venia de viure a Sant Antoni, vull dir, en el rovell de l'ou.
4: I ara estàs idíl·lic aquí a Valldoreix, no? Perquè tu estàs visquent a Valldoreix. Com has percebut aquesta trobada a la ciutat en el sentit de com a emprenedor? T'ha ajudat en alguna cosa? O sigui, no sé, t'ha inspirat en alguna cosa o t'ha portat alguna cosa més al viure aquí?
5: Home, jo crec que al final fas connexions i he conegut a moltíssima gent que t'aporta molt de valor, tant personal com professional. Un dels meus amics de, que he fet aquí a Sant Cugat és l'Oriol Callaghan, que és un dissenyador gràfic superpotent, i també doncs, veig que es mou, ens movem en entorns en què faciliten moltíssim també aquest tema de l'emprenedoria, i veig també que, com que és un lloc que també s'impulsa moltíssim l'emprenedoria i el negoci local, no? Perquè és dels pocs espais en què jo he anat i la gent segueix comprant a les botigues de roba de sempre. Sí que és veritat que a poc vas veient com s'està vendint més aglomeracions d'aquestes fleques que ja tots coneixem, i això sí que és una mica, a mi em fa una mica de pena, però vas pel carrer i la gent fa vida, la gent compra en el comerç local, no? Jo sé, quan vaig venir em van explicar la història d'uns germans que van obrir una xurreria aquí darrere del monestir.
4: Amb 21 anys, eh?
5: Amb 21 anys, vaya xurrada, que dius, brutal. M'agrada molt el nom, m'agrada molt la marca, m'agrada molt l'impuls, gent jove dient, ostres, anem a obrir una botiga de xurros aquí a Sant Cugat, no? Anem a recuperar el concepte de xurreria.
4: I a nosaltres en aquestes accions encanta parlar de comerç local i d'emprenedoria, o sigui que hem de continuar reivindicant que sobretot la gent jove, que a vegades com que costa, no?, que la gent jove pugui començar en un negoci, doncs la gent que ho fa ho hem de demostrar i ensenyar. També, com ha estat el procés de passar de creador de contingut a emprenedor amb una agència pròpia?
5: Doncs me n'he adonat que al final és una manera d'impulsar la marca personal. Al final les xarxes socials són una cosa temporal, i això ho sé des del minut 1 que em vaig dedicar. Sé que un dia pots estar amunt, l'altre dia pots estar avall, i això doncs, o encallar-te molt de temps i estancar-te. Però obrint la meva pròpia agència em va ajudar molt a fer perspectiva, a dir, ostres, tinc un objectiu, no? Que ja no és només pujo als meus seguidors, pujo aquest contingut meu, sinó aquests coneixements que jo he après durant tots aquests anys creant contingut, com puc transformar-lo, ajudar a altres marques a crear aquest contingut, aquests impactes, i a sobre, doncs, jo també enfortir aquesta marca personal de dir, mira, no només soc creador de contingut, perquè al final hi ha l'estigma de gent que viuen de xarxes que no fan res més i només viuen de xarxes, no? Jo al final soc una persona formada, tinc una carrera al darrere, per tant, vaig dir, tinc els coneixements, tant de xarxes com del món empresarial, doncs anem-ho a intentar. I llavors, clar, ha sigut un avantatge. Quan truques portes no és el mateix, ja entres amb una carta de presentació mig feta, no? Dic, mira, soc aquesta persona, tinc aquest currículum a xarxes, he fet tot això.
4: I tens una experiència brutal que
5: Exacte.
4: Pots aportar a moltes marques, perquè al final el món digital, molts de, per exemple, de la meva època, l'estem descobrint d'una manera, pues, això, improvisada, no? Però vosaltres ja heu crescut amb tot això. Jo crec que també la vostra experiència, és, encara que sigueu joves, és molt, molt important.
5: 100%. I al final la gent, el que més costa precisament és que els directors d'empresa o de màrqueting, el que sigui, entenguin la necessitat que nosaltres oferim. Llavors és com el repte més gran de dir, ostres, per què ara les empreses haurien de no deixar de banda, però apartar una mica tota la part estètica, les fotografies, tot el que abans feia Instagram, no? Tot ha de ser posat superbonic, i han de passar a fer contingut audiovisual, vídeos, perquè ha d'haver-hi una comunicació molt més personal. I tot això és el que els hi costa més, perquè sempre s'han acostumat a una comunicació on la marca parlava des de perspectiva de marca, mai des d'un toc personal. I nosaltres sempre ensenyem això, que les marques s'han de comunicar com uns creadors de continguts més i ser partícips en les plataformes d'entreteniment, com pot ser Instagram o TikTok. I això és el que oferim a Nero.
4: Haig de dir, Carme, que li dones un paper i un llapis i 10 minuts i et fa una estratègia brutal, eh?
6: Ah, sí?
4: Dono fe.
6: Pensava que anaves a parlar d'una altra habilitat, no sé, que dibuixés,
4: bueno,
6: que
4: a mi aquesta habilitat em sembla brutal.
6: Això ja ho donem per fet. Però no, pensava que em descobries una altra cosa. I jo vull saber més coses sobre aquesta agència, Long. Mm-hmm. És a dir, fa un parell d'anys?
5: Un any.
6: Un any que està funcionant.
5: A l'octubre farà un any que la vaig obrir, sí.
6: Val. I qui forma part d'aquesta agència?
5: Doncs mira, ara tinc una sòcia que estem treballant mano a mano, i perquè vaig veure que sol se'm solapava molt i aprendre a delegar té el seu què, eh? I vaig fer el maig amb la Xènia, que estem doncs, treballant conjuntament, i a partir d'allà doncs, el que fem és agafar diferents creadors de continguts i editors de vídeos, i per cada marca els hi diem, mira, tens aquest creador de contingut que creiem que encaixa amb la teva marca, amb els valors que vols representar, i a partir d'allà els hi generem continguts per especialitzats per a ells. No? Llavors, és, cada marca té un perfil, un editor de vídeos, i és una estructura líquida que permet, doncs, per una personalització i una atenció molt més gran a les marques. Què passava amb les agències tradicionals? Tens un equip de 5 o 6 persones en què potser et porten 10-15 clients. No? Llavors, cada client, com a molt, li pots dedicar 4 hores al mes perquè està estructurada d'aquesta manera. Però tenir una estructura líquida permet les marques, doncs, tenir una connexió molt més propera amb l'equip que els està portant les xarxes i la producció. I nosaltres també ens permet, doncs, aquesta personalització i diversificació dels perfils, que ja no és una persona treballant a 40 hores, sinó tens aquest client, tens aquestes tasques, endavant. I llavors també dona llibertat molt als creadors de continguts que vulguin treballar d'això, i les marques també, doncs, tenir un equip especialitzat i ad hoc per a ells.
4: Teniu uns valors molt definits, no, en Elo, també, que han d'anar alineades amb les marques que porteu, no?
5: Correcte, correcte. A mi no se m'acut, no se m'acudiria mai fer continguts promocionals per alguna empresa d'apostes online, esportives, per exemple. Això són, al final, són valors que cadascú porta des de casa, i també t'has de sentir còmode amb els clients que treballes. Vull dir, al final, quan emprens, també tens el síndrome de dir, he d'agafar tots els clients que em vinguin, totes les propostes, i dir que sí, no, i al final estaràs més tranquil, doncs, sabent amb quins et sents còmode treballant i amb quins no. I a partir d'aquí discernir, perquè moltes vegades els clients aquests que agafes a contracor acaben sent molt pitjor a llarg termini, perquè al final et van sortint el que nosaltres diem bolets, no? Que són problemes amb aquests clients.
6: I escolta'm una cosa, tu has fet una projecció de com t'imagines o com voldries veure en Elo, aquesta agència de comunicació, en un termini de 5-10 anys. Ho dic perquè és un món que canvia tan ràpidament que no sé si... us proposeu fer una mirada a una mica més llarg termini.
5: Correcte, nosaltres ja tenim en compte que les xarxes socials són fluctuants, però el que tenim en compte també és l'atenció que nosaltres dediquem a les xarxes socials, i això va en increment. Podrà ser que surti un nou format, no? Hologrames, no? Imagina't, no? Hologrames que surten de tal. Doncs ja ens estarem formant per quan es facin hologrames, però mentrestant, amb com està el pati actualment, l'únic que pot competir contra plataformes de Reels o TikTok per la nostra atenció, diguéssim, són altres continguts audiovisuals. Per tant, si el teu sector és producció audiovisual de continguts per marques, dona igual quin és el nom de la plataforma, dona igual si li dius Reels, TikTok, Cugat Media o el que sigui. Al final és anirà per una plataforma. Llavors ara, per exemple, s'ha implementat des de fa un any a Espanya el TikTok Shop, que és una eina molt i molt potent de venda a través de TikTok, que Instagram va provar fa uns anys i no va funcionar, perquè l'únic que feia era redirigir la pàgina. Llavors, tu des del TikTok pots comprar directament, sense entrar a una pàgina de tercers, i és com un Amazon. Tu veus un vídeo, no? Per exemple, aquesta cantimplora que tenim al davant, dius, mira, aquesta cantimplora està només a 2 euros, clica aquí. Cliques, pagues i t'ho envien. Ja està, és una qüestió de 2 minuts, la compra, o menys, i no has de canviar. Llavors nosaltres també ja estem enfocats també a que quan hi hagin clients que venguin productes, que tinguin l'opció de vendre-ho directament des de la plataforma de TikTok. I això és una cosa que fa un any no s'havia plantejat. Per tant, ja ens anem adaptant segons les necessitats que hi hagin i els objectius que tinguin les empreses que ens contractin.
4: I quins consells li donaries, per exemple, al comerç petit, perquè estigui competint davant d'aquestes històries a les xarxes socials, no? Perquè, clar, comprar tan directament i és molt fàcil. La gent, normalment, encara que vulguis comprar a la botiga de sempre, sempre pues, dius, mira, estic més còmode a casa al sofà, apreto el botó i compro. Què li recomanaries al comerç petit?
5: Doncs ensenyar a les xarxes la part bona que té el comerç petit. El comerç petit és un comerç que jo crec que és molt de noms. Sabem els noms dels nostres clients, no? Sé qui és la Pepita, sé què li passa a la Pepita. Quan vingui la Pepita a comprar, vindrà a comprar, perquè hi ha una relació molt més enllà de la compres, no? Llavors, això traslladat a les xarxes pot generar aquesta proximitat a les xarxes socials, també. Un dels exemples que se'm venen pel cap ara són les fruiteries Giró, vale? Que és la parada on jo anava a comprar fruita en el mercat de Sant Antoni, i la filla es va dedicar un dia a ensenyar com era la seva vida tenint 22 anys o 23, no sé l'edat que té, i treballant en el mercat de Sant Antoni venent fruita, i s'ha fet tan viral que, bueno, l'han aparegut a Òmnium, l'han convidat a TV3, i és un projecte que és una paradeta en un mercat municipal. Vull dir, moltes vegades diuen, ostres, és que jo no sabria per com començar o no crec que això tingui un retorn. La gent ja va a veure la Marina a Fruiteria Giró. en el mercat de Sant Antoni a comprar-li fruita amb ella, perquè ja ha creat una relació, un vincle, una comunitat a les xarxes socials. Mm-hmm. Per tant, aquest retorn es nota. I si tu vas a parlar amb la Marina en la seva parada del mercat, veuràs que et diran, sí, sí, ve molta més gent, em comenta, ostres, t'hem vist en els vídeos, que divertit, tal. Llavors, al final, és un aparador més. I és un operador que al final tenim la sort que és gratuït per tothom.
4: I com a col·laborador de mitjans de comunicació, a mi m'agradaria saber si hi ha alguna cosa en futur a sobre de la taula.
5: A sobre de la taula, ben, de moment...
4: Alguna exclusiva ara hem de treure avui, no?
6: No puc avançar projectes, perquè si no se'n fan...
5: No, d'així de comunicació, no. Per tant, aquí un open to work també en algun mitjà de comunicació, que a mi m'agrada, i com alguna cosa a fer puntualment o recurrentment també m'agradaria molt. Però sí que ara, l'octubre i novembre, s'estrena la sèrie de La Casa Nostra, de Dani de la Orden. Allà, si esteu atents als episodis, potser us en porteu una sorpresa.
6: Mira, un cameo.
5: I després la segona temporada de Vintage, de 3CAT, també, amb la Diana Gómez. Uh-huh. Doncs també us podeu trobar altres sorpreses allà.
4: O sigui que tenim una exclusiva, Carmen. Hem començat bé, la temporada.
6: Hem començat molt bé, però també que se'ns ha passat el temps. Se'ns ha passat el temps.
4: Doncs jo agrair-li al Lonely Show, perquè ens quedi ben gravat el nom, perquè això promet. Agrair-li l'atenció que ha tingut amb mi personalment, perquè realment ha sigut un plaer conèixer-lo i a mi és que aquests espírits joves sempre... els admiro. O sigui que hem de tenir-los presents,
6: sí, sí.
4: I hem de...
6: Tenen les idees molt clares.
4: Exacte, i a mi això m'encanta. Doncs també recomanar-vos aquesta setmana, sabeu que el dia 18, del dia 18 al 28 de setembre, torna Sant Cugat va de tapes. 41 establiments locals s'hi han sumat i per 4,5 € tens tapa i quinto o canya. Ha pujat una mica davant,
6: sí,
4: de l'any passat.
6: Una mica.
4: Però continua sent una bona proposta per donar suport als restaurants de la ciutat i descobrir racons nous. O sigui, l'Only Sue, tu ja saps que aquí a la ciutat aquests dies tenim aquesta oferta. Has de fer una ruta, que veuràs que la gastronomia de local també té el seu encant.
5: Ja tinc els meus locals preferits, d'aquí.
4: Sí?
5: Així,
4: sí? Que, sí? Pots, sí, dir algun?
5: Lebanito. M'agrada molt.
4: T'agrada l'Ebanito o l'Ebano Bellaterra?
5: Ebano Bellaterra no hi he anat, encara, però l'Ebanito m'agrada molt.
4: És la mare de l'Ebanito.
6: Ara li farem una llista.
4: És la mare hi ha molts restaurants, jo podríem dir molts...
6: A Sant Cugat
4: pots
6: triar i remenar.
4: Pots triar i remenar, que hi ha molta bona gastronomia. Molt, doncs moltes gràcies, Long, i això, doncs res, acomiadem la secció, la primera de la temporada, per tot l'alt.
6: Amb tota l'energia del món. No te l'acabis tota perquè has de tornar d'aquí unes setmanes.
4: Això que amb aquests canvis de clima estic avui una mica refredada, Jo ja he començat bé, estrenant la temporada.
6: Tu cuida't, Cuca. Gràcies, Long.
5: Moltes gràcies.
6: Gràcies, Cuca, que vagi molt bé.
4: Gràcies.
2: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Continguts en xarxa.

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Jill DeFerro.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Comte s'est déménagé.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions.
8: Animal, vegetable, or mineral?
3: Animal.
8: Busy?
6: Tremendous.
9: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana. Una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que, 93 anys després, continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida, però a l'estat espanyol es va estrenar com Una mujer para dos. Avui us en parlaré perquè en dedicarem el programa Els trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable, Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviats ingenus i bohemis. A l'obra, d'altra banda, quan ja són a Nova York, quan han tornat a Nova York, els dos homes, es tornen cada cop més competitius entre ells. I ella, una mica farta, es casa, finalment, amb un tercer, que és el cap de l'empresa on treballa. Però un dia, en el decurs d'una festa a casa seva, el marit té la percepció que ella i els dos amics tornen a estar embolicats. Munta una escena, es divorcia i ella i els seus dos homes se'n tornen a París per recuperar el seu antic disseny de vida. El cert és que la pel·lícula va fer tants canvis que Noël Coward, sempre molt irònic, va dir: «Crec que de la meva obra només hi han deixat tres frases». Una cosa així com: «Passa'm la mostassa, si us plau». Una altra pel·lícula que gira entorn d'un trio és Els somiadors, de Bernardo Bertolucci. L'acció té lloc a París els dies de maig, del maig del 68, els dies del prohibir, quan els estudiants van fer una sonada revolta, que també va ser seguida pels obrers, contra la diferència de classes, la guerra de Vietnam, la moral burgesa. I trobem aquí tres joves, la Isabel, el seu germà Theo i un amic americà que es diu Matthew. Aprofitant que durant uns dies els pares són fora de la ciutat, els dos germans porten a Matthew a casa seva i estableixen unes normes per conèixer-se mútuament, explorant les emocions i l'erotisme per mitjà de jocs experimentals. Semblen molt rebels, però en realitat són fills de papà, que volen, doncs, pertànyer a la revolució, però sense ser-ne part. Aquesta escena, que ara sentirem, transcorre en un sopar a casa. Al voltant de la taula hi ha el pare, la mare i els tres joves. Les veus que sentirem són les del pare i la d'en Macio.
10: Solo estaba jugueteando con el mechero de Isabel y no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ve? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja.
11: Sí.
10: Pero así también. Y encaja así. Y así. Y aquí también. Y seguro, estoy seguro de que si lo abro, encajará en alguna parte. Encaja en cualquier parte. Mire. ¿Lo ve? Creo que si observas todo detenidamente, esta mesa, lo que hay sobre ella, la nevera, esta habitación, su nariz, el mundo entero, puedes darte cuenta de que hay una especie de armonía cósmica entre las formas y los tamaños. Y me preguntaba por qué. No sé por qué es así, pero es así.
11: Tenéis un amigo muy interesante. Más interesante de lo que os imagináis.
9: Els somiadors, un film basat a la novel·la Els anys innocents de l'escriptor escocès Gilbert Adair, que per fer-la es va inspirar en una altra novel·la i a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, totes dues amb el mateix títol, Els infants terribles. La novel·la era de Jean Cocteau, de l'any 1929, i la versió en cinema era de Jean-Pierre Melville, del 1950. Una gran novel·la i una gran pel·lícula, per cert. A la pel·lícula Els somiadors, de Bertolucci, hi ha una escena que recrea la mateixa escena del film, Banda a part, de Jean-Luc Godard. És l'escena, una escena que recrea que un moment, uns instants, en què els dos nois i la noia corren pels passadissos del Museu del Louvre de París. Pretenen superar el rècord que diuen que va establir un xicot californià en 9 minuts i 45 segons. Però és una marca fictícia, perquè aquest californià va ser un invent del film de Godard. Amb aquesta cursa que fa el trio, desafiant les normes perquè està prohibit córrer pels passadissos d'un museu, pretenen creure's que fan un acte d'afirmació, en el sentit que ja res no els pot aturar. Però és fals, perquè en realitat l'únic que fan és matar el temps. Podrien donar voltes a la Sagrada Família i l'efecte seria el mateix. L'únic que fan és una recreació per fugir de la realitat. Una altra pel·lícula que parla d'un trio, per bé que es queda a la superfície, és Butch Cassidy and the Sundance Kid, interpretada per Paul Newman i Robert Redford. És un western que, tot i basar-se en personatges reals, no aborda el fons de la qüestió. Però el cert és que no només van existir els dos homes, sinó que també va existir Etta Place, que és el personatge que interpreta Catherine Ross. La pel·lícula és coneguda entre nosaltres com Dos homes i un destí. Però ben bé es podria dir Dos homes...
12: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
13: Salutacions, us parla Latina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la l'ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular els ritmes circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
12: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
14: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps, a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre això.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar:

0: no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar.
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el Hamefat?
1: Som-hi!
0: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net.

0: a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
0: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
2: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
3: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
3: Tu un bou?
2: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
3: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
2: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
4: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
4: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
2: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calista i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
2: Fina.
5: Quio.
2: Calixta. I som...
6: Gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans. I ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el lloc que me fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja em semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: Gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant d'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-los sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i l'espiga i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els caçanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La caçanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la Sardana tardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen la sardana no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça, doncs, es va animar tant. Anem a veure la les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig hi va tocar Sempre Galzeran, Mirant al cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Anem a escoltar aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'Enclavé de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova amb sardanes de Veu Mala, Molina o Cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'Aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: doblejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí i a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell. I a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria. Atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També 2 de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la Sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 6 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve, a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre, Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols, ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella, i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre, ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a 4:00 PM amb les coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes. El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Saret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant-lo blanc. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: www.doblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
0: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les figues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la sistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritme circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges del Baciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món,
4: sí,
0: de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no?, doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per a primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això.
5: Sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit,
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui, tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara
0: t'explico. O de carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior, i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta,
7: de difícil
0: feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca o tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
2: Jo crec que seria important, però més endavant, més el batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No.
0: No?
5: Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí. Es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21,

0: veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer per la meva vida, però...
1: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, aquesta por a equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
2: No.
1: Oriol?
2: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
1: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
0: Que em fes feliç,
1: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
3: Jo les dues coses.
2: Sí.
1: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
3: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
1: Endavant.
3: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
1: clar,
3: la veritat.
1: I tant.
3: Tenim un problema, la veritat.
1: Sense tu has dit que... Sí.
4: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. Mm-hmm. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
1: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
3: no.
1: igualment?
3: A mi m'anima igualment.
1: Ho teniu claríssim, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
4: Bueno...
3: Depèn. No massa.
2: Depèn.
3: No massa.
1: Molt. Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
3: Sí.
1: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
3: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
1: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
3: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme.
1: L'estàs fent?
3: Sí.
1: Epa.
3: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
1: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
3: Sí,
1: no?
3: De llengües també...
1: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
0: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
1: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
0: El meu motor de decisió.
1: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
2: Sí, sí.
1: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
2: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
1: Que és una carrera complicadíssima,
2: sí,
1: a més.
2: Sí, és molt difícil.
3: És molt difícil, és molt complicat.
1: I molts anys,
2: molts
1: i molta
2: trien,
1: dedicació.
2: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés,

0: estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
1: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
2: Sí.
1: Ho has viscut, ho has vist.
2: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
1: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
2: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
1: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
3: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
4: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
5: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
6: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
4: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
5: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
3: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
7: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
4: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
5: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
1: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
0: Bueno.
1: Esteu d'acord amb les coses que deien?
0: Sí. Sí.
8: Totalment. Sí.
1: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
8: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
0: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
1: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
2: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
8: l'entremig
2: diferents. Sí, exacte.
1: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
0: És veritat.
1: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment És així?
0: No, jo crec que és un mite totalment fals. Uh-huh. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer alguna cosa així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer alguna cosa fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
1: clar,
0: se t'espatlli.
1: Són oficis que són necessaris, no?
0: Sí, sí,
1: són feines...
0: o sigui, és
8: de que primera necessitat.
0: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu, en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i
1: exacte.
0: Llavors s'estàs especialitzant per fer-ho.
1: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
0: clar,
1: tant,
0: clar.
1: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
8: No necessàriament,
0: no.
8: No?
0: Jo crec que no.
2: A veure, jo penso també depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànic, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
9: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i hi aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
8: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
8: Em fa por a mi també,
0: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
8: Que l'obri ell.
0: Espero que no m'hi senti
1: intriga.
0: Res a la cara,
1: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
0: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
8: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després.
0: Vale.
1: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
0: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies,
0: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
0: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensuar una resposta entre els quatre, o sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
9: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final... El que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere. Perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
1: Clar,
9: per avançar la societat.
1: Final, clar, tu estàs una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí, l'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi, perquè no senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
8: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
8: Sí, sí, sí. I, vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
8: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
8: Dilema, un drama, dilema.
1: Clar.
8: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
8: No. Ans al contrari. Ans al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final... Per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Mm-hmm. Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
8: Per un pis.
0: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar amb lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
0: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda.
0: Opa. Oh.
1: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
8: Ha passat,
1: doncs eh? Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
0: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
0: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
0: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
0: Sí.
1: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim?
0: Uf.
1: Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
0: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
0: Jo canviaria
1: no
0: de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors, un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
2: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sé que no, o sigui, ni de broma.
2: que em parlin malament, que Ostres. Em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
2: sí, sí.
1: sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
1: Ferran,
8: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli mil idiomes però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
0: Salseu, eh?
8: La segona, la segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli mil idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
8: O sigui, ah, mai?
1: Que, clar, estic tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
0: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
0: Ah, bueno, clar, a distància.
2: Sí.
1: Tu, Ferran, què?
8: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada
8: sí, sí.
1: i de poc prestigi.
8: Sí.
1: Bueno.
8: Però clar, al final és la, lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
8: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
8: Correcte, si a ella li ara de viatjar molt.
1: Uh-huh.
8: I...
1: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
8: Clar,
1: I és que no li
8: feina.
1: Agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre amb... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
8: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
9: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
9: Sí, jo crec que...
1: Que bonic,
9: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
9: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però és la veritat tenir-ho clar, no?, al final.
9: Sí.
1: O sigui,
9: i que perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
9: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
0: Vale,
1: voleu...
0: vale. Però
1: veure,
0: ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer anar d'una ràpida, ara em fa més por encara.
8: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
0: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
0: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re,
1: sí.
0: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
1: uh-huh.
0: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis re amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida. Eh?
8: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim. Quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
8: Jo no podria.
0: No, però pensa, Ferran, una cosa és... Tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... o te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis... Quin seria el vostre ideal, a veure?
0: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
0: per
1: eh?
0: Amb ella
1: Oriol.
0: Anirà. Per amb ella anirà.
8: A veure, Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
0: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
8: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que he estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després mm-hmm. ja se'n van cap a la universitat, o fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no... pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
2: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
1: acompanyar-lo, no?
2: Sí.
1: Donar-li suport.
8: Clar.
2: Sí,
1: jo imagino que també, no?
0: Bueno,
1: sí.
0: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
0: ja,
1: no?
0: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
8: però
0: diu...
8: pensa que és major d'edat, eh?
0: Bueno,
1: bueno
0: no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
0: Pot deixar l'ESO. Llavors,
1: aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
0: sí,
1: les famílies. Eh?
0: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
2: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
2: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Oriol?
0: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que es podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, i m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
9: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
8: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
8: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
8: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe, i fins al proper episodi.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona, què tal?
1: Molt bé. Avui de què ens parlarà, Sergi?
2: Doncs mira, avui ens anem a molta alçada i ens anem a passar fred.
1: Anem a passar fred. Ja em van passar amb el torb fa un parell de capítols.
2: Ja em van passar. Doncs continuem en aquelles alçades, és a dir, per sobre aproximadament els 2.000 metres d'alçada. Per, primer de tot, retrocedir en el temps.
1: A veure, farem un viatge avui.
2: Sí, farem un viatge de 40.000 anys enrere, aproximadament. Un viatge...
1: Un viatge llarg, si hem d'anar 40.000 anys enrere.
2: I geològicament podríem dir que és una engruna, perquè és molt recent. Quan parlem de milions d'anys, anar 40.000 anys és anar aquí a la cantonada. Però volem anar a buscar uns testimonis del que va ser la darrera glaciació. És a dir, la glaciació anomenada de Burm, que és l'última que s'ha produït, i parlarem d'uns testimonis d'aquelles glaciacions, d'un element geològic, podríem dir, relicte d'aquests 40.000 anys, com són els llacs d'origen glacial a la península Ibèrica.
1: Doncs som-hi, comencem aquest viatge. Bé.
2: En aquest temps, entre 40.000 i 25.000 anys enrere, les glaceres cobrien bona part dels sistemes muntanyosos de la península Ibèrica. És a dir, ens en situem sobre el mapa. Els Pirineus, el sistema Ibèric, la serralada Cantàbrica, el sistema central i fins i tot les serralades Bètiques, al sud de la península Ibèrica. Llengües de glaç permanents baixaven des dels pics de més de 2.500 metres d'alçada fins a mitja vall. Unes llengües de glaç, que si teniu ara imatges, per exemple, d'Argentina o dels Alps, i no tant, perquè van quedant cada dia menys, també, però aquelles glaceres que van avançant, aquells blocs de gel que es van desprenent, no?, anaven en continu moviment i, per tant, erosionaven en el seu avanç o en el seu retrocés tots els voltants, o sigui, per sobre la superfície que es desplaçaven i els laterals d'aquella llengua de glaç, no? Doncs ara fa aproximadament uns 25.000 anys, podríem dir, que aquelles glaceres van començar a retrocedir. Vam iniciar el que se'n diu una època més càlida, on estem ara, una època interglacial, i al seu pas van deixar al descobert totes aquestes accions fetes pel gel sobre la roca. Les excavacions, el gel, a mesura que anava avançant la glacera, anava excavant, anava erosionant, i a mesura que va anar retrocedint aquesta glacera, totes aquestes excavacions se'n van anar emplenant de l'aigua que es desfeia, del gel desfet, no? De la fusió, formant els llacs glacials, que en diem de cubeta, o bé els de morrena. Morrena és la part que va avançant de la glacera, així es diu tècnicament. Uns llacs que han persistit fins a dia d'avui, malgrat que la majoria de glaceres en la península Ibèrica han desaparegut. És a dir, actualment només queden poquetes glaceres, per exemple la de l'Aneto, als Pirineus, Monte Perdido allà dalt, i alguna també al vessant francès, però són poquetes i van en retrocés, o sigui, no tardarem molts anys, crec, en veure-les desaparèixer.
1: I ara ens han quedat, per tant, aquests llacs, no?
2: Exacte.
1: Aquesta aigua que s'ha desfet.
2: Exacte, han quedat els llacs, que ja tenen una dinàmica, en aquest, podem dir que no tenen una dinàmica glacial, sinó que tenen una dinàmica estacional. És a dir, entre l'hivern, que és quan s'acumula la neu i quan es glaça l'aigua que hi ha en el glaç, i quan es fon a partir de la primavera i a l'estiu. L'inventari total d'aquests llacs i estanys glacials no acaba de ser, hem de dir que no acaba de ser tot exacte, ja que hem de classificar entre els permanents i els estacionals. I és en el cas aquest dels estacionals on les xifres ballen. Per això donarem rangs, donarem marges.
1: Perfecte, som-hi. Quants en tenim, més o menys?
2: Doncs mira, els Pirineus en tenim entre 1.000 i 1.500 llacs inventariats, A la serralada Cantàbrica, entre 250 i 300. Al sistema central, entre 100 i 150. Al sistema Bètic, entre 70 i 90. Una trentena al sistema galaico-lleonès, a l'extrem de tot occidental de la serralada Cantàbrica, en podríem dir. I al sistema Ibèric, una desena. Uh-huh. En total, aproximadament entre 1.500 i 2.100, 2.200, repartits pels principals sistemes muntanyosos d'aquesta península ibèrica.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do, tenim uns quants, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Aviat són dits. I quines característiques tenen una mica aquests llacs?
2: Doncs mira, primer de tot s'ha de dir que tots estan, com hem dit, en alçades gairebé per sobre dels 2.000 metres d'alçada. Això uh-huh. és degut precisament en aquesta dinàmica estacional, o sigui, són les zones on les neus i els gels a l'hivern són permanents. Són excavats directament sobre la roca, bé sigui granítica o calcària, que són els diferents sistemes muntanyosos que ens trobem, i en el cas dels llacs granítics, la roca granítica és molt més impermeable que la roca calcària. Per tant, fa que hi hagi poca infiltració i siguin uns llacs més permanents.
1: Clar.
2: En sistemes calcaris, com el sistema Cantàbric, per exemple, els llacs són més efímers i de permanents n'hi ha molt poquets. En canvi, Pirineus, serralades bètiques i sistema central són de roca metamòrfica, són de roca granítica, per tant, són més impermeables i farà que n'hi hagin molts més, és una de les raons. Una altra característica és que presenten aigües oligotròfiques.
1: A veure què vol dir això.
2: Això vol dir que tenen molt pocs nutrients i sediments. Per tant, com deia aquell, són aigües molt netes, transparents i fredes.
1: Són aquelles que veiem, aquells llacs cristal·lins, no?
2: Ah, això mateix, llacs totalment cristal·lins. I la tercera característica, i la més important, és que tenen un cicle estacional molt, molt marcat, com dèiem. A l'hivern són coberts d'una capa gruixuda de glaç i neu per sobre, i a la primavera es produeix el desgel, que omple el nivell dels llacs al màxim i també aporta alguns sediments propis de la fosa, dels recs i dels cursos d'aigua que baixen fins als llacs. Hem de dir també que algun d'aquests llacs són aprofitats per estacions d'esquí, i alguns d'aquests llacs també van ser aprofitats a la seva època per treure'n aprofitament hidroelèctric.
1: Ah, carai.
2: Com per exemple tots els estanys de l'Alta Ribagorça, el Pallars, és a dir, Estany Gento, per exemple, tots aquests estanys se'n treia aprofitament hidroelèctric. Important, els llacs glacials són un important punt de biodiversitat, tant vegetal com animal. Biodiversitat adaptada a aquelles alçades i a aquest cicle estacional que hem parlat abans.
1: Clar, han de ser animals que puguin resistir aquestes característiques meteorològiques i climàtiques que es viuen allà dalt.
2: Evidentment, i que són aigües amb pocs nutrients, com hem dit abans. Això també és important, però sobretot per les algues i per determinats bacteris.
1: I qui, doncs?
2: Mira, destaca, per exemple, el tritó pirinenc, que és un endemisme, o la granota roja. Tota aquesta biodiversitat s'ha de dir que és molt sensible als canvis, en aquest cas al canvi climàtic, i als contaminants. Això vol dir l'empremta de l'home. Productes com les cremes solars, que afecten directament els organismes, i així com, per exemple, també els animals de companyia, que poden portar malalties.
1: Clar, això d'anar a la muntanya amb el gos, no?
2: Això d'anar a muntanya amb el gos i banyar-se en els llacs de muntanya.
1: De fet, està prohibit, no?
2: Està prohibit. Ah. Està absolutament prohibit. Una cosa és que estigui prohibit i una altra cosa és que es faci.
1: Sí, exacte. A vegades tenim
2: no
1: aquest problema.
2: Faci, eh? Tenim aquesta dicotomia. Però això que quedi clar, està prohibit banyar-s'hi tant les persones com les mascotes, com els animals de companyia, perquè encara que no ens ho imaginem, porten a la pell, com portem nosaltres,
1: clar,
2: que també portem molta flora bacteriana, doncs exactament el mateix. Un dels grans problemes aquàtics, d'aquests ecològics actuals, és la introducció artificial de peixos, com el pisot o la truita per la pesca esportiva. Això també és un gran problema perquè no són autòctons d'aquestes zones i devoren, per exemple, larves d'amfibis i crustacis autòctons, per tant, trenca l'equilibri natural d'aquests sistemes.
1: Clar, perquè ara t'anava a preguntar, hem dit que banyar-se està prohibit, però pescar, es pot pescar en aquests llacs?
2: No, tampoc es pot pescar, però hi havia una època, a la mateixa època que hi havia les centrals hidroelèctriques i a la mateixa època que es feia de més i de menys, doncs es van introduir peixos per poder pescar.
1: I aquests peixos són els que han trencat aquest equilibri?
2: Ah, exacte, són els que han trencat l'equilibri perquè precisament es mengen, entre d'altres, les larves aquestes, els dels tritons i de la granota roja. També són uns grans indicadors, aquests ecosistemes, de canvi climàtic. Responen molt ràpid a l'augment de la temperatura i actuen com a trampes per partícules contaminants que s'hi dipositen. Els sediments que es dipositen al fons d'aquests estanys són com llibres d'història. S'hi pot analitzar el pol·len, les restes orgàniques i el fang acumulat.
1: Per tant, ens aporten molta informació, aquests llacs.
2: Sí, poden reconstruir com era el clima i la vegetació dels Pirineus des de 10.000 anys enrere. Podem veure els testimonis, precisament, de la glaciació que parlàvem abans.
1: Per tant, per això és tan important també conservar-los, no? Per conservar tota aquesta història.
2: Evidentment. I ara us citarem algun dels estanys i llacs, per si teniu intenció d'anar-hi o voleu anar-hi o els voleu veure, sempre conservant l'entorn. Per exemple.
1: Som-hi. Quins tenim?
2: Comencem pels Pirineus. Hi tenim l'estany de Sant Maurici, que és molt important, és per nacional. A l'estany Gento, a l'estany de Colomers, a l'Ibon de Plan, sobretot en territori aragonès, aquests estanys es diuen Ibones. És el nom que reben. Ibon de Respumoso, Ibons de Nanyet, i en tema francès, el lac de Gouba, o Gaube, i els estanys de Tristània.
1: Per tant, Déu-n'hi-do, uns quants. De fet, hem dit que els Pirineus era la zona on n'hi havia més.
2: On n'hi havia més, més d'un miler, Per tant, hem dit els més...
1: Els més coneguts, no?
2: Els més coneguts, en podríem dir. A la Serralada Cantàbrica tenim, per exemple, qui li agradi el ciclisme, això és molt conegut, i algun d'aquests estanys s'hi puja, ara ho veurem a les altres serralades, els llacs de Covadonga, en el santuari de Covadonga, concretament a l'Enol, a l'Ercina i el Brizal. Això és final d'etapa de moltes voltes a Espanya, això està arxiconegut. Els llacs de Salienza i Parc Natural de Somiedo, Astúries, el Lago del Valle, el Lago de la Cueva, Calabazosa i Cerveriz. O Cerveriz. El llac de Sanabria, a Zamora, que curiosament forma part dintre d'aquest sistema galaico-leonès, rotllo Rubiana, és que deia que ell era galaico-català, doncs aquí en aquest cas galaico-leonès. El llac de Sanabria, Zamora, és el més gran de tota la península Ibèrica.
1: Carai.
2: És el llac glacial més gran de tota la península Ibèrica. I per acabar, els llacs de Fuente Carriona a Palència.
1: Per tant, aquests són els del Cantàbric.
2: Els del Cantàbric. Si ens anem al sistema central, que ja sabeu que és aquella cadena muntanyosa que va entre Portugal, que divideix la submeseta nord i la submeseta sud.
1: Sí, tant.
2: Val? Doncs hi ha els llacs de la Sierra de Gredos, per exemple, Laguna Grande, Cinco Lagunas, Laguna del Barco i Laguna de los Caballeros. Els llacs de la Sierra de Guadarrama, la Laguna Grande de Peñalara i la Laguna de los Pájaros.
1: Aquests els que tenim al sistema central.
2: Ah, exacte. Ara els amants de les bicis també coneixeran els que anem a dir ara, perquè en el CIC hi ha la Laguna Negra d'Urbión, a la Rioja, els picos d'Urbión, les lagunes de Neila i les lagunes de Cebollera.
1: I aquestes són aptes per fer bicicleta, dius?
2: Són aptes per exemple, les lagunes de Neila, és una etapa clàssica de la Volta a Burgos, per exemple, del final de la Volta a Burgos, que es fa els mesos, el mes d'agost, crec que es fa, o fins i tot de la Volta a Espanya, no? Però són, en aquest cas, del sistema ibèric, de la part més tocant entre Sòria, Burgos i la Rioja. La part més nord-occidental, en podríem dir.
1: I ens queden, no?, els del sistema bètic Sierra Nevada, som-hi?
2: Exacte. Mira, la Laguna de la Caldera, que està just al costadet del Mulhacén, del pic més important que diríem dintre de la península Ibèrica, no d'Espanya perquè és el Teide, però clar, sí que de la península Ibèrica, la Laguna de Aguas Verdes, la Laguna de Yeguas i la Laguna de les Alpujarras.
1: Per tant, Sergi, ens has fet un petit tastet, no?, d'entre aquests 1.500-2.000 llacs que tenim a les altures d'aquestes muntanyes de la nostra península. Tenim tots aquests, no?, que podem... Potser els que tenim... Els que ens sonen més són els primers que has dit,
2: exacte,
1: no?, els dels Pirineus.
2: Els dels Pirineus són els que sonen més, però també tenim representats per totes les serralades. Això sí, no les he dit totes, perquè, com hem dit abans, són llacs a més de 2.000 metres d'alçada. Per tant, Espanya és molt muntanyosa, la península ibèrica és molt muntanyosa, però els pics aquests alts són menors, per tant, es redueix, s'acota.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies per venir-nos a descobrir aquests llacs d'alta muntanya avui.
2: Doncs, va, quan es desfaci una mica de tanta neu que hi ha ara mateix, els irem a veure.
1: I tant, ens retrobem el proper Guaita, però abans, eh?
2: Fins la propera.
3: Ràdio Sant Cugat. els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. El càncer de pell és el tumor més freqüent a Catalunya, amb una incidència que ha augmentat un 40% en els últims anys. Els especialistes estimen que fins al 50% de les persones majors de 65 anys patiran algun tipus de càncer de pell al llarg de la seva vida. Tot i això, és un dels càncers més prevenibles i un dels que ofereix millors perspectives de tractament quan es detecta a temps. Per aquest motiu, el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, insisteix en la necessitat de vigilar regularment l'estat de la pell i les pigues i consultar un especialista davant de qualsevol senyal d'alerta. Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien evitar amb bons hàbits. Les recomanacions bàsiques inclouen evitar el sol en les hores centrals del dia, utilitzar protecció física com barrets, ulleres i roba i posar-se protector solar de factor 50. Aquests bons hàbits són clau, especialment durant la infància i l'adolescència, etapes en què la pell és més vulnerable. Lobato recorda en què la pell té memòria i que l'exposició acumulada al sol, especialment durant la infància, incideix directament en el desenvolupament de futures lesions. Tant és així que es calcula que fins a un 25% de la radiació ultraviolada que rebem al llarg de la vida s'acumula abans dels 20 anys. Les vacances són sinònim de desconnexió, noves experiències i canvis d'hàbits, però mentre la ment s'adapta al descans, hi ha una part del cos que també es veu afectada de manera molt directa, l'intestí. Inflor abdominal, gasos, digestió pesada o restrenyiment són símptomes habituals durant els viatges i no sempre tenen a veure amb un àpat concret que ens hagi pogut causar una indigestió. Segons explica la nutricionista i PNI Berta Martínez Bertran, l'explicació és més complexa i està estretament relacionada amb la microbiota intestinal, la ecosistema de microorganismes que habita el nostre intestí i que juga un paper clau en la digestió i el sistema immunitari. Més enllà de l'alimentació, hi ha petits gestos que poden ajudar a reduir les molèsties digestives durant els viatges. Caminar després dels àpats afavoreix la digestió i el moviment intestinal, mentre que mantenir aliments familiars a la dieta ajuda a la microbiota a adaptar-se millor als canvis. També recomana no començar les vacances amb excessos alimentaris, mantenir una bona hidratació i exposar-se a la llum natural del matí, un factor clau per regular el ritmes circadians que influeixen en la digestió i el metabolisme. I abans d'acabar, us recomanem 5 platges amb encant que es troben a menys d'una hora de Sant Cugat perquè les pugueu visitar aquestes setmanes d'estiu. Es tracta de les platges d'Albaciot, a Caldes d'Estrac, la platja del Pont de Petroli a Badalona, la de les Moreres a Montgat, la de Sant Pol a Sant Pol de Mar i la de l'Home Mort a Sitges. Si en voleu saber més, ho podeu llegir al web de Cugat Media. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. És un plaer tornar a estar amb tots vosaltres aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, per a repassar aquests vells moments radiofònics que sempre ve de gust tornar a escoltar i per a recuperar velles històries d'aquest mitjà que tant estimem, la ràdio. Aquest és un programa de ràdio que parla de ràdio i que el fem junt, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, doncs molt content d'estar aquí amb tu de nou i amb els oients de Ràdio Sant Cugat. I, a més, avui tornem a tenir el que en dic jo festa grossa. Tornem a comptar amb la presència de l'Amador i de l'Encarna, excompanys de Ràdio Rubí, però és que, a més, avui comptarem amb la presència de la Lídia Juste, qui va ser la directora de Ràdio Rubí durant molts anys.
3: Els saludarem d'aquí uns minuts perquè comencem el programa d'avui escoltant una gravació de l'època en què jo vaig estar en aquesta emissora i de la qual en guardo molt bons records. Em refereixo al programa La Peixera, del qual en altres edicions d'aquest programa ja n'hem parlat. Aquest espai, una espècie de magazín amb música, informació cultural i un concurs que va començar a sonar a l'antena de Ràdio Rubí l'estiu del 95 i que al setembre d'aquell any i durant 3 temporades va formar part de la programació d'hivern de Ràdio Rubí cada tarda de 4 a 5 de la tarda. Anem a escoltar alguns detalls extrets de l'edició del dia 18 de març de 1996.
5: Ara comença La Peixera, el teu magazín de tarda presentat i dirigit per Joan Vilalta i Esteve Llop.

0: Hola, molt bona tarda. Què tal? Com va tot? Ara mateix passen 6 minuts de les 4 de la tarda i aquí tens una nova edició de La Peixera a Ràdio Rubí, el 96.0 de la freqüència modulada. Amb molt de gust, com sempre, fent-te passar una bona tarda, una bona estona des del 96.0 de la freqüència modulada. Estarem aquí fins a les 5 de la tarda fent-te companyia. Com sempre, La Peixera, informació musical i cultural. Molt bona música de totes les èpoques i també el concurs de La Peixera. Això serà el concurs de La Peixera cap a 4:45 de la tarda. Per guanyar entrades per anar als cinemes de Sant Cugat responent unes preguntes molt senzilles. Avui dilluns 18 de març de 1996, què et sembla si comencem amb els Offspring? Des del seu darrer àlbum, l'Smash, del passat 1994, i la peça Bad Habits. A un quart, com sempre, la informació musical i cultural, aquí, a La Peixera de Ràdio Rubí.
1: Si vols participar a La Peixera, truca'ns 588 11 54.

0: Una peça deliciosa de Supertramp des de l'any 1974 i des de l'àlbum Crime of the Century. És una peça que es diu If Everyone Was Listening. Des del 1990, recordant un tema de Black Box Fantasy. 6 minuts i arribem a 3, quarts de 5 de la tarda. Recorda que pots marcar el 588-1154, 588-1154, si vols participar al concurs de la peixera, com ha fet abans el nostre company Eduardo. 588-1154, respon 5 preguntes molt senzilles i t'emportes unes entrades per anar als cinemes de Sant Cugat. Ja ho saps, vinga, truca'ns.
1: Sintonitzes La Peixera, un espai de Ràdio Rubí, emissora municipal.

0: l'hemeroteca de la ràdio.
1: Doncs aquí teníem el primer tastet d'aquesta hemeroteca de la ràdio d'avui, que dediquem per complet una vegada més a Ràdio Rubí. De nou, recordar que aquest dial no és l'actual, el 96.0, ara és el 99.7 a la freqüència modulada. I com sempre, Jordi, com dèiem, els canvis de veu, quina diferència amb mi mateix, ara m'escolto i dic, ostres, realment les veus canvien amb el temps, eh?
2: Sí, totalment. T'escoltava i dic, és l'Esteve, però ara perquè ja m'hi he anat acostumant a la veu que tenies fa ben bé 20 anys enrere, però sí, és cert, però passa amb tothom, no és una qüestió d'algú concret, Tothom que escoltes, fins i tot els locutors que avui en dia estan al front d'emissores potents, doncs també en els seus inicis tenien unes veus que realment no s'assemblen gaire a les que tenen ara.
1: Anem a veure amb la teva veu mateix també, a veure quina diferència hi ha, i a més amb una veu telefònica, amb un mòbil de l'època dels anys 90, que evidentment el so ha canviat moltíssim de llavors fins ara. Anem a escoltar una gravació que després ens expliques tu. Primer anem a escoltar, ens situem una miqueta, Joc de Dames, el magazín de tarda de Ràdio Rubí, que així sonava als anys 90, presentat per Belén Tierno, i amb una unitat mòbil que feies tu mateix, Jordi.
3: I quan passen 40 minuts de les 5 de la tarda ens anem ràpid, ràpid al carrer. El nostre company Jordi Caselles està desplaçat al mercat municipal per preguntar als rubinencs si estan preparant ja la seva festa major, que per cert comença demà. Bona tarda, Jordi.
4: Molt bona tarda, Belén. Què tal?
3: Què tal? Estàs al mercat, deia.
4: Doncs sí, estem en ple mercat de Rubí. I ens posarem a preguntar a la gent si ja té tot a punt per la festa major, doncs, al poble. A veure què han preparat, on sortiran, on aniran, etc.
3: A veure què tal.
4: A veure, el primer que trobem. Hola, bona tarda. Ja tens a punt la festa major?
5: Una miqueta a punt, no del tot, però alguna cosa.
4: Ja t'has mirat el programa, ja has triat on aniràs i tal?
5: Una mica per sobre i 4 o 5 coses puntuals.
4: Home, doncs mira, si vols te'n dono un perquè puguis mirar-t'ho millor.
5: Pues merci.
4: Si puguis triar, doncs, on aniràs.
5: Pues merci.
4: Què t'atrau més?
5: Pues lo de l'esbar, que és una cosa d'aquí, i el concert de...
4: Els pets, no? Per què? Perquè no val un duro o perquè t'agraden els pets?
5: No, perquè ho estan fent una mica d'aquí, de Catalunya, i això va bé.
4: Molt bé. D'acord, gràcies. Adéu. Doncs, bueno, aquest ja ho té mig preparat. Hem donat un programa, a veure si pot aprofitar, doncs, a mirar-se quines activitats hi hauran i a veure què més li agrada.
1: Què recordes d'aquesta època, Jordi, d'aquestes connexions?
2: Doncs, mira, recordo d'entrada un pèl de vergonya, però que ràpidament sí que després passava, o sigui, passava ràpid. Anàvem amb un telèfon, com bé deies, no era una unitat mòbil que diguessis, mira, vaig amb tot el parapeto i un micro i allò que dius, mira, va, això et fa com una mica d'escut i vinga, allà, no? Sinó que era un xaval, jo, amb un telèfon, que dius, veria, aquest senyor qui és i d'on ve, no? No portava una samarreta que posés Ràdio Rubí. I aleshores, doncs, mira, acostar-me a la gent, haig de confessar un truc, és que el primer noi que surt ja el tenia preparat. I a més que va ser de xiripa, que em vaig trobar un amic i vaig dir, escolta, no te'n vagis, que tu seràs el primer que surts aquí a la connexió. I a partir d'aquí, doncs, mira, a mi sempre m'agrada xerrar i dir, bueno, va, doncs a veure què surt. I, home, déu-n'hi-do, o sigui, començar aquests pinillos a la ràdio amb una unitat mòbil ja així, pam, doncs, home, doncs sí, sí, va ser un repte. M'ho vaig passar molt bé, m'ho vaig passar molt bé.
1: Molt bé, anem a escoltar un altre document on també surts tu en el Joc de Dames, Jordi, on feies atenció de Bill Clinton.
3: Avui, la gala del Joc de Dames, final de temporada, l'obrirà el senyor Bill Clinton, el president dels Estats Units.
6: Good night, ladies and gentlemen.
7: Bona nit a tothom i gràcies per assistir a la gala de Joc de Dames. Com a president dels Estats Units d'Amèrica, he de dir que estic molt orgullós per l'excel·lent temporada que ha tingut aquest
6: programa. Hey, wait, what are you doing? Let's see, first of all, I speak, then you translate, okay?
3: Em sembla que tenen alguns problemes.
7: Diu que primer escolti i després tradueixi, però si sempre diu el mateix, no m'ho sé de memòria.
3: Em sembla que tenen alguns problemes, senyores i senyors, tenen alguns problemes aquests, el Bill Clinton i la seva traductora, perquè sembla ser que la traductora va més avançada que ella en la traducció. Quan vulgui, senyor Clinton, pot seguir.
6: Thank you. I have to say, I'm very proud.
7: Estic molt orgullós per l'excel·lent temporada que ha tingut aquest programa. Confesso que ara he estat seguint diàriament, inclús al mig d'una reunió. Així doncs...
6: Again,
3: Un altre cop sembla ser que la traductora s'està...
7: Està bé, el deixaré que encara li donarà tant de cor.
0: So I wish you a terrific show.
7: Així doncs, us desitjo una fantàstica gala i noves idees per la pròxima temporada.
3: Senyor Clito, a mi m'agradaria fer-li una pregunta. Ja que diu vostè que habitualment sent el joc de dames, m'agradaria que em digués si hi ha alguna secció que li agrada més que d'altra.
0: Yes, my favorite part is Detective Olivares.
7: Sí, la secció que més m'agrada és la del Detective Olivares. És el millor. Sí, segur que això li ho han dit als seus assessors i mai no l'ha escoltat al programa.
3: Una altra pregunta, senyor Clinton. Vostè ha trucat alguna vegada a algun concurs del joc de dames?
0: Oh, yes, a lot of times.
7: Oh, sí, un munt de vegades, però no he tingut mai èxit.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Clinton, per estar avui amb nosaltres en aquesta gala 96-97. A mi m'agradaria demanar-li que segui a aquesta primera fila d'aquest auditori i que pugui seguir ben a prop aquesta gala 96-97. Gràcies. Thank you very much.
0: Not at all. And in best regards to Mr. Housemajor, who I think works here.
7: Que treballa aquí. Oh, no. Serà possible que tio, a més de ser un pilota, està mal informat.
0: But what's up with you? I will never work again with this silly translator.
3: Que tenen
7: mi? Silly?
3: Yes. Uns aplaudiments, per favor.
7: You are silly one. Stupid president.
8: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
9: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: No recordava aquest document, Jordi. Sort que l'has proporcionat, perquè jo no el recordava, no el tenia, i m'ha fet molta il·lusió tornar-ho a escoltar, això.
2: Estava guardat, però sí, m'he vist amb l'obligació de tenir-ho que recuperar i digitalitzar-ho i enviar-t'ho. Doncs el tenia i ho recordo, era una de les meves intervencions també que vaig fer en aquella època en el joc de dames. Encara en tenim algun altre així d'amagat, eh?
1: Tenim més cosetes. Tenim més cosetes, les anirem dosificant per això, perquè el temps, com sabeu, és limitat a la ràdio. I anem ja per

0: refer plantilla, refer confiança, una situació de les que malauradament la ràdio no ha viscut una sola vegada, en la que cal posar-hi tota l'energia. I la hi posem. El 2013 deixem enrere l'Institut Municipal de Comunicació i es comença a configurar l'OED, Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual, Reglament de Funcionament, Consell Assessor i una figura jurídica diferent que el que reflecteix és que 40 anys després ja no som només una emissora municipal.
1: I 40 anys després podem saludar de nou i amb molta il·lusió aquí a l'Hemeroteca de la Ràdio a Lídia Juste. Què tal, Lídia, com estàs?
2: Què tal? Salutacions cordials a tots. A mi també molta il·lusió acompanyar-vos. Estava escoltant aquests documents que acabeu de posar i francament m'han fet molta il·lusió perquè, clar, són tantes les històries, no?, i els programes que passen per la ràdio que a vegades un doncs no els pot recordar tots, i m'ha fet moltíssima il·lusió escoltar-vos en Caselles fent la mòbil. És que el recordo, és que he recordat quan l'estava escoltant, i evidentment a tu, Esteve, amb la Peixera i altres programes que feies i que has fet en aquesta casa.
1: Molt bon record tenim tots d'aquesta època, ho comentàvem en l'altre programa, vam estar parlant de Ràdio Rubí amb l'Encarna i l'Amadora, aquí saludem també. Què tal? Benvinguts de nou aquí al programa, com esteu?
3: Hola, molt bones.
2: Hola, Amador, què tal?
3: Hola, Lídia, hola, Encarna, Jordi.
2: Com anem hola, per les terres de Lleida?
3: Doncs aquí, a l'oest, com diem. Perfecte. Per aquí.
1: Doncs comentàvem a l'anterior programa que va ser una època per nosaltres, suposo que també l'edat influeix, no?, però que hi va haver molt bon rotllo, que hi havia total llibertat a la ràdio per fer un munt de coses i que al final potser la sensació que tenim una mica tots, que suposo que compartim, és que tu, Lídia, eres una mica com la mama de tots de la ràdio, no? Ens cuidaves molt, ens escoltaves molt i tu tens un tarannà doncs, que ajudava que hi hagués aquest ambient tan familiar, no?
2: Si us resulta curiós, us diré que ara que jo m'acabo de jubilar, res, fa molt poquet, fa un parell de mesos, els companys em deien, ui, marxa la mama, val? Vull dir que d'alguna manera m'hi consideraven. Home, jo sempre he pensat que algú que no és capaç d'escoltar no aprèn. I potser vosaltres experimentàveu, però jo aprenia moltíssim i es veu. Vull dir, hi ha una creativitat fantàstica. Hi ha la possibilitat de fer coses molt diferents. El que ens va donar, el que ens ha donat la comunicació local, penso, almenys a Ràdio Rubí durant molts anys i crec que a molts altres llocs també, és precisament això, la possibilitat d'experimentar, de poder fer, de poder crear, de tastar i de fer-ho sense masses hàndicaps. Per tant, és fantàstic. I sí, clar, però jo he après molt de vosaltres, i evidentment ha sigut un lloc on ha passat moltíssima gent. Jo estic molt contenta perquè crec que conec gent amb molts mitjans de comunicació d'aquest país nostre. Ha estat una escola, l'Amador era becari d'informatius, que quan va arribar amb aquell accent de Lleida era fantàstic. L'Encarna sempre va ser molt més que la persona que portava tots els temes d'administració de la ràdio, perquè s'hi va implicar de tal manera que participava en programes, que feia tècnica, d'espais. Crec que era això, no? Era la possibilitat de tirar endavant projectes, temporades i programacions amb idees noves i podem provar. I això és impagable. És una de les coses que a mi m'ha retingut en la comunicació local i no he marxat a d'altres mitjans perquè penso que no hi ha aquesta llibertat.
1: Sí, estic totalment d'acord amb tu i, a més, l'avantatge també des del punt de vista estratègic que tenies tu a l'emissora és la possibilitat de conèixer moltíssima més gent que no pas amb altres mitjans, no? Perquè al final el tràfic de gent que hi ha en aquest tipus d'emissora local és enorme, i més amb el potencial que sempre ha tingut Rubí, no? Que ha sigut una emissora pionera a nivell local a Catalunya i amb unes instal·lacions espectaculars.
2: Sí, això sí que ho vam tenir. Vam tenir la sort que el 86-87 es va treure del Zulu, on estava la ràdio, els seus primers anys, i les instal·lacions que es van preparar ja van ser allò, unes instal·lacions molt adequades i molt, molt ben fetes, i durant anys certament vam ser una de les emissores municipals que tenia millors instal·lacions per poder-ho fer. Però, i el que dius és cert, amb una ràdio local, a més tens la possibilitat de provar tots els palos del cante, com dic jo, no? Perquè, com el Caselles, que feia

0: mòbils, però després acabaves fent programes musicals i acabaves fent entrevistes i, si convenia, feies notícies. I la possibilitat, aquesta possibilitat de provar i de veure fins i tot on et senties a gust. Jo sempre he dit, jo vaig a Radio Fórmula. Els meus coneixements musicals són bastant menors, però jo feia Radio Fórmula amb unes fitxetes, perquè llavors no sabíem tant d'anglès com sabeu ara, que teníem la transcripció fonètica dels títols de les cançons.
1: Caram.
0: per poder-ho dir correctament, vale? Perquè, clar, no en sabíem prou. Imagina-t'ho. I, clar, doncs tens possibilitat de provar i després et quedes, o si tens la possibilitat, et quedes fent allò que més t'agrada i que més do natural tens, penso. I això sí que ho hem pogut fer. Ha estat, vamos, almenys durant tot aquest temps ha estat possible.
1: Fixa que l'altre dia estàvem escoltant Falques, que gravàvem amb l'Encarna i amb l'Amador. O sigui, que imagina't si tothom va fer de coses a Ràdio Rubí en aquells anys.
0: De tot, eh? Vull dir, allà el primer que passava, si hi havia una necessitat, hi havia la possibilitat. També us dic una cosa, no tot era tan aleatori, eh? Perquè sí que és veritat que tu, quan tenies la gent a davant, li veies el potencial i les possibilitats a cadascú. I en un moment determinat, doncs, hi havia gent que gravava Falques, o més Falques, i gent que no. Hi havia gent que feia unes coses i gent que no, perquè el que sí que és veritat és que és això, vull dir, tots tenim capacitats unes millor que les altres, i aquest també és la gran cosa que crec que ha de tenir una persona que d'alguna manera coordini o dirigeixi un equip, i és saber veure i treure el millor de cada un, que moltes vegades això, quan es treballa amb un equip petit, la gent és molt diversa, és molt diferent, i a vegades li costa entendre, no, les qualitats que té un company, que potser, doncs, és molt bo amb la part tècnica, però socialment no és tan bo a l'hora de relacionar-t'hi. I la capacitat que ha de tenir algú que estigui al front és veure quines són realment, no, les capacitats que té cadascú per enriquir el conjunt final, perquè al final és tot el conjunt.
1: Ara bé, hem de tenir en compte una cosa, eh? Tenim aquí tots els que estem parlant en aquests moments en el programa un punt en comú, que és que tots hem fet de tècnic de so de Raïces del Sur. Això ho hem fet tots. És a dir, que sí. Això sí que és un lloc molt polivalent, eh?
0: No. I si fessis una enquesta per Catalunya, trobaries molta gent que ha fet de tècnic de Raïces del Sur, perquè pensa que fins l'any passat, fins i tot els estudiants en pràctiques, perquè ara tenim estudiants en pràctiques de so també, o fins ara hem tingut, doncs, el peatge, perquè primer és un programa senzill de fer, etcètera, etcètera, i per tant era factible, però vaja, sí, quasi bé tothom ha passat pel peatge de fer el control tècnic de Raïces del Sur. És un aprenentatge com un altre. O els catòlics, o les sardanes, és que...
1: Sí, són programes que donen molt de sí i que permeten, doncs, això, aquesta polivalència a nivell de tècnics.
0: Ens guanyàvem el cel, sí.
1: Molt bé, doncs anem a escoltar algunes pastilles que hem preparat per al programa d'avui. Anem a escoltar un exemple de com fèiem l'Amador i jo mateix en reportatges d'informatius, amb una simbiosi, doncs, que va ser interessant. Al final, el que portava la batuta era l'Amador, que era el periodista, però jo, doncs, portava una mica el recolzament a nivell de guió, de posar veus i també el control tècnic i el muntatge d'aquests informatius. Anem a escoltar un exemple d'un reportatge que fèiem per les eleccions de Catalunya de finals de 1995. Això va ser un reportatge que es va emetre el dia 19 de novembre de 1995. Boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week, hey, everybody sing along. A boom, boom. Aquest diumenge 19 de novembre se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, un altre cop anem a votar. Podem pensar que el temps passa molt de pressa i aquesta és una gran veritat. Però també ho és que cada 2 per 3 veiem els líders polítics fent bona cara a les càmeres de televisió per intentar escarrapar el nombre màxim de vots per al seu partit. Podríem fer la feina rutinària d'exprimir un xic perquè de seguida en surt suc als programes dels partits polítics candidats a la presidència de la Generalitat. Però no ho farem. Per començar, el que ens interessa és saber si vostè anirà a votar.
2: Sí. No ho sé. Seguramente no. No iré a votar. Jo sí.
3: Sí, sí, suposem, sí.
2: No sé, em sembla que al final hi aniré. No.
4: Pels que aneu a votar, pels que us ho repensareu, us recordem que els col·legis electorals estaran oberts de 8 del matí a 8 de la tarda. I els que exercireu el vostre dret democràtic, ja sabeu a qui votareu.
5: El PP.
6: El PP?
5: Sí, sí.
6: Claro.
5: Clarísimo. ¿Por qué? Porque es lo único que, que veo que puede tener un poco de futuro, porque es que lo demás, el PSOE, por supuesto, no. Y lo demás que hay aquí en Cataluña, pues tampoco, no me seduce ninguno, la verdad. El PP sí.
7: Hola, yo Bastán.
8: Yo ven clar.
7: Yo ven clar.
8: De fa dies.
7: Sí, sí.
5: Sí, yo siempre lo sé.
4: A veure, els hi tornarem a repetir les dues preguntes.
6: La primera pregunta és si van ir a votar el domingo.
5: Sí.
6: I ja saben a quién.
5: Sí.
4: I després d'haver escoltat aquesta proposta tan transcendent per al desenvolupament correcte del país, sap dir-me si li cau malament algun cap de llista en concret?
5: Jordi Pujol. Pero como imagen, lo peor de... Sí, sí.
9: A mí acaban malamente hasta el PP.
5: No sé, es que no me interesa para nada la política. Para nada. Lo siento, pero es así.
10: Gente que... Roca.
7: La imatge no em preocupa a mi. Vull dir, jo tinc molt clar, jo tinc una persona que m'agrada i els altres no em fixo. I saps allò que ho tens molt clar i ja està, no hi ha problema.
5: El polonès, no me gusta nada.
4: I encara no té clar a qui votar, guis pels eslògans. Ara et toca a tu, portem Catalunya més lluny, vinga, perquè hem de fer que guanyi l'esquerra amb força cap a la independència per a una Catalunya plural. En té prou o en vol més? En aquests minuts hem volgut repassar de manera irònica propostes dels diferents partits que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya. El diumenge coneixerem la incògnita que ens han estat plantejant les formacions polítiques. Però recordi que és vostè qui té la paraula, amb una eina democràtica, el seu vot.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
12: 25 rubinencs que formen part del primer grup del Consell de Ciutadans estan tancats des d'aquest matí a l'Ateneu per deliberar sobre...
13: A un quart de vuit del vespre començava ahir la darrera reunió del Consell General del Pla Estratègic, una assemblea que començava amb paraules d'agraïment de l'alcalde de Rubí, Eduard Pallejà.
12: Avui s'acaba el pla d'inscripció pels cursos d'estiu que organitza la Càmera de Teatre de Rubí. Fins ara s'ha inscrit ahir molta
14: de
12: gent
14: i Àngel Miquel, director del teatre... Aquí a Rubí es va portar a terme la presentació del que serà la nova entitat del futbol sala local.
12: El pintor rubinenc Antoni Grau ha estat el guanyador del Premi Calassanç enguany organitzat per l'Escola Pia de Terrassa.
15: Tot el que passa a la ciutat a través de la teva ràdio. L'actualitat local al teu abast. Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i aquesta és una de les promos dels informatius de Ràdio Rubí de l'any 1997, una de les gravacions que l'Amador ens ha proporcionat. I, Amador, a veure si recordes aquesta sintonia, a veure si et sona d'alguna cosa, que estic segur que sí.
16: Ràdio Rubí, serveis informatius.
1: Molts butlletins, eh?
17: Oh, Déu-n'hi-do. I si vols, dic el que feia més gràcia. El butlletí que feia més gràcia a Ràdio Rubí, pel que comentava la Lídia, per l'accent, era el de les 4 de la tarda. Perquè deia, bona tarda, amb l'accent de Barcelona, són les 4, amb l'accent de Lleida. Llavors quedava bé una entrada butlletí barrejant accents, que jo no m'havia donat compte mai, fins que un dia l'ha dit Lídia, m'ho va comentar, i vaig dir, quina barreja, Lídia, i tal. I em va dir, no, ja està bé, ja, ha de ser així. I dic, vale, perfecte.
0: Sí, sí. Amador, ara tenim una noia, una periodista mallorquina, que quan presenta l'informatiu de la nit diu, bona nit, vos xerra. Pamela Martínez.
1: Fantàstic, això.
0: Xerra, Pamela Martínez. I també, no? I un dia, fent una notícia, també parlava de, no és que va parlar dels dobers. I, ostres, que són diners, no? Al final vam dir, home, hi ha un punt que sí, Pamela, però hi ha un altre punt que
1: clar,
0: no.
1: Clar, no ens passem.
0: Segur que no.
17: Però... Una cosa és l'accent i una altra cosa és utilitzar ja paraules que no acabes d'entendre. No?
8: Encara podria dir, bona hora baixa.
0: Bona hora baixa, no? Si la deixés faria l'informatiu en mallorquí, sí, ella el reivindica. Però clar, vam dir, home, potser que no caldria. Escolta, jo comprava el reportatge, jo el tornava a comprar, aquest reportatge que hem fet del món, perquè és està molt bé i reflecteix molt bé, a més, a la ciutat de Rubí. Les coses no han canviat excessivament 25 anys després o 20 anys després.
1: Molt bé, seguim escoltant més documents. Ara anem a escoltar com eren els butlletins, que jo recordo fer la tècnica moltes vegades en directe, amb Marta Bosch i Amador Santos. La Marta Bosch, vam estar amb ella fa poc aquí en el programa, parlant en diferit, ens va fer una nota de veu on recordava aquells instants a Ràdio Rubí. Doncs aquí podem escoltar un exemple de com apareixia en antena Marta Bosch junt amb Amador.

0: Ràdio Rubí, serveis informatius.
1: Bona tarda, són les 7. La revista municipal La Ciutat comptarà a partir del número del mes d'abril amb un nou suplement de 4 pàgines adreçat als joves i redactat pels estudiants dels 4 centres d'educació secundària de la ciutat. El proper divendres 7 de març sortirà al carrer el número 6 de la revista La Ciutat i ja comptarà amb un avanç del que serà aquest nou suplement. Segons el regidor de comunicació, l'objectiu d'aquesta ampliació de la informació que fins ara contenia la revista és fer participar els joves amb continguts que puguin ser del seu interès. Per l'elaboració d'aquest suplement es compta amb un consell de redacció format per responsables dels 4 instituts de Rubí i amb la coordinació de Montserrat Valls i Emma Garrido. La Ciutat Jove comptarà amb un racó literari, una tira de còmic, un apartat de cartes obertes, informació confeccionada pels sindicats d'estudiants dels diferents instituts i un espai destinat a agenda de temes que poden interessar els estudiants dels instituts de Rubí.
2: Aquest matí ha tingut lloc l'Institut Rubinenc del Bulli d'una xerrada en el marc de la segona fase de la campanya Alcohol i Conducció a càrrec del Centre d'Orientació Sanitària al COS. El ponent de l'acte ha estat el metge del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Rubí, Andrés Cano. Els accidents de trànsit són la principal causa de mortalitat juvenil a Catalunya i són causa també d'un elevat nombre de lesionats greus i de per vida. Cano ha explicat als micròfons d'aquesta emissora com s'han enfocat la xerrada d'avui i amb quines solucions es compta.
3: Encara tenim més cosetes per aquí. Ara anem a escoltar una crònica de l'Amador per a Com Ràdio.
4: Ràdio, serveis informatius.
5: Bon dia, és la una. Us parlem Montse Costa i Maite Polo. L'aparició d'una jove de Rubí desapareguda des de diumenge pot destapar una xarxa de prostitució de menors, segons han afirmat els seus familiars. La policia ni confirma ni desmenteix aquesta hipòtesi. Rubí, Amador Alegre, bon dia.
6: Bon dia. Montserrat Cruz, de 17 anys, va ser trobada la matinada del passat dijous després de 4 dies desapareguda i les informacions són contradictòries. Mentre els familiars de la jove rubinenca manifesten que la Montserrat va estar retinguda a Terrassa els 4 dies, la Policia Nacional afirma que es va tractar d'una fugida voluntària. Segons ha explicat la tia de la jove rubinenca, Maria Jesús Alonso, la Montserrat els ha explicat que va estar tancada durant 4 dies en un prostíbul de Terrassa del que va poder fugir. La rubinenca va fer una primera declaració ahir en la que va explicar que havia marxat amb un amic. Segons els familiars, aquesta declaració no va convèncer la policia i avui la Montserrat ha prestat una segona declaració. Sempre, segons els familiars, Rata ha explicat que feia 2 anys que es prostituïa a Terrassa mitjançant persones relacionades amb un centre lúdic proper a la nostra ciutat. La Policia Nacional, per la seva banda, ha manifestat que la desaparició de la rubinenca va ser una fugida voluntària. Ràdio Rubí per Com Ràdio.
4: Com Ràdio. Esports.
7: Bon dia, us parla Jordi Gràcia. La llista de convocats per la tornada de la Supercopa...
3: Per cert, aquí s'acaba aquesta gravació, però el Jordi Gràcia també és un company que recordo perfectament de la meva època a Ràdio Sant Cugat i que també l'esperem un dia aquí en el programa perquè ens expliqui les seves vivències a la ràdio. Esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
8: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
3: Avui un programa que dediquem de nou per complet a Ràdio Rubí, aquesta estimada emissora municipal, i comptem amb la fins ara la seva directora Lídia Juste, amb Encarna Rodríguez i Amador Santos. Amador, tinc aquí algun document del qual també tu ens en podràs parlar, perquè en el programa que fa poc vam estar parlant amb vosaltres ens en vas fer referència i ara m'has proporcionat aquests documents i així podem parlar amb més coneixement. Parlaves de el primer butlletí que et va tocar fer en castellà a Ràdio Rubí després de fer-ho sempre en català.
9: La Lídia, amb molt bona idea, va haver una temporada que va proposar recuperar, perquè ja s'havia fet alguna vegada, havia explicat, va proposar recuperar l'informatiu del vespre en castellà. I a la reunió de la temporada, doncs, va comentar la seva idea i va dir, i el farà l'Amador. I llavors a mi se'm va caure tot al terra. Tot, perquè vaig pensar, un informatiu en castellà, això com ho farem? A més, dependrà de mi, jo ja em veia tota la tarda traduint. Clar, això no es podia fer, això de traduir tota la tarda un informatiu del migdia per fer-lo al vespre. I llavors fèiem els informatius en castellà, però llegint les notícies dels documents en paper que estaven en català i fèiem la traducció seguida Sí.
3: Sobre la marxa.
9: Teníem la notícia en català i llegíem en castellà. Clar, això vas agafar molta pràctica, sembla que no. Fins que en algun moment arriben paraules que, clar, el servei no et dona la traducció. Com, per exemple, una campanya de recollida de bolquers. Clar, campanya de recollida, de seguida ho tradueixes, però bolquers es creue. Clar, com es diu bolquers en castellà, de seguida, en dos segons. No ho sé com ho devíem solventar, no sé què devíem dir. Igual vam dir bolquers directament en comptes de panyales. Però aquella temporada a mi em va encantar. I havíem comentat que, a més, sortíem del programa Raïces del Sur. Clar, automàticament informatiu, i arrossegàvem molta audiència. I era una responsabilitat brutal, però brutal.
3: Doncs anem a escoltar un d'aquests butlletins. Concretament, el que sonava el dia 8 d'octubre de 1997 a Ràdio Rubí.
10: Ràdio Rubí, resumen informativo.
11: Hola, buenas tardes. La Constitución recoge en el artículo 20 que los ciudadanos tienen derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. Y comenzamos así porque ayer por la tarde nos enterábamos de la celebración de una rueda de prensa por parte del político rubinense Manuel Bertolín para presentar públicamente su dimisión como miembro del Consejo de la Federación Vallesués del Partido Socialista. Y digo nos enterábamos porque, según ha confirmado un compañero de profesión que fue el encargado de convocar a los medios de comunicación, Bertolín ordenó expresamente que esta emisora no estuviera presente en la rueda de prensa. Continuando con la Constitución, esta pone de manifiesto que la información no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Entendemos que la información es pública y nos tomamos la libertad de informarles a ustedes, a nuestros oyentes, que son al fin y al cabo a quienes nos debemos. Pasan 4 minutos de las 8:30.
10: Resumen informativo, la actualidad local a tu alcance.
11: Entramos en matèria.
3: Doncs entrem en matèria, seguim nosaltres amb la nostra matèria.
12: Sí, croma d'or, felicitats, eh? Perquè...
9: Gràcies.
12: Sí, no. Resoldre com va resoldre l'entrada de l'informatiu amb la notícia del Manuel Bertolín, que no volia, és digna de tot un professional. Felicitats.
9: Jo recordo de Rubí, recordo a nivell polític, al marge de l'emissora, jo, és clar, jo venia d'un poble molt petit, de 4.000 habitants, i arribava una ciutat que ja d'entrada multiplicava per molt els habitants del meu poble, que a més la relació política amb la comarca era molt important. Jo recordo molt de moviment polític, moltes històries polítiques, que tu quan estàs en un poble, doncs, no sé, tu tens 4 o 5 regidors i ja està, i fan el que poden, i pobles petits que ni cobren moltes vegades. Clar, arribam a un lloc que no era per mi no era una ciutat, Rubí, doncs era un poble, entre cometes, però clar, un poble amb una categoria de ciutat i un moviment polític que jo vaig quedar, però esverat, de tot el que passava a nivell polític, les baralles internes, les no internes, les dimissions, els piques...
12: Per exemple,
9: em va sorprendre molt el fet de que dos germans pertanyien a dos partits polítics diferents, que jo pensava, com deuen ser les reunions a casa seva, no?
12: Sí, sí.
9: I em va cridar molt l'atenció a nivell polític, Rubí, per aquesta raó.
12: No, Rubí, políticament, jo crec que sempre ha estat molt variopinta. Ha tingut molta quantitat de partits polítics, de representació. Rubí va tenir també fa uns anys un dels primers grups polítics en què els veïns representaven a l'Ajuntament, com era Alternativa Ciutadana, per exemple, però han tingut trànsfugues, hem tingut moments victoriosos, per dir-ho així, no? Llavors, és cert, sempre ha estat molt mogut el que ha estat el ple de l'Ajuntament de Rubí. No han tingut masses legislatures o massa mandats, millor dit, que seria el correcte, que fossin plàcids, saps? Perquè... Sí, acabaven tirant-se els plats pel cap, sí. Es trencaven els pactes... Bé, i una miqueta... Som mogudets. Tenim 25 regidors, crec, i déu-n'hi-do.
3: A Ràdio Rubí, per això, posàvem una mica d'humor, fins i tot en els informatius. Recuperem ara una família que ens vas explicar, Madora, en l'anterior programa que vam estar parlant amb vosaltres, en un butlletí hi va haver algú, no recordo si era jo, perquè la veritat és que no ho tinc molt clar, això. Va posar música, la marxa nupcial, de fons, us escoltàveu només la Marta i tu a l'estudi, i vosaltres estàveu fent el butlletí en directe. Doncs bé, anem a veure aquest resultat, a veure com què passava exactament a l'aire a Ràdio Rubí aquell 1997.
2: A partir de principis de maig ja es començarà a recollir aquest material d'higiene personal. És perquè és raó que Rubí Solidari ha disposat diferents punts de recollida. D'entre aquests destaquen diferents escoles de la ciutat, com el Mercat Municipal i aquesta emissora. D'altra banda, us diem que l'Esbar Dansaire de Rubí presentarà demà al matí en roda de premsa els actes que tindran el lloc al llarg del decurs de la celebració del 75è aniversari de l'entitat. Tot i ser un fet destacat, encara té més rellevància pel lloc on es realitza la roda de premsa, que en aquest cas és el Palau Marc de Barcelona. Tornem amb més informació d'aquí 57 minuts, quan siguin les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Què va passar exactament amb Ador? Com va anar això? Tu deies que vas fer tu la broma que et casaves, no?
1: Sí, vam arrossegar durant uns dies, però no sé per què va sortir la idea, o no sé, que em casava. I la broma es va fer gran, molt gran, fins i tot. Vaig demanar un company del poble que enviés per fax com unes propostes de les targetes d'invitació a la boda. O sigui, em vaig currar molt bé la broma. Però, clar, arribem al butlletí aquest i comença a sonar pels auriculars. La gent només sentia la nostra veu. La Marta no, perquè és que no va arribar ni a parlar la Marta perquè vam tancar el butlletí. Lògicament és que no podíem continuar. Sonava pels auriculars i, de fet, si escoltes la gravació amb auriculars, sents de fons la marxa nupcial. Clar, tu estàs locutant un butlletí i escoltar la marxa nupcial. Miraves al tècnic, no sé si estaves tu o qui era. Veig que comença a baixar la Lídia pel control, veig que apareix la Lídia amb una caixa. Dic, no pot ser, que rèiem, dic, ja està, hem d'acabar, és que no podíem continuar aquest butlletí. Acabem el butlletí com podem i m'apareix la Lídia amb una caixa de regal. Dic, ui, la broma se m'ha anat molt de bramar, molt. Obro la caixa i em trobo, doncs, una vaixella, plats o cols, no sé què era. Ara, bueno, he de dir que era mentida. Si vaig dir que era mentida, llavors la Lídia em diu, què et penses que no ho sabíem? Aquesta vaixella és meva, que l'he portat de casa. Dic, oh, vam riure i jo no recordava tenir aquest butlletí gravat, que dono pas, no, saludo amb la Marta i la Marta és que no s'arriba ni a escoltar.
0: No, i vas acabar molt diligentment el butlletí, eh? Va ser molt correcte.
1: I recordo que la Lídia em va dir, lo que parlàvem abans d'aprendre i els consells que et donen, i em va dir, si mai et torna a passar, fes això. O sigui, acaba, saluda i marxa, perquè és que no pots arrossegar des del minut 1 fins al minut 5 o 6 que duraven els butlletins una cosa així, perquè és que no s'entendrà. Llavors, tanca el butlletí i acomiada't, i fins a la propera hora, saps?
2: Realment és el que dèiem, no? Hi havia molts moments que treballàvem molt dur, però també hi havia molts moments que, bé, teníem, entre cometes, la sort, no?, de poder posar-li això, no?, aquest punt d'humor, aquest punt de trapelleria. Altres moments que jo ni me'n vaig enterar, evidentment, perquè ja procuràveu fer-ho quan no hi fos. Igual ho sabia després, però certament és això. Això també indica el que dèiem, no? Que érem un equip de gent jove, amb moltes ganes, i de la mateixa manera que érem capaços de fer aquesta prometa, érem capaços de treballar 12 hores seguides si convenia, eh? Vull dir que en aquest sentit, jo recordo, Amador, tu algunes vegades havies enllaçat el teu torn i l'altre, i que, sí. A veure, es feien moltes coses. Ens ho hem passat molt bé, hem après molt, i ens ho hem passat molt bé. Molt bé, no sé, jo estic contenta.
0: De fet, estem preparant un recull de pífies que en el final d'aquest programa, cap a una de les últimes edicions, intentarem resumir totes les que tenim, perquè la veritat és que n'hi ha moltes, i es riu molt escoltant-les anys després. I anem a escoltar una cosa que no és una pífia, sinó que és una cosa divertida. En aquest cas, intervens tu, Encarna. L'altre dia en parlàvem d'unes falques del programa que jo feia de música dents a Matadepera Ràdio, que es deia Track Dents, que venia a ser com el Maquimania, però a Matadepera Ràdio. Venia a ser més o menys el mateix. Doncs tu vas intervenir en unes falques i ja he trobat la gravació. Res, un petit tast. Aquí ho tenim.
3: ¿Qué pasa, merluzo?
4: ¿Qué pasa, merluzo?
5: Que mola, això.
3: ¿Qué te pasa en la boca?
4: ¿Qué te pasa en la boca?
3: Dice yo, no es un pez.
0: Tot això ve a cuento perquè els oients de Matadepera Ràdio d'aquest programa a mi em deien ¿Qué pasa, merluzo? ¿Qué pasa, besugo? En fi, coses d'aquestes, i vam dir, va, anem a gravar algunes. Boquerón, exacte, què passa, Boquerón?
2: Boquerón.
0: I quan t'ho van posar tu encarnat, va faltar temps de dir, espera, vine un moment que gravarem aquí unes veus i les posarem durant el programa en directe, i mira, va ser divertit.
2: Que bo. Molt bé, que bo.
0: Ens ho passàvem molt bé. La veritat és que van ser uns anys esplèndids i els recordem amb molt de carinyo, perquè van ser espectaculars.
6: Sí, de fet, volia dir jo la part humana, no?, d'això. Els que estem aquí ara ens hem conegut allà, si no vaig errat. L'amistat ha sortit d'allà. L'Esteve i jo ens vam conèixer a Ràdio Rubí. En Ràdio Rubí ens va unir i 25 anys després aquí estem, no? Val la pena destacar això, no?, que vosaltres dos, Amador i Encarna, en parlàveu, no?, d'aquesta part humana i aquesta calidesa que es tenia, no? Aquell bon rotllo. Que com a tot sempre hi podia haver-hi una excepció o una cosa diferent, però vaja, jo em quedo amb això, eh? I m'agrada molt quan ho explicau.
1: És que el que diu la Lídia és molt important, eh? Si no, si no trobes aquesta relació entre les persones, és impossible fer torns com els que fèiem i fer programes. Clar, la ràdio local et permet tenir 24 hores disponibles per a tu. Llavors, arriben unes eleccions i si vols fer un megaprograma de 14 hores, el pots fer. Però, clar, no el pots fer si la gent no s'hi troba a gust, no riu, no considera que és amic de... Saps? Sí que després cadascú feia la seva vida. Però si no hi ha una bona relació, no pots arrossegar la gent a un treball de tantes hores seguides, moltes vegades col·laborant.
2: Però de les coses que ara, quan vam celebrar el 40è aniversari, el 2019, de les coses que vaig destacar i de les que, de veritat, m'hi han portat de més a gust de tots aquests anys a la ràdio, és precisament del capital humà, però enteneu-me, de les relacions humanes que hem sigut capaços de forjar allà a la ràdio. Durant tots aquests anys, el que parlàveu, de la quantitat de gent que hi ha passat, de les relacions personals que hem pogut establir, la gent té un bon record de Ràdio Rubí. Això és fantàstic. Jo, per mi, era tan important això com fer un bon producte. Perquè al final de tot, el que t'emportes és sobretot també aquesta part. Evidentment, tota l'altra part professional també, però la part humana, i que tu no tinguis un bon record d'un lloc perquè no has pogut establir unes bones relacions humanes, jo ho he prioritzat molt, fins i tot per sobre d'altres coses. I quan algú no ha entès bé aquest tarannà, a l'hora que m'ha tocat dirigir la ràdio, sempre vaig reivindicar que jo ho entenia d'aquesta manera i ho faria d'aquesta manera. En tot cas, si hi havia algú que entenia la manera de relacionar-se amb els companys o amb els seus subalterns, doncs endavant les atxes. Però en aquest cas no era el meu cas i mentre jo decidís ho faria com creia més oportú. Que no volia dir que no em sentessin cridar, no volia dir que no fessin les coses que havien de fer. Però m'he sentit molt contenta de quantitat de gent durant tots aquests anys. Ostres, ens podem endur alguna cosa més? Maca? No.
0: Nosaltres, Lídia, comentàvem que a la ràdio sempre hi acabes tornant. És allò que t'enganxa molt, no? Tu no trobes a faltar ja la ràdio amb aquests mesos de desconnexió?
2: Sí, sí, sí, certament, eh? Més del que em pensava. Aquí a casa meva, pobres, ho estan patint, saps? Perquè em diuen, deixa de coordinar ja, que això no és la ràdio, no? Sí, clar. Deixa de coordinar, que no és la ràdio. Certament, no, ho trobo a faltar. I continua, jo fent coses, jo continuo anant de tertuliana, continuo gravant les falques que necessiten, continuo fent altres coses de doblatge, que sabeu que jo també vaig fer alguna cosa de doblatge i tal, i per tant continuo fent coses. Però sí, a veure, he plegat de la ràdio per moltes raons, entre altres, potser per alleujar la pressió, però la ràdio sempre, ja em deien Romia, no? Faràs algun programa? Dic, home, espera, un moment, deixeu-me descansar una mica, però probablement em queda alguna franja horària on no he fet programa, o sigui que m'anasso a fer-ho.
0: Que és fantàstic que almenys pugui seguir col·laborant i que puguem seguir sentint, això no té preu.
2: Però això és com vosaltres, no? No us heu desenganxat de la ràdio? Malgrat no estigueu professionalment dedicats a full a la ràdio, no.
0: Bé, ens falta l'amador, eh? Així que hauríem de buscar la manera, sí, alguna excusa perquè tornessis a fer alguna cosa tu, amador.
2: Amador?
1: No ho sé. Jo no... a mi la ràdio m'agrada molt, moltíssim. M'agrada molt i tinc moltes ganes de tornar a fer ràdio. Però no sé si ara ja em posaria al davant d'un micròfon.
0: I tant,
1: sí. No ho tinc tan clar.
0: Això és com anar en bicicleta.
1: Han passat molts anys, ja. Estem parlant de fa 10 anys, ja.
2: Ho recuperaries força ràpid, eh? De veritat. Jo crec que el que ho té del néixer, com aquell que diu, mai ho deixa, no? Almenys això és el que es diu. Crec que sí, que ho recuperaries força ràpid. És trobar-t'hi i tenir l'opció, però amador... Ets bastant un animal de ràdio.
1: No, si el Cuquet hi és, el Cuquet, aquí a casa estan cansats, eh? Que jo als fills els expliqui el que feia la ràdio i tal, i a vegades la dona diu, vale, ja, ha oblidat una mica, no? Sí, han passat molts anys, has fet altres coses, no? Però el cuquet sempre està dins. Però és això, ja cada vegada que passen més anys, ja dius, escolta, el que parlàvem també a l'altre programa, tema horaris, tema estabilitat, dius, escolta, jo vull una vida una mica tranquil·la, que moltes vegades aquest mitjà, si realment t'agrada, i possiblement la culpa és nostra mateixa, que t'hi aboques tant que acabes perdent la noció del temps, de les hores que hi estàs dedicant, perquè ho vas fer molt bé, vols fer moltes coses, i arriba un moment que has de dir, escolta, jo trio una mica d'estabilitat, tranquil·litat, uns horaris normals, saps? Però el cuquet no desapareix, està clar.
2: Ara és fer algo que ens agradi. Farem un nocturn, un programa de nit.
1: A mi m'agrada molt el nocturn. A mi m'agrada molt la pressió dels informatius. Jo vaig arribar a Ràdio Rubí, que a mi la ràdio m'agradava molt, però no m'agradava, no estava definit el programa. És més, jo vaig estudiar comunicació, l'objectiu no era fer periodisme. Però jo recordo que va ser Ràdio Rubí, l'entrar en aquella emissora, a aquelles instal·lacions, a tota aquella colla de gent treballant, tenir tantes hores de programa. Jo quan vaig escoltar butlletins que es feien a dos veus, butlletins horaris amb una emissora local, jo em vaig quedar a quadres. Vaig pensar, com pot ser? O sigui, a nivell informatiu em va semblar una bestiesa a Ràdio Rubí. I tant la Dolors com la Emma, a mi em van punxar el cuquet dels informatius. I a mi els informatius m'han encantat a partir de llavors, sempre a la ràdio. Però si trio franges, a mi la nit. La ràdio, i ara que treballo moltes vegades de nit, la ràdio és una companya terrible i m'encantaria fer ràdio de nit.
0: Doncs escolta, prenem nota i si en el futur s'escau, potser podem fer alguna cosa plegats. Ves què et dic.
1: Ah, doncs vinga, som-hi.
6: Crec que tots ens quedem amb la nit, eh? L'Esteve i jo, de fet, vam començar també amb el Black Night a Ràdio Sant Cugat a la nit, de 10 a 11.
2: La
6: sí,
2: nit
6: sí.
2: Té un encant.
6: Eh? Sí, i tant. És canviar. Canvia totalment.
2: Ara ja dic, no hi ha excuses, eh? Ara m'ador fan butlletins a 4 i 5 veus i els fan des de casa, val?
1: Clar.
2: O sigui, els fan en plena pandèmia, els fan des de casa. Vull dir, ara les tecnologies han vingut per facilitar processos. No per substituir ningú, eh? Perquè el caparró només el tenim nosaltres, les maquinetes no.
0: Això me'n recordo, com ho vas dir una vegada, Lídia, i me n'he recordat sempre, eh? Perquè és veritat. Les màquines poden fer que substitueixin alguns processos, però al final les persones hi han de ser.
2: No, i que no creen, no tenen capacitat de crear. Una màquina, ara per ara, no té aquesta capacitat de creació que té l'ésser humà. Ja dic, els processos, sí, poden fer més fàcil. Sí. La tecnologia, tot ho fa més fàcil. Però la capacitat d'imaginar, de crear, de tal, el cervellet el tenim natros.
5: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs estem escoltant els últims minuts del programa d'avui de la Maroteca de la Ràdio. Us recordem la nostra adreça d'e-mail per si ens voleu adreçar qualsevol comentari, suggerència o si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu enviar. La direcció és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Doncs bé, seguiríem parlant molta estona, però ho haurem de fer en un altre programa perquè ja acabem. Lídia, Encarna, Amador, gràcies per estar aquí a la Maroteca. Ha sigut un plaer i ens retrobem en un altre programa, si us sembla bé.
2: A vosaltres.
1: I tant, quan vulgueu.
2: Exacte, el plaer és tan nostre, eh? Jo crec que feu molt bona tasca de recopilació de tota aquesta informació i d'aquesta hemeroteca. Esteve, Jordi, molt bona feina, un plaer.
6: Moltes gràcies, Lídia, un plaer haver-te tingut aquí. T'he escoltat, m'hagués encantat que haguessis sigut la meva jefa durant molts anys. Mentre et sentia, pensava, els meus jefes l'haurien d'escoltar. M'agrada molt, Lídia, de bo, tot un plaer, i a més amb professionals com sou, tots vosaltres.
0: Molt bé, doncs fins molt aviat, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
5: La Maroteca de la Ràdio.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit, i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el Pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
3: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
3: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
3: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
2: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
7: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
8: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina i tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
7: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
0: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
2: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les dones, les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
9: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
10: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
11: Aquest espai amb temes de tallers, de una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
12: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Cort Inglés a passar fred, saps?
2: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en el ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
0: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el voluntariat ambiental i social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
2: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
13: Avui hem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses amb la gent gran i això, i ajudar-los.
14: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist.
15: Tu, però divertit. També, això.
16: Igual.
17: Sí?
16: Igual.
2: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
0: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
18: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nou recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
19: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
18: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
0: I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
2: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
0: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
2: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
0: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
2: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
0: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
2: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
0: I encara més obres a Barcelona, aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
2: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció

0: Verges Alimentàries ha creat ERICS, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
1: La polsera ERICS, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'Estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
2: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i illes també, i després també la web que es diu Dietètica Central.
1: Les polseres ERICS incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
3: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui al Vallès Oriental ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
0: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manolo Hugué de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Anna Montlleu.
5: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta. I ens semblava que era una bona opció, tant per poder ofertar als calderins o per poder ofertar a la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
4: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el casino, l'església de Santa Maria, la plaça de l'Àngel, el centre democràtic i progressista, els balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a turistes és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
3: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via d'Alma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via d'Alma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions, que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una

0: governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival, les institucions estan per donar resposta, no?, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
1: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de Cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
2: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu, el primer de l'any. La colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
3: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
2: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
2: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
3: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
2: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpellier en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Acubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar que s'han començat a donar i altres que, evidentment, doncs, un, per falta de treball i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. Els rivals seran el Bristol City i el Villarreal.
2: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir amb sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
2: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del torneig d'històrics del futbol català.
3: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
2: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
13: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Ràdio Sant Cugat.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: pues ya estás al festival. Poc talent no et permeten cuinar-li.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aèris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Precisament, anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24 a 25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes de tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. A aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa per risc d'incendis, precisament avui, amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
5: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
6: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
5: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
7: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
5: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
1: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
8: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronte, però clar, a la començar més pronte també estem limitats, que el que mana és la qualitat del múscul. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el múscul està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven, jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
3: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
1: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
3: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
9: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
10: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació i saber quin clima tens. Això és molt important, i aleshores també sobretot per aquest aspecte de la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
9: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
11: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
9: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
12: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nou recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
13: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
12: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altes accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
1: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià del Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
1: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
3: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Mèdia conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
14: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anna Vela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
15: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part, de l'embaràs, és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
14: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Vela reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
1: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu que asseguren ha estat productiu.
3: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
17: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
16: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn d'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival val encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
0: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte, primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
0: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas, que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
0: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destaca precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma, Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
7: El pròxim compromís del centre d'esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
0: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Harken, el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit dels reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
9: Empat sense gols en el primer partit de l'era d'Idual Bacar al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Logi Negra ha posat per alinear dos ondes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada de Marfè que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Idual Bacar.
10: Crec que jo dos ho han donat tot. Feia molta calor, fent dos onzes, mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en línies generals estic molt content del rendiment de l'equip.
9: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històrics, en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de Josué Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'Escala en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
12: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
11: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona Women va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
0: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora Lauri valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
13: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: I també tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Tymy Allen.
0: El jugador de 26 anys i 1,98 m d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
0: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.
14: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Bé, i què voleu fer aquests dies?
16: Anar a una piscina caribenya.
17: Dormir en un hotel del Far West.
18: Volar a llums d'un drac.
16: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
19: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Els hits de tots els temps.
22: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
3: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
4: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
3: teorías
4: nave
3: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
4: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
3: De ahí viene la I de FBI.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
6: Moment.
5: Jordi, què fots aquí dalt?
6: Vinc. Escolta,
5: què fots aquí?
6: Perdó.
5: Baixa.
6: Perdó. Home. És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
5: I què busques aquí dalt? Què pots...
6: Busco vida extraterrestre.
5: Escolta, jo crec que si t'agradi buscar, trobar. Si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Què em diries?
6: Mira, quan sentim la paraula omni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen porta'm davant del teu líder.
5: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
6: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
5: No?
6: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda. El concepte omni. Sí. Mira, entre la Guerra Freda ja saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
5: O sigui, té data, diguem.
6: Sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
5: Caram, i com ho va calcular això? Així a ull?
6: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, qui has dit que era, esclar, aquest senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
6: Era un pilot.
5: Un pilot civil. Civil, no era militar.
6: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure.
6: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
6: Un granger. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
6: I tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes... I l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
6: El mateix, sí, els mateixos. No, però és que es deurien... Algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Va dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial suposo que devia anar al carrer,
6: Terrible, terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció d'un... Diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar, això, vulguis o no, no ven els diaris.
7: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat, dient, era un globus aerostàtic, no?
6: Exacte.
7: Costava molt més de la realitat.
6: Però és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
7: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... haurien de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
6: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort, hi ha algú que va patinar.
7: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser, és a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
6: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
7: Que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
6: Sí, no volem fer
7: enfadar ningú.
6: No,
7: la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
6: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
7: Va haver feina,
6: sí. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
7: Es van analitzar... oficials?
6: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
7: De què? D'avistaments?
6: Avistaments.
7: 12.000, eh?
6: Sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió, un globus, un planeta...
7: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
6: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
7: Segur que sí, i no només
6: sí,
7: el whisky.
6: Sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
7: Ni un, eh?
6: No t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí. Que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira. Pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
7: Déu-n'hi-do.
6: Vale?
7: Déu-n'hi-do.
6: Però és clar. Hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
7: En formació, no?
6: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
7: El mateix govern?
6: Sí. I les feien volar, suposo, fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres... Els càmeres diuen doncs, que hi ha, els píxels són massa grossos i no es veu bé.
7: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
6: Sí.
7: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix... Eh?
6: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004. Te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
7: Sí.
6: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
7: Doncs aquí potser hi ha un filó.
6: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
7: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen, es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
6: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
7: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs eren, inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però a dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
6: Sí, és curiós, però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa ni a tot el món, Segur. Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
7: Ah, sí? Japó no, els altres... no tenia controlat,
6: sí. Fixa't. Japó es veu que hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Mm-hmm. Mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres,

0: de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
1: Sí, sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
0: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart.
1: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
0: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
1: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard, i aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
0: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no?, que és una formació determinada d'uns minerals, no?
1: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu,
0: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
1: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks,
0: Que de fet deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
2: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. Home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. I la tens al davant i has de quedar bé. A més, ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé i has de triar molt bé les paraules. És complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
0: A veure,
2: la gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar-ho una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
0: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí encara.
2: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva,

0: va d'uns peixos que hi havia que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació. Això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
1: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
2: Home, sí.
0: Evidentment.
1: Perquè segur que ens entenen, sí, sí. Eh?
2: ¿Me entiendes?
0: És bàsic, és bàsic.
1: Sí, sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem, repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. Tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure... Com ho veus tu? Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
0: piràmides, i ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folclòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat, suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca, suma i... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua...
1: Això.
0: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
1: Tot això ho ha fet ET.
0: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
1: Hi ha gent que especula... Són una mica execrables, vols dir, no?
0: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? Com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això... Tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
1: Clar.
0: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
1: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. Etcètera, no?
0: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podeu concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntegar pedres. Sí,
2: em costa.
0: No.
1: Això és un tema... Sí, bé, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que sí. Abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar... vida extraterrestre. És cert, oi?
2: Home.
1: Que sí que hi ha diversos projectes i...
2: Home, i tant. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
1: sí,
2: divulgador, astrofísic, brutal.
1: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
2: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ens van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopis a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure què passa, no? A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
1: És molt difícil, eh? Jo crec que... No, complicat.
2: Sí.
1: Clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
2: Unes antenes parabòliques que miren doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celers emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio. No? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja.
1: Sí, malauradament.
2: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
1: Un apunt una mica friqui. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
2: és brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu. Perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyal que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal WOW. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar WOW.
1: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
2: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ones. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
1: havia de ser propera.
2: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
1: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
2: de
1: la
2: pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar, quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal? I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu... que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
1: Quasi res, eh?
2: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
1: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
2: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
1: Està clar.
2: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
1: No
2: potser
1: tot.
2: Es tanquen i no ho diuen.
1: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
2: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
1: Vale. I què sortia?
2: No, esclar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però esclar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
1: És a dir, per poc, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
2: Ah, exacte. Però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si va ser el 1906... 119 anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra galàxia.
1: La distància cósmica és molt poquet.
2: És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord, doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar perquè la llum té una velocitat limitada, no?
2: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
0: Home, és un superclàssic, l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I, bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha cridat l'atenció.
1: Però aquest... Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
0: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, amb aquest tema.
0: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, aquest també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit de coses.
2: De dibuixos, d'esquemes. Sí, sí,
1: esquemes, això.
0: Senyors Molal i Cases, sí. Ah, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun
1: lloc. Del xerif.
0: He vist això, i li diuen, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res.
1: Res,
0: que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
1: interessen. Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
0: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje corbata negre, amb unes ulleres de sol.
1: Són en terra morts,
0: sí,
1: o què
0: que es presenta...
1: Sí, sí.
0: es presenten en un lloc on algú ha vist algun, alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada,
0: eh?
1: Per cert, si ens escoltes...
0: Sí, tot el respecte.
2: Sí, tot el respecte.
0: Tot el respecte infinit cap a Letizia.
2: Ah, exacte.
0: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
0: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
2: Mira...
1: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
2: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
2: doncs mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa
2: sí.
1: Hi ha.
2: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977, són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
2: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
1: que algú
2: l'es
1: trobi. És el primer objecte humà, no?, que surt del sistema solar. Això té molt de mèrit.
2: Exacte. El 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar. Pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
2: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
2: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això.
2: Sí, és gros. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
2: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap. No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible, jeroglífic, un ésser extramundà, extraterrestre, que, com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té...
2: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això, 55 idiomes, el català evidentment no hi és,
1: no fos cas.
2: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, hi ha en Chuck Berry o el petó d'una mare,
1: per exemple. Això per una diguem una raça o una espècie de terrestre pot sonar com un, bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, no? Clar, no ho sabem.
2: Sí. Exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
2: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
2: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria, jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí.
2: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No soy prou.
1: Clar,
2: no hi ha
1: tot
2: cap
1: això,
2: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de...
2: Estan fets en aquest sentit.
1: No?
2: Sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
2: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
0: bueno,
1: un dels...
0: Bueno, sí. Clar, podria.
1: Supernumerari?
2: Sí.
0: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
2: Clar, jo, un centre de poder, tu.
0: Sí. Bueno. Una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
2: O sigui, sí, aquesta, això és, sí.
0: Sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
0: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
0: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat.
0: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no.
1: No hi havia
0: sempre
1: caigut,
0: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
0: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Home!
0: que té moltes vessants, però una és, hòstia, han arribat aquí uns, en algun moment de la humanitat van arribar aquest. Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé, no sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
2: jo m'ho imagino rèptils amb una màscara humana. O
1: no ho tinc clar,
0: no ho tinc clar. Té moltes variants, té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils
1: que
0: s'han transformat en humanoides.
1: No cal que vinguin de fora, diguem.
0: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant,
1: bueno,
0: bastant diferent de la nostra.
1: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB. Sí.
2: No? Té molt rotxato.
0: Hosti, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
2: hauria de fer anar...
1: No m'ho pregunto gaire,
2: la temperatura
1: però...
2: de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
0: Sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. O sigui,
2: a veure.
0: Ostres, primer... També hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
2: La hibridació existeix.
0: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, però tot cas, és complicat, perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
0: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah,
0: sí, estem governats per gent amb...
1: Clar,
0: ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump estaria aquí, diguem.
0: Sí.
1: Entenc.
0: Aquí, punt a favor dels reptilians.
1: Un minipunt. Està bastant
0: després,
1: bé, sí.
0: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura... O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
1: sí,
0: és una pregunta que...
1: O sigui,
0: m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però, escolta'm, també van contra de la humanitat.
0: Tot porta a pensar que són uns governants...
1: Ja.
0: Sí, tot porta... Tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables, llavors... Clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer. Potser ho farem,
0: O no.
1: o no, no ho sé, ja veurem, ja veurem. És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar.
1: Sí, però no li feien cas. Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu, com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y puché algún test de ADN galáctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo, imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... Misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola La Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Mink DeVille o Willie DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

0: Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willy DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.
1: De Mi Tierra

0: Mi tierra.
1: En medio del alma, cuando tú no estás.
0: Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40.
2: Every hour, every day I'm learning more.
0: Higher ground.
2: The more I learn, the less I know about before.
0: Recordes, Coco?
2: The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground.
3: Cocodril Club.

l'Arizona. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

0: I els oients habituals d'aquest temps de Ràdio Musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris, i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents. I qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances.
1: Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
0: Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook and a Feeling.

Hook and a Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat que molt sovint utilitzava clàssics ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup, un grup de laboratori que es va dir The Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: Hey, baby. Des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que, curiosament, coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per al dial o navegant per internet, però és estil, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

Doncs tot això també forma part de la teva banda sonora. I aquest era el ritme de les teves nits.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: ese tiburón no es fácil.
1: Quina història, no?
2: Que és Proyecto 1.
1: El grup es deia Proyecto 1. I la cançó, el tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava... Apaga el televisor i enciende tu transistor. Sí.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration.

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I, a més, és una cançó que identifica les festes cocodril. Quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a sessió de ball, pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte.

una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan, per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World. El grup Blue For You.

hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys, fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido. ¿Quién?

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell corazón partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

Iglesias, claro, era Ricky Martin. I la Copa de la Vida. La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important 2 anys consecutius. 1999. Living la Vida Loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El prove. Prove, Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de Tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment fantàstic.
2: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want to...
0: No perdis la sintonia, Cocodril.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Va i va el de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània, amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000.
2: ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlito Santana s'ho va endur tot, va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

0: ¡Ay, cómo me duele el amor! Corazón Espinao, Fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.
2: Un movimiento sensual.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Yo viajo en corra, pasa Irina y pasa Nino. Opa, yo viajo en corra,

0: i més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, Opa, jo havia de ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, toma.
1: Opa, yo viajé en corrà.
0: Anem al 2007.
2: Si fuera...

L'estiu del 2007 sonava, i molt bé, aquest tema del sueño de Morfeo para toda la vida, que sempre ens ha enviat bones vibracions positives. Si

0: Entonces yo... Porque... Recull la cançó que t'envio. Esclar, és per tu. El sueño de Morfeo. Però el 2007 jo crec que aquesta va ser...
1: La canción.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy.
2: Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar.

0: l'estàs ballant amb el coco, eh? És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
2: Nossa, nossa, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
1: Amb l'Albert Malla.
0: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Pero.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment surt.

Roger. Gangnam Style. Oi que sembla que digui Sabadell?

0: Ei, Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte.
1: Enrique Iglesias
0: es va endur la palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: ...2015. Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

la Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen, el Despacito, va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando... Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018,

Ei. El que voldries tenir. Només vull veure bitllets de 100. La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. Només vull veure bitllets de 100. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies d'amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

0: banda.
1: Les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havia millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu Cold Heart.

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Ai,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, sigueu molt benvinguts. Voleu escoltar música nostàlgica? Doncs si heu triat aquesta emissora, aquest dial, que és la vostra emissora i el vostre dial, i també el vostre programa, Torna-la a tocar, Sam. Ho heu encertat. Comencem. La música que escoltareu serà de l'any 1964, perquè estem en el 12è programa dedicat a aquest any. I sense més preàmbuls, ja anem a la música i començarem per la melodia de la dècada anterior. És Pedro Infante que ens porta la cançó titulada Guitarras, Lloren Guitarras.

I permeteu-me fer un petit incís per les curiositats que tenim costum de, en aquest moment del programa, oferir per vosaltres recordant l'any 64.

Doncs sí, l'altra setmana vàrem recordar els altres catalans de Paco Candel, i és que Barcelona era molt lluny encara de semblar-se a la ciutat olímpica del 1992. El mateix estadi de Montjuïc, que després va ser seu dels Jocs Olímpics, va haver d'albergar provisionalment aquest any 64 els barraquistes del Somorrostro, els quals els temporals havien deixat sense llar. Teníem tot el temps i el món... I dins el mateix espai de Te'n recordes? Te'n recordes d'aquesta novetat discogràfica de la Maria Cinta, una cançó titulada Mai no reposes?

I seguim encara amb més novetats musicals d'altres països. La sintonia que ens la porta és Els Anys Joves. La primera novetat francesa d'aquest any 64, entre d'altres, va ser Vous permettez, monsieur? I ens la canta un joveníssim Salvatore Adamo.

Novetat italiana. Aquesta és la versió de Gene Pitney i que es titula la cançó Quando vedrai la mia ragazza.

I anem cap a les novetats de la península. És Lorenzo Valverde amb la seva novetat discogràfica titulada Vestida de novia.

Los Brincos, un conjunt també acabat de sortir de la capsa, ens interpretava algunes de les cançons que eren costum, moda i èxits a Nord-Amèrica. Bye bye, xiquilla.

La novetat de Luis Aguilé és un EP que va enregistrar durant aquest any 64 amb una cançó que ja havia fet amb un senzill anteriorment, Fanny.

I l'última novetat discogràfica d'aquest espai d'avui, 12è programa dedicat a l'any 1964, és una cançó que també ja l'hem escoltat amb altres versions, però ens agrada tornar-los a repetir, sempre versionades per diferents intèrprets. Avui són les Xirel·les que ens porten Pregar.

I després de les novetats discogràfiques escoltarem aquelles cançons que varen arribar a número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits del Canadà. Per tant, alguna o altra hi haurà repetida del Regne Unit o dels Estats Units. Països amb el mateix idioma. La primera d'elles és Louis Louis, que ens porten els Kingsmen.

I continuem amb els Beatles, i és que aquest any 64 van acaparar la majoria de llistes de la majoria de països d'Europa i també de Nord-Amèrica. Per tant, escoltarem la següent, que és This Boy, The Beatles.

I acabarem la llista d'èxits del Canadà amb l'última. Són els de Dave Clark Five, que ens porten la peça titulada Trossos i Trossos.

Hem finalitzat la llista d'èxits d'aquest programa 12 dedicat a l'any 64 amb la llista del Canadà. I ara, com no, ens ve el món del cinema i el món de la televisió, tot amb la mateixa sintonia.

I abans d'escoltar música d'aquests dos espais, primerament escoltem una petita xafarderia del món del cinema, que de moltes n'hi havia. Aquest ens diu que Peter Sellers va estar genial amb els seus tres personatges de la divertidíssima i desmadrada pel·lícula de Stanley Kubrick. Com es deia? Telèfono rojo, volamos hacia Moscú. I en canvi, a la part sonora, escoltarem de Mary Poppins una altra cançó, que ja hem escoltat dues abans, en dos programes anteriors. Avui és el torn del supercalifragilisticoespialidoso.

0: Precious, Docious, Ali, Expiistic, Fragicali, Rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
2: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
3: For example?
2: Yes?
3: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
4: She's
5: supercalifragilisticexpialidocious.
6: Els mateixos intèrprets de la pel·lícula, Julie Andrews i Dick Van Dyke, són els intèrprets també de les cançons del film. Per tant, hem escoltat amb ells dos cantant el supercalifragilisticoespialidoso. I ara ens ve el món de la televisió, aquell món que ens hem de refiar més dels festivals o dels musicals, perquè de sèries moltes eren repetides ja d'anys anteriors, però també en repetiríem alguna o altra. També en els programes musicals hi havia sempre els habituals, Luis Aguilé, Marisol, Torre Bruno, etc. Doncs avui escoltarem a la Marisol, que ens cantarà Clavelitos.

I escoltada la melodia de la televisió, ara el que farem és buscar quina és la nostra cançó. I la podem trobar en tot el programa, però també la podem trobar en un festival de l'època o també en les cançons de l'estiu.

La sintonia és aquesta de la Petula Clark, This is my song. Aquesta és la meva cançó. Smiling bright, smiling for our delight, smiling so... Estem en el Festival d'Eurovisió. El setè premi se l'emporta a Finlàndia amb la cançó Laiskotelen, que vol dir mandra, i ens l'interpreta Lars Martinsson.

Segurament que ja deveu saber quin és l'espai del programa actualment ara que costa més de preparar, i és aquest, el de la cançó de l'estiu, perquè un cop acabades les cançons oficials de l'estiu, hem de buscar una cançó que tingui els tres ingredients necessaris per ser cançó de l'estiu: repetitiva, ballable i que quedi a la memòria i la puguis taral·lejar de seguida que et ve la memòria, no? De moment aquesta, el seu títol té tres ingredients. Els intèrprets també tenen ingredients propis d'altres cançons de l'estiu, que són los tres sudamericanos. I els tres ingredients del títol són sol, pizza i amore.

0: la!
1: Oh, la, la, i és veritat, després dels inconvenients que hem dit que hem d'afrontar per trobar la cançó de l'estiu, no sempre l'encertem, però crec que aquesta vegada sí que l'hem encertat. Tant el títol com la cançó té els tres ingredients. Un té sol, pizza i amore, i l'altre té els ingredients propis de la cançó de l'estiu. I ara ens en anem, doncs, cap a ballar i cap a l'orquestra, que hi donarem una mica més de pausa.

Xic, tu xic. Galta amb galta. És la sintonia que més adient és per aquest programa, perquè fa ball i també és interpretada per una orquestra. Doncs bé, seguim encara amb el disc de balls de saló memorables i avui escoltarem Salsa, una melodia titulada Cachita.

I després del ball sempre ve l'acomiadament. Ens despedim de vosaltres fins la setmana que ve. Us esperem, sens dubte, perquè estarem en el 13è programa dedicat al 64, amb més música i els tots els espais del format cronològic. I després us anunciarem l'orquestra que està avui convidada. Per tant, acomiadament. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. I us deixem amb l'orquestra de Pérez Prado.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació, escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bon dia, bona hora.
7: Bon dia, bona hora. Literalment, bon dia, eh?
6: Avui? Bon dia, bona hora. Avui...
8: Ho estem gravant a les 9 del matí, això.
7: I es nota la voz del Martí, que està més girada del normal.
6: Ara mateix, totalment. En hora de fals directe, són les 9 i 16 minuts.
7: Mare meva, no ens hem despertat tant d'hora ni per anar a la uni, eh, nanos?
6: No, jo tinc una son, que és un crim, això. Bueno...
8: A part, estan de vacances, eh?
7: Tinguem-ho això en compte. Ens hem despertat d'hora voluntàriament, estan de vacances, eh?
6: Sí, no, o sigui... I, bueno, jo aquests dies estic anant a la universitat, ojo, per treure'm un curs de radioaficionat. És a dir, ara...
8: Ja és que no has soc... de ser molt aficionat, eh?
6: Ja no sóc radiòfil, ara sóc radioaficionat. Ara tinc afició.
8: Saps què m'agrada dir-te?
7: Que friqui.
6: Ara puc emetre coses.
8: A part de que friqui, nano, fes-t'ho mirar.
6: No. Jo ara puc emetre coses. Bueno, podré. Quan tregui el curs, encara no, eh? Tindré indicatiu.
7: I quan acabes aquest curset?
6: Doncs l'acabo avui, just avui. O sigui, avui estem en situació, estem gravant a dia 3 de juliol de 2026.
7: Divendres, 3 de juliol.
6: Programa número 20 de l'Hora dels Joves.
7: Programa número 20 i últim programa de la temporada.
6: Oh!
8: Se'ns acaba, eh?
7: Se'ns acaba. Cugat Mèdia...
6: No,
7: tornem a trepitjar una Cugat Mèdia...
6: En 200 anys,
8: no? No, però, moment, no tornem a trepitjar Cugat Mèdia... En 3 mesos, perquè tenim 5a temporada!
6: Aura!
7: Un fort aplaudiment. Espero que el Pedro es presenti per fer la 5a temporada.
6: Bàsicament, doncs, avui tenim un programa de lo més normal, que és el que us agrada a vosaltres, vale?
7: Un programa normalet. Un programa amb seccions normals.
6: Chill pernil,
7: exacte.
6: Vale? Avui és un programa chill.
7: Una miqueta de notícies, una miqueta de merdes del Genís i una miqueta de secció d'en Martí.
6: I farà una tartulieta molt xula de festa major.
7: Venint d'unes dates, és que clar...
6: Venint de festa major.
7: Estem molt cansats per una raó molt òbvia, i és que hem dormit molt poc.
6: Clar, perquè la festa major doncs, ha fotut fort i...
7: Ha fotut fort.
8: Més o menys, sense tindre-ho, o sigui, comptar-ho així, exacte. Hores de son comptades?
7: Acumulades durant tots els dies de festa major?
8: Sí.
7: Jo crec que...
8: Hores de son, no de migdiada, eh? O sigui, de son de nit.
7: 10.
6: Bueno, en tota la festa major.
8: Ni tan mal.
6: Prime.
8: Ni tan mal. Joan?
6: Jo, d'hores de son, pues, jo n'he fet diverses més, perquè jo he estat xambejant i llavors aixecar el país és complicat. Jo he dormit les meves 8 hores diàries.
8: Ostres, nano.
6: Igualment, m'he fet mitjades a Mansalva perquè no, moria un dia.
8: Mira, jo crec que he fet més hores de mitjada que d'hores normals de son, però és que n'he fotut com 6 o 8.
6: Ho deixem per la tertúlia, ara anem a veure...
7: Les notícies.
6: Anem a veure què ha passat aquesta festa major. Bueno, doncs aquesta festa major ha passat moltes coses.
8: No ha passat res, no hi ha hagut polèmica.
7: No ha passat gens.
8: No.
6: Què va?
7: No ha sortit una notícia pel Nacional, pel Lara, per La Vanguardia, per tot arreu. Fucking xiprer.
8: Tu, però moment. Des de quan surten notícies d'aquestes? No passa res.
6: Anem a fer un recapitulation.
8: Va? Un recap.
6: Vinga, fem un recapitulation. Aquest any la festa major ha sigut bastant intensa. Per què? Hem tingut pregonera, Gemma Puig.
8: Vinga.
6: Ja està, ara, bimba. Columna de fum visibles de Sant Cugat del foc de Tiana i Montgat. Bimba.
8: Bimba.
6: Sí.
7: Pagum.
6: Ja se'ns estava anticipant. Eh?
7: Sí.
6: Se'ns anticipava. Després vam tindre una baixada d'andròmines que va ser doncs, una punyetera edició de rècord, diuen. Perquè bàsicament, doncs, bueno, jo vaig veure tot el sarau que tenia muntat allà a la Rambla, allà a la baixada
8: de l'Escalèstric.
6: La baixada de l'Escalèstric, un total de 15 andròmines a l'edició d'enguany, o sigui que realment...
7: Prou bé. Jo encara trobo a faltar quan deixaven tirar skaters abans de començar les andròmines i es cardaven d'hòsties d'una forma exagerada.
8: Jo t'he de dir... Després, o sigui, des que van abandonar els que ho feien i van començar els del cau, perquè ara ho estan fent els del cau Berenguer, no hi ha tantes hòsties.
6: Bueno, clar, perquè evidentment...
7: És més infantil que una altra cosa.
6: Sí, exacte. Perquè, a veure, tots són una miqueta cotxets, tractors... No són paler... Bueno, hi ha algun paler dolent, algun tio amb uns cascos de moto i una pistola.
8: Però és que jo dues vegades vaig participar i és que era... hi havia una vegada que vam fer una cosa que era d'un llit.
6: Sí, un somier.
8: Un somier i li vam fotre tres rodes.
6: Sí, és...
8: La roda del davant per una mica de girar, que no girava absolutament res, i després les dues rodes del darrere.
6: Podem dir que la d'Ugassa és millor.
8: No em fan.
7: Seria molt èpic fer una baixada d'andròmines per Ugassa, eh? Perquè aquestes curves,
8: la idea...
7: des del Pla del Pinter... fins a Ugassa poble.
8: La idea està feta.
6: La idea ja està
8: aclarada. Pensada i ja està posada.
7: Pots derrapar ben fort allà, perquè tens uns angles ben tancats.
6: Una derrapada, mare.
8: I a Sant Cugat també, l'únic que només ho fan amb una baixada que és recta i li posen coses perquè tu giris.
7: Però crec que jo vaig parlar de fer una baixada d'andròmines que sigui baixant carrer Major.
6: Sí.
7: Baixant carrer Major, creuant pas Octavià, creuant per davant del pros i baixant a la baixada de la... O sigui, fer
8: però
7: que
8: no
7: sigui
8: et dona
7: tan
8: per
7: llarg,
8: tant.
7: Sí que dona.
6: Bueno, però és més curva, aquestes coses... No és només una baixada.
8: No és tan baixada. O sigui, et dona, lògicament, perquè al final baixes carrer Major i aquí et pots agafar la velocitat
6: que
8: tu vulguis.
6: Tio, és...
8: Però després del carrer Major, tot el tema de plaça Octavià... I carrer de la Torre, aquí no et dona absolutament res.
6: Però clar, el que pots fer és això, des del Maragall, és tot baixada.
8: Ojo, ojo aquí, clar, perquè, fins a plaça Octavià,
6: clar, des del Maragall fins a plaça Octavià és tot carrer Sant Domènec baixant.
7: És el que faig jo més skate, quasi
6: clar,
7: sempre.
6: I després passes per Sant Pere i després ja baixes carrer Major i
8: t'embales. I et quedes a plaça Octavià.
7: Perquè carrer Major, no mentim, és una puta... O sigui,
6: és una punyetera campanya, és perfecta.
7: És clar, recta clar, clar, i te'n vas cap al monestir. És...
8: Escolta, doncs, ara que tenim contactes al cau, ja els hi direm.
7: L'hora dels joves i la baixada d'andròmines pel carrer Major.
6: Ens hem de fer una andròmina.
8: 2027.
6: Bueno, deixant això de banda. Triomf històric del concurs de globus de Festa Major de Cugat Mèdia. I qui l'ha organitzat? Qui l'ha organitzat, sisplau, curiosament?
8: Nosaltres.
7: Bueno, mare, quina bogeria, eh?
6: Perquè veieu que són molt...
7: Quantes parelles inscrites?
6: 24 parelles inscrites, és a dir, 48 participants.
8: I ens van vindre per inscriure's en aquell moment també, eh?
6: Algunes persones més.
7: Quina bogeria.
6: Van ser partits força guais, perquè jo crec que la mitjana d'edat és més o menys l'any passat, és a dir, no va haver-hi... Jo arbitrava, vale? Jo era a l'àrbit. Anàvem nosaltres amb les nostres samarretetes, allà, tomonos, uniformadets... Vale? Teníem marcador aquest any, no hi havia bar, i aquest any es va fer una revisió de normes perquè... Bueno, l'any passat, diguem que el tema dels pares va ser bastant agobiant.
8: I aquest any els hem cacat molt.
6: I aquest any els pares...
7: Encara que hi havia alguns pares que sí, estaven molt...
6: Algun, però és
7: que... posats, com si els seus fills assoguessin allò a la victòria.
6: Quedaven asseguts. I mira, jo, per cert, sí, excepte ja un que va venir, no sé què, li vaig dir, no ho sento, no, jo no. Jo, sincerament.
8: És que et va vindre amb el mòbil. Perquè
6: que
8: em va
6: vindre amb el mòbil
8: gravar.
6: Mirant-ho i tal, i jo vaig dir, jo no ho miro això, jo...
7: Com si fos un mare, jo.
6: Exacte.
7: Però mira, va ser curiós perquè, encara, o sigui, hi havia moltes parelles, però jo crec que va ser un èxit.
6: Podeu mirar a Cugat Mèdia les fotos que ens va fer, crec que són de la Lali Puig.
7: Són de la Lali.
6: Són molt xules aquestes fotos i res, podeu mirar-les a Cugat Mèdia. Què més hem tingut a part d'aquest torneig de globus? Doncs el mateix...
7: Podem fer una valoració del torneig de globus com a hora dels joves?
6: Espectacular. O sigui, aquest any molt bé.
7: Coses a millorar, coses en...
6: Hem fet moltes coses, hem polit molts detalls, jo crec.
7: Jo crec que sí, però que també podríem millorar el fet de com fer que la gent no se'n vagi al final.
8: Clar. No, perquè, o sigui, jo ho entenc, eh? És de 12 a 2.
6: Clar, la gent vol anar a dinar.
8: La gent, si està eliminada la primera ronda, no es quedarà al final.
6: Clar.
7: Sí, perquè jo crec que si el que fem és que si podem fer... Que la públic tingui una part de votació, podríem fer que la gent es quedés perquè és l'interès de no només jugar, sinó també ser com jutgen certa part.
6: Clar,
7: de...
6: però això l'àrbitre és inàrbitre.
7: Hem de trobar alguna forma per cara a l'edició de l'any que ve.
8: Escolta, sí. si algú ens està escoltant.
7: I té alguna idea?
8: I té alguna idea, Instagram.
6: El DM ens diu, oye, mira, això es podria fer així.
7: Nosaltres, ok.
6: Ok, merci.
8: I et direm...
6: Gràcies.
8: I et direm...
7: Gràcies, man, gràcies.
8: Si ha sortit, llavors té drets d'autor. Endavant.
6: Després...
7: Més coses.
6: Lamentablement, Sant Cugat ha hagut de solidaritzar-se amb el terremol...
8: Terratrèmol.
6: Amb el terratrèmol de Veneçuela, vale? Que han sigut uns terratrèmols doncs, bastant bèsties.
8: Pensava que anaves a dir que s'ha hagut de solidaritzar amb el Xipre.
6: Que també, que això passa després.
7: Pobre Xipre, eh?
8: Però pobre Xipre.
6: Pues, bàsicament hi ha hagut diversos sismes, el primer de 7,2, el segon de 39 segons després, de 7,5 a l'escala de Richter, que això és molt bèstia. 7,5, no sé si l'escala de Richter són 8 o 9, no sé quan és, però bàsicament són terratrèmols molt bèsties que han deixat doncs, molta infraestructura... important, doncs, molt destruïda, després es parla de prop de 1.000 morts, llavors han sigut un terratrèmol bastant bèstia i Sant Cugat s'ha solidaritzat amb això.
7: Aquesta part de la solidarització també és que tots els guanys del concurs de rossos del dia de Sant Pere, exacte. No, del dia abans de Sant Pere, perdó, és, o sigui, del dia de la matinada, Sant Pere, seguici nocturn...
8: No, el diumenge, vaja.
7: El diumenge es van donar a...
6: El
7: terratrèmol de Veneçuela, o sigui, solidaritat amb Veneçuela.
8: Crec que van ser 600 i algo euros, que era, no et fa molt,
6: home,
8: però ja et fa.
6: Però algo és.
7: Home, és simbòlic.
6: Sí, a part, diguem que inflacionàriament a Veneçuela es pot parlar 600 euros com una xifra una miqueta millor que aquí, saps? Les coses allà, el cost de la vida és més barat.
8: Sí, però al final són 600 euros que per un terratrèmol... És com donar 3 euros, saps?
6: O ja, sigui... ja, bueno, clar, evidentment.
7: Però digues alguna
8: cosa. Sí, sí, ja fa.
6: I després, doncs, estàvem allà, a la d'esto d'entremesos, i una xispeta, una espurneta... Pare,
8: no, moment.
7: S'ha d'explicar bé.
6: Fum!
8: Exacte. La cosa és, jo en aquell dia...
7: Estàvem fent la migdiada.
6: A veure, anem a explicar.
8: Totalment.
6: Què ha passat? Què ha passat? Ha cremat el xiprer.
8: Per si no us heu enterat.
6: No un xiprer, el xiprer.
8: Per si heu estat dormint aquests 4 dies.
7: L'hora de Nadal de Sant Cugat.
6: Si vosaltres aneu ara mateix al xiprer de...
7: Plaça Octavià.
6: De Plaça Octavià, veureu que està negre, carbonitzat.
8: Però un moment, quin dels 70.000 xiprers que hi ha?
7: És el xiprer que...
6: Està encapsulat.
7: Per Nadal... És l'arbre de Nadal de Sant Cugat.
8: Totalment. Aquest any també ho serà, l'únic que...
6: Serà negre.
7: Serà l'arbre de Nadal de Pestadientes de Navidad.
8: També t'he de dir, quan es va cremar, encara hi havia les llums de Nadal posades.
6: Hòsties. Ara?
8: Ara estan posades. Bueno, ara no, perquè les han tret... O sigui, van fer revisió de l'arbre i les van treure per si de cas.
6: Mare
8: de
6: Déu.
8: Però encara estaven posades. Però la cosa és, ja expliquem-ho bé, nosaltres, això va ser diumenge, vale? Nosaltres veníem de fer matinada bastonera.
7: Sí, matinada bastonera o concurs d'arrossos.
8: I concurs d'arrossos. Hi havia gent que a les 3 o a les 4 hi havia pirat a casa seva.
7: Jo havia dit, mira, jo vaig dir, mira, escolta.
6: Escolta, nano.
7: Escolta, nano, escolta. Escolta. Vaig a dormir.
8: Jo, de no fet, me'n vaig anar a dormir abans, perquè no vaig dinar al concurs d'arrossos, perquè em feia un pal terrible. Me'n vaig anar a dormir
6: festa
8: abans.
6: Dura.
8: Exacte. De 3 a 8 del vespre vaig estar dormint. Em va despertar el meu pare i em va dir que sàpigues que has dormit tant que el xiprer ha fet caput. I jo, s'ha caigut? I em diu, no, s'ha cremat. I jo, hòstia, nano, vamos.
7: Jo estava dormint al sofà de casa meva i em diu ma mare, escolta, has vist això, Genís? I jo, què? I diu, sí, està cremant el xiprer. No serà una fake news d'aquestes...
8: Una IA.
7: Sí, o el Sant Cugat News, que sempre fan aquestes coses. I dius, no.
6: Ha cremat el punyetero xiprer. Per què? Perquè estava trobada entre mesos les espurnes d'una de les colles, que eren els diables de Torredembarra, no els de Sant Cugat.
7: M'han linxat en els comentaris, No diables, vall de diables, no colla de diables.
8: Bueno, vall de diables,
7: perquè
8: important.
7: Perquè són diables tradicionals que s'ofenen.
8: No. Som... Diables de Sant Cugat.
7: No són diables important. De Sant Cugat. Són diables de tota Redembarra, no diables de Sant Cugat. És que tothom, o sigui, pels comentaris la gent comenta sense estar informada i diu, no, heu sigut vosaltres, no sé què. Llavors, és com que la gent ens està tirant merda per tot arreu.
6: Bueno, que ha saltat una... que aquest jugava en foc, ha saltat una esporna i fiumba!
7: I és superhai perquè si es mira el vídeo, crema, però això més
8: minuts,
7: ràpid.
8: O sigui, en 2 minuts han apagat el foc, però és que en 2 minuts ha cremat tot.
6: Sí, sí.
7: Perquè que també perquè... tota la pinassa acumulada dintre de l'arbre, tota la pinassa acumulada a la base, que és així com... Que
8: té forats, té forats per això, també, per agafar tota la fulla.
7: Pinassa.
8: És que no és pinassa.
6: Tota la
8: fulla...
6: Xiprerassa.
8: Xiprerassa, doncs, la xiprerassa.
6: Fulles, cony.
8: Les fulles del xiprer...
7: Tot el fullatge sec.
8: Tot el fullatge sec del xiprer cau... a la base, i a la base, per això té aquestes...
6: Perquè no quedi el terra fullat, no?
8: Exacte. Totalment. Llavors, també la cosa és que des de dins també es quedaven aquestes fulles, i llavors va cremar amb una rapidesa... Bueno, allò va ser...
7: Però s'ha fet un anàlisi, crec...
8: Encara no ha donat
7: resultats. Però...
6: Protecció Civil ho està revisant.
7: Exacte. Però després de que cremés, es va dir... que estava viu.
8: Ara, també t'he de dir, entrem aquí en termes polítics perquè, o sigui, van sortir tots els polítics a dir sí, està viu, això rebrotarà, i al cap de 3 o 4 dies van dir

0: també.
1: Va ser un concurs de braços marcat per la calor. Perquè tenia una calor...
0: Sí, sí, sí, era criminal.
1: Aquell dia, una calor...
0: Ja t'ho dic jo, que venia gelat, o sigui, imagina't.
1: Nosaltres venim de la matinada i estava suat, però una forma... O sigui, perquè una calor que no l'he vist en ma vida.
0: Què més? Què més? El Holi torna a Sant Cugat, ha tornat...
2: Ja tocava, també, perquè m'ha caut un deno.
0: Vale, ha estat...
2: Feia anys que no es feia i que torni també està bé, perquè al final...
0: La
2: joventut no tenia absolutament res, a part de cultura popular, que si no t'enganxa, doncs anem malament.
1: No, i l'espai jove, que...
2: Bueno, ja en parlarem.
1: Que era un escenari tot... O sigui, que és un escenari de festival, perquè era com que estava cobert i tot això, però vull
2: de
1: dir...
2: De fet...
1: Que només han vingut els tiets i...
2: I ginestar.
1: I ginestar.
0: Bueno, els tiets jo crec que han passat bastant bé, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Passava molt bé.
2: Jo no dic que no, ara...
1: Home, ginestar també estava bastant bé, però vull dir que...
2: Per una, o sigui, per una cosa jove, posar dos concerts i tres DJs, doncs ja. Dius, home...
1: Home, ja està bé que res, vull dir... Però, clar, passem per èpoques on va vindre Oques Grasses, va vindre Bugos, va vindre tal... I...
0: Després, vosaltres heu vist algun periodista a Cugat Mèdia?
2: Sí.
0: Heu enxampat el periodista?
2: Sí.
0: Bueno, perquè...
2: Vaig enviar la foto? No.
0: Perfecte. Nosaltres érem periodistes, llavors, pues, bueno, ens podríeu haver enxampat, si volíeu.
2: No, perquè en cap moment vaig portar la samarreta.
1: Jo tampoc, aquesta festa major l'he utilitzat.
0: Bueno, hem fet servir la nostra.
2: Clar. Llavors... Llavors, que ens hem independitzat, saps?
0: Bueno, hi ha hagut tres guanyadors, el Premi Col·leccionista,
2: ojo,
0: el Premi Selfie Més Original i el Premi Infraganti. Que el Premi Infraganti eren quatre entrades per PortAventura. Sí.
2: Quatre entrades, eh?
0: I han caçat periodistes. Després, i coses que han passat ja així, in the overall, Mossos i Guàrdia Civil escorcollen per segon cop al Irta Cresa.
2: Però això està cremat.
0: Exacte. Quina curiositat... O sigui, a veure, jo el que vinc a dir... Quina casualitat que hagi cremat on creuen que es va originar la pesta porcina. És una casualitat massa...
2: Vols dir que és casualitat?
0: No ho sé pas, eh? Jo crec que és casualitat, eh?
1: Aquí fa una miqueta de olor xamuscat i no és l'incendi.
0: llavors, què passa? Que bàsicament Mossos i Guàrdia Civil van fer un altre escorcoll. Bàsicament, però evidentment... Doncs,
2: que toquen cendres.
0: Va tornar-se a cremar, llavors, doncs, sí, no saben... Jo crec que no saben res, bàsicament. I poc més, de moment...
1: Bueno, molts atropellaments a Sant Cugat últimament.
0: Molts atropellaments, això sí.
2: Fiu pumba, perquè és que la penya està una mica tonteta.
0: Ja està boja, la penya està zumbada al cap. Jo. No sé què passa amb els cotxes de Sant Cugat, jo els prohibiria tots. I tots amb bici, ja
1: tots
0: està.
1: Amb bici o més que...
2: Mira, feu una cosa, Joan, prohibim els correfocs, que la gent els vol prohibir. Prohibim els cotxes, prohibim els patinets elèctrics, i ja està, tu. Tots caminant.
0: Ja està, tio, tots caminant. Sense la roda, què és això? És un
1: prohibim
0: invent,
1: caminar.
0: És un invent primitiu d'aquests.
1: Prohibim caminar, tots levitant.
0: Tots volant. Tots el Genís allà...
1: Amb... Volant.
2: No, però llavors hi haurà el típic accident de hòstia, nano, he xocat contra un vidre.
0: Col·lisió aèria.
2: No.
0: Bueno, deixem això per banda, anem a les... Tertúlies de bar.
2: Tertúlies de bar.
0: Anem al bar. Anem al bar. Nois, voleu una birra o alguna
2: cosa? Obre'm la porta,
1: sí,
2: va.
1: Sí, una birreta.
0: Hem tingut les notícies més llargues de
2: home,
0: tot l'hora
2: que...
0: joves.
2: Sí.
0: 20 minuts de notícies.
1: 20 minuts de notícies.
2: És que si no ve el Pedro...
1: És que ha sigut notícies per a tertúlia.
0: 20 minutacos.
2: Sí. Jo necessito treure un tema.
1: Tema, treu-la.
0: Treu el tema. Treu-lo, suelta-lo.
2: Podem parar de celebrar els gols d'Espanya?
0: No! No, la roja sempre.
1: I després crides puta Espanya, tu, eh?
0: No, home, no.
2: Aquí però... no es crida.
0: No,
2: aquí,
0: home,
2: aquí,
0: no,
2: es crida. No, aquí no es crida. A la ràdio pública no es crida.
0: A veure, el moment on jo crec que em sento més espanyol és a la selecció espanyola. Quan juga a Espanya, jo em sento espanyol.
2: Vale, però és que
0: ja ahir... està.
1: Jo no vaig amb la roja,
2: moment,
1: eh?
2: És que
0: perquè ahir... la meitat són del Barça.
2: Moment,
0: llavors,
2: moment,
0: jo
2: moment,
0: soc del Barça.
2: Moment, ahir va ser molt bèstia i jo estava...
0: Ahir estem parlant del partit Espanya-Àustria.
2: Sí.
1: 3-0.
2: 3-0. Jo estava...
0: Molt bon partit.
2: Un moment, deixa'm
1: no
2: parlar. Gràcies. Estava jo al monestir en un banc.
1: Què feies del monestir en un banc? Ah, vale. Vas anar després de les 16 bastones.
2: Exacte.
0: Va ben Jagercola.
2: Sí, totalment.
1: Jagermeister seco.
2: Vam menjar uns palitos i ahir ja ens vam quedar.
1: Ai, va, pues, però tu ens tens.
2: Uns palitos de pipes.
1: Bueno, segueix, prosigue.
2: La cosa és, va guanyar Espanya, va sortir tres xavals... Van sortir tres xavals amb altaveu.

0: posant l'himne de la Roja.
1: Com ha de ser?
0: Que diu, la Roja juega en tanga. En lloc de, i baila.
2: Titular.
0: O canta, o no sé què diu. L'Orient s'està mirant des de...
1: Hola, Ori. Saludem a l'Oriol. Bon dia.
2: L'Oriol és el nostre tècnic. És, no, el nostre tècnic, el nostre estimat.
1: És el tècnic de
0: Cugat, però bueno. La cosa és que ens està dient, perdona...
2: Bueno,
0: a les 10,
2: però siga, però siga
0: l'anècdota. La cosa és que va començar a ballar amb la Roja i van acabar ballant el Waka Waka EE de la Shakira.
1: Això vale. Està bé.
0: Però és que estaven a les, potser, 12 de la nit amb un xumba-xumba pel monestir, fent una volta al monestir allà, ha guanyat Espanya, amb la bandera d'Espanya per allà penjada, no sé què.
2: I després va la policia a la biquinada.
0: Totalment.
2: O sigui...
0: No en parlarem d'això, eh? No en parlarem, però totalment.
2: Mare meva, o sigui... Això és targeting.
0: Bueno, sí.
1: La biquinada, podem dir que és la biquinada.
2: La biquinada és una tradició que forma part dintre de l'espai arrel de la festa major de Sant Cugat, i és que, arribat a certa hora... El dia 26...
0: Algun dia, perquè es va movent...
2: Sí, es va movent.
0: I això va de boca en boca. O sigui, si t'arriba perfecte, si no, no.
2: Exacte, perquè jo pensava que seria el dia del seguici nocturn i no va ser el dia seguici.
0: Però la cosa és que sempre s'intenta que sigui com una mica més secret perquè no es plantin 170 persones.
2: És un dia que es fa un recorregut pels carrers de Sant Cugat o a plaça d'Octavià, on a certes hores del matí es mengen biquinis.
1: Vale.
0: Es planten biquineres amb el testo d'enlluernat públic.
1: Vale. I es fan biquinis.
0: Ah,
1: bueno, està bé això, però és una...
0: Per què va vindre la policia? Perquè van entrar a plaça 170 persones ballant gitanes.
2: Sí, es va veure gitanes amb el sol d'una cordió.
1: Però això és extraoficial?
0: Sí.
1: Ah, vale, vale.
2: No, no forma part, vale. És com una rave de biquinis.
1: Ah.
2: Vull dir, és una cosa super rara. És... La ràbia dels biquinis de Sant Cugat, ja no és la biquinada.
1: Ja no sabeu què inventar-vos.
0: Això porta a fer-se 13 anys.
2: Però no és una cosa nova.
1: Però gasteu en lluernar públic per fer-vos els putos biquinis.
0: Ah, i les 10?
1: Bueno, està guai, està guai.
0: Al final és festa major,
1: José Maria!
0: No, la cosa és que va vindre la poli, vale?
2: Tu estaves a la biquinada?
0: Sí, va vindre la poli. I què va requisar?
2: Les biquineres.
0: No, diràs, les biquineres? No.
2: No, sí que va requisar...
0: No. Un tros de cartró.
2: Sí que va requisar les biquineres.
0: No, perquè després vam seguir.
2: Ja, però pots seguir la biquinada sense les biquineres.
0: No, que sí, que després em vam menjar. O sigui, de fet, les biquineres eren 4, vale? Van sortir de totes de plaça Barcelona semblant urnes de l'1 d'octubre.
2: Tenim les biquineres!
0: No, a part d'això van sortir amb motxilles allà... Van sortir per diferents punts de la plaça,
2: no
0: sé què.
2: Perquè no es veiessin amb les biquineres.
0: Totalment, amb les motxilles allà.
1: Per la porta darrere.
0: Biquineres encara calentes. Perquè, clar, és que la cosa és que...
2: I lo bo que està el biquini.
0: Es va presentar 4 cotxes de policia.
1: 4 patrulles allà.
0: 4, no, però és que es van presentar 4... 4 furgos de policia de...
1: De què, de Brivo?
0: No.
2: Bon dia, què esteu fent aquí?
0: 4 furgos... de la policia local.
1: Ah, de local.
0: Furgos de merda, però bueno. I es va presentar i van tapar les 4 entrades.
1: Oh,
0: i clar, nosaltres estàvem allà en plan...
2: ¿Dónde está la biquinera?
0: No, que van requisar un tros de cartró que posa la aquí biquinera.
2: No, aquí no come nadie biquinis. Aquí nadie come biquinis.
0: Llavors van identificar 4 xavals i ja està.
2: Identificat per fer biquinis.
0: No, identificat per... Identificat per...
1: manifestació...
2: Desordre públic.
0: No, per crear una mica tot, però bueno. Però és que mentre s'està identificant la penya, va córrer la veu de... Estem fent biquinis a la Rambla del Celler. A 2 metres de baix! Efectivament, tu anaves a Rambla del Celler, vull un biquini. Té, gràcies. Després
1: això,
0: ens en vam anar...
1: Això amb quins fons es paga?
0: És a dir... Amb cap. O sigui, això uns xavals porten el...
1: El
0: pau, un xaval els porta al desto...
1: Està bé. La biquinada. És que em sembla tot
0: la cosa és que vam anar primer plaça Barcelona, després Rambla del Celler, després vam pujar a 4 cantons, vale? Allà ens vam quedar una mica, va passar la poli, també, Els vam dir adéu, es van quedar allà i després vam dir...
2: Fent biquinis, eh? O sigui,
0: arrambla el celler. Un altre cop davant del Mercadona. O sigui, davant de l'Ajuntament. Sí. O sigui, davant de la policia local. Vale? Ens vam anar allà. Però és que aquí, clar, cada vegada perds més persones perquè la penya se'n va a dormir o es queden a plaça parlant i tal. Vale, doncs arribem a Rambla del Celler, vam fer uns agarrotins, ens vam quedar tan panxos, davant de policia local, bé, les quatre policies, o sigui, els quatre... les quatre furgos de policia local venen i aparquen el pàrquing que tenen...
1: Clar, de sota.
0: De
1: sí.
0: sota. Però és que nosaltres estàvem davant. Els hi vam dir adéu, allà, adéu! I després va sortir un policia local i ens va dir, nois, sabeu que això no es pot fer, no? Nosaltres.
2: Saludar els policies.
0: Cap... No, no. En plan, la biquinada.
2: Perquè no es pot fer, sí. És via pública. Està...
0: Sí, bueno, és via pública, però agafar llum pública no ho pot
2: la
0: fer, això.
2: La vegada portes una carretilla amb un generador...
0: Però la cosa era que ja eren les 6 del matí i ja vam dir, bueno, ens anem a dormir, no?
2: Ja, però vale. Que després es va fer una ràbia per Ramon Barnils.
0: La cosa és que mentre s'estava fent això, a les 3 va començar la rave a Plaça Octavià.
1: Bueno!
0: Als jardins del monestir.
2: Als jardins del monestir.
1: Allà es claro, monten raves?
0: Allà es monta sempre rave. Rave al monestir.
1: Rave il·legal.
0: Rave al monestir. Sí, clar. Ah, vale. La cosa és que...
2: Quina rave no és il·legal?
0: Jo me'n vaig anar a dormir, 2 hores després m'havia despertat perquè tenia matinada bastonera. Vale?
2: I seguien allà.
0: Em vas despertar i vas dir, ah, mira... I han començat a fer proves de so. Jo em pensava que eren proves de so. Després vaig anar... vaig entrar al... És que jo va ser... Estava jo vestit, blanc, vale? Perquè al final els bastoners de Sant Cugat anem blancs. Vaig entrar als jardins del monestir tots. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba,
2: jo conec una persona que va empalmar...
0: Sí.
2: De la ràbia del monestir a la matinada de bastonera.
1: Uau,
2: amb un parcet de mar.
1: Uau. O sigui, crònica és una detenció.
2: No.
0: Quasi,
2: o sigui,
0: quasi.
2: Aquella nit, la nit, o sigui...
1: Mare. Sí, entre fer raves de biquinis, raves de veritat...
2: Raves de biquinis, sí, es podria dir que és així.
0: No, però, clar, és que no es posa música xumba-xumba.
2: No,
0: o sigui, es posa,
2: és el ritme d'un acordió.
0: És música d'acordió, de guitarra...
1: Figaflaua.
0: No. Acordió... O sigui, porten un acordió i el toquen... Llavors toquen música tradicional, en plan una polca, un agarrotín, un no sé què, un no sé quantos.
1: O sigui, literalment és ballar sardanes.
0: No.
1: Borratxo perdut.
0: No. Tu et fots un agarrotín i no és una sardana.
1: Ja, però és xumba-xumba.
2: Et falta caller.
0: Et falta cultura, xaval. Et falta cultura.
1: Cultureta, no?
0: Cultureta.
2: Sí. Bueno, fem un reportatge de la biquinada l'any que ve. Amb les joves, reportatge de biquinada.
1: Jo crec que és il·legal, però bueno.
0: La cosa és que jo no vull que es converteixi tampoc en... cosa superguai, biquinada, 174 persones...
2: Tres coses que no te puedes perder en Sant Cugat del Vallès, la biquinada.
0: Pues no, de fet, la biquinada no existeix. Tot el que hem explicat no existeix. Perquè després es presenten persones que no tenen absolutament res a veure amb cultura, que endavant, que molt bé, que gaudeix de la festa... Però llavors són els que la lien.
1: Si voleu iniciar-vos en aquesta cultura, veniu al Quinto. Al Quinto
0: exacte.
1: Començareu a aprendre.
0: Exacte.
2: I el Martí es pot considerar que estem molt dins d'això.
0: Estem, jo crec que massa.
1: Esteu a l'interior profund.
0: Sí. Jo crec que estem massa dins.
2: Quan estàs a Plaça Octàvia a les 3 del matí no pots caminar recte perquè et trobes amb gent... O sigui, perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
1: Vale, perquè vas amb Jagger Cola...
0: No.
2: Perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
0: Ah. Jo no bec, Joan.
1: No.
0: No, en sèrio?
2: No, el Martí no
1: veu. No veu ningú aquí.
0: No, he vingut...
2: no, jo sí que veig.
0: El Jani sí, però jo no veig. Llavors, clar, m'encanta veure la penya borratxa.
1: Sí,
0: A les 5 del matí demanant un biquini. És molt graciós.
1: És graciós.
2: Molt bé, tu.
0: Ens queden 3 minuts.
1: No, m'anava tranquil.
0: Ah.
1: Foli 5 més.
2: Més coses curioses de la festa major.
1: Jo que deia és... Vosaltres com podeu indormir tant?
2: Arriba un moment en què entres en flow state.
0: Mira, Joan, jo t'explicaré...
2: A les primeres hores del matí sí que estàs cansat, però després passa un moment on dius, bueno, ja dona igual. I després ja és com que vas carregant el cansanci.
1: Jo he provat jo he provat a fer empalmes universitaris, de fer un juernes i després anar a classe. Anar a classe,
0: sí, però és que no és lo mateix,
1: fer dues horetes d'àlgebra i geometria pel matí.
2: És que no vas a fer classe.
0: És que no és lo mateix.
2: Després vas a una festa, però rara.
0: Vas a un correfoc, després.
2: Sí, sí.
1: Ja, però és que jo em cauria.
0: Vas a un seguici nocturn.
1: Jo em cauria.
2: No.
0: Cauria. No, no. Tu, mira, has de pensar... És que no he sigut mai monitor d'infants, no?
1: No,
0: vale.
1: De moment.
0: Els infants, a les 8 del matí, havent dormit, doncs potser 8 hores, o potser...
1: Sí.
0: Posem-li 6 per allà, estan cansadíssims. Monitors, havent dormit 2, no sé d'on treuen totes les ganes, però s'han de despertar i està allà on falla.
2: L'ésser humà és una criatura molt curiosa.
0: Exacte. Doncs aquí és el mateix. Tu pots haver dormit 8 hores i estar patadíssim, o dues i està, bueno... Que, de fet, el rellotge a mi em va dir descansa, dorm, tontopant.
1: Tete, ja.
0: I jo,
1: ja, ja,
0: estem al segon dia de festa major. No dormiré.
2: No, jo he arribat a dir aquesta festa major, hòstia, estem al segon dia de festa major.
0: Sí, jo també.
2: I estic rebentat i acaba de començar.
0: I l'últim dia, quan estàs ja rebentat i vols anar a veure els focs...
2: I acabes Sant Pere i dius...
0: Oh. Ja està, fins aquí. Perquè jo, els focs... han estat el primer any que els he vist per FOMO.
1: Ah, perquè, per FOMO?
0: Per FOMO, en plan, bueno, hi vaig perquè em toca. Feia com 4 anys que no hi anava.
2: No, els focs estan sobrevalorats.
0: Totalment.
2: No, a mi no, ni fu ni fa, la veritat.
1: Bueno, cremes pólvora, això està guai. Crema
2: no la cremes tu.
0: No la cremes tu i no se sent l'olor.
1: Bueno, ja, però sents pimba!
0: Bueno.
1: Pimba!
2: I això no és molt maco perquè és
1: pimba!
2: No coincideix el que vols amb el que sents, cosa que és bastant òbvia. Perquè
0: explota
2: una
0: i després fa l'altra.
2: Però vull dir, no té gaire gràcia. Però bueno.
0: Bueno, què és això?
1: Cosa
0: que si d'això veniu per festa major...
1: Heu de venir per festa major.
0: I ja està. Joan, quin és el teu top 3 de coses de cultura popular?
1: Oh. Vale, top 3 cultura popular. Vale. Anem a pensar.
2: L'expert.
1: L'expert. Bueno,
0: no, és que per això li he preguntat al Joan.
1: No és que sigui molt expert, però... Bueno.
2: Has ballat alguna sardana en ta vida, Joan?
1: Sí, alguna sí, a Sant Madí vaig ballar alguna.
2: Home.
1: Fa no sé quan.
2: Quina és la diferència entre els llargs i els curts?
1: Ah, jo què sé. No sé, jo hòstia, imito la gent.
0: Te falta cultura, eh?
1: Vale. Top 3.
0: Top 3, va. Va.
1: Jo no sé si puc dir això en antena. Hi ha coses que...
0: Però si és de cultura.
1: Ja, és veritat.
0: Si està el programa.
1: Top 3, bueno, almenys això passa a Castelldefels, no sé si... Crec que a Sant Cugat també passarà. Les orgies a Castellers.
0: Però un moment, o sigui, t'estem dient top 3 de cultura de festa major.
1: Ah, Castellers no fa festa major?
0: I tant, sí. Però no orgies.
1: Bueno...
0: No està això el programa.
1: No ho sé.
2: Castellers a festa major fa festa amb altra gent de cultura. Això vol dir que no hi ha orgies.
1: Vale, top 1, correfoc, 100%.
0: Vinga, va.
1: 100%,
2: molt bé,
1: s'ha de crear... O sigui, jo encabronar m'ho passo teta.
0: Vale, però t'estem dient festa major.
1: Ja, però...
2: Però també hi ha correfocs.
1: Però aquest any no he pogut estar a festa major perquè estava treballant.
0: Ai, que està pencant.
1: Estava pagant-vos la festa major, eh? Burros, eh? Que he contribuït ja. Cuidado. He pagat impostos, que Hacienda somos todos.
0: I saps què més
2: pagarem? Impostos, eh? O sigui...
0: Saps què més pagarem?
1: Què?
0: Uns bonics impostos perquè... La setmana que ve... Fem uns tallers de podcast a l'oficina jove.
1: De fet, ja els hem fet. Hem fet uns seguits de podcast, no sabem com han anat, perquè estem parlant des del passat.
0: Superbé.
1: Els nens molt amables, molt xulos.
2: Superbé. I... Seguits de podcast, de l'hora dels joves, molt recomanable.
0: Sí, de fet...
1: Pròximament,
0: contracteu-nos.
1: Sí, una facturita aquí, por favor.
2: Tenim el model. Tenim el model de taller, ara ens hem de contractar per fer-lo.
1: Doncs res, jo crec que podem acabar aquí la tertulieta.
2: I entra la meva secció.
1: I entra la teva secció.
0: Vols entrar a la teva secció, Genís?
2: Entrem a full.
1: Podem entrar a la teva secció. Saps què passa?
2: És que és molt d'hora pel matí, encara.
1: És molt d'hora. Són les 9:51.
0: I saps què hem d'anar a fer ara,
2: falten
0: no?
2: Falten 9 minuts per les 10. Bueno, va, som-hi, a la meva secció.
1: Què ens explica, Genís?
2: Bé, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar...
0: Pedro!
2: Pedro!
1: Pedro, sisplau.
0: I tu?
2: Vale, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar una sèrie dintre la meva secció amb el nom de Coses que fan els britànics, on parlo de tradicions estranyes que tenen els britànics. En capítols anteriors us vaig parlar de Cooper's Hill Cheese Rolling, que és aquella... aquella tradició on els britànics van rodant, bàsicament, perquè roden per una baixada...
1: Una rodació.
2: Perseguint un formatge.
1: És que és molt bèstia, el del punyetre.
2: I també del World Warming Charming Championship. World Warming Championship. On persones competeixen per veure qui fa que surtin més cucs d'una superfície fent servir mètodes d'allò més raros. Us en recordeu d'aquestes dues tradicions?
1: L'ultrasonido en mano.
2: Sí, us en recordeu, no? Llavors, avui, companys, us vinc a parlar del meu descobriment de la setmana. Una tradició d'allò més rara que es diu que es du a terme el segon diumenge de setembre de forma anual al municipi de Ramsbottom, al Regne Unit. Aquesta té el nom de World Black Pudding Throwing Championships.
0: Ho endivino.
2: I funciona de la següent forma.
0: És tirar púdings.
2: No.
0: Merda.
2: Més o menys, però no, un púding no és el que, no és el que
1: penseu. Tirar púdings... O sigui, tirar púdings negres.
0: World Black Pudding Throwing...
2: Ostri, madre els mia. Participants d'aquesta competició tenen tres oportunitats per llançar una botifarra negra per sota del seu, de sobre, o sigui, d'una forma com si tiressis la petanca, vale? Sí. Amb l'objectiu de tirar 12 pastissos circulars col·locats en quatre piles sobre una bastida que està a 6 metres d'alçada.
1: Bombardeu Anglaterra.
0: O sigui, al final has de tirar pastissos.
2: Sí, és agafar una botifarra negra, que és així de petitona.
0: Però està feta o no?
2: Sí, sí, sí, és una botifarra negra.
1: Una morcilla. No,
2: perquè és aquesta botifarra de sang.
1: Sí, però... Una morcilla.
0: Sí, però dic, tu quan la tires, està cuita?
2: Si està cuita, és una botifarra negra. Com
1: sí,
2: si
1: una punyeta
2: de una carnisseria, agafes una botifarra negra i la recobreixen...
0: O sigui, està cuita, no està cuinada.
2: Amb una tela.
0: Perquè és important, perquè de vegades la cuinada fa una mica...
2: No, perquè és molt
0: blongui,
2: petita, no és una botifarra llarga, és com una boleta.
1: És així, és una morcilla així.
2: Una morcilleta.
0: És una morcilleta.
2: És una morcilleta. Que la recobreixen com amb unes mitges de color negre. Llavors, ho tiren allò i has de tirar com uns pastisses que estan a sobre d'una...
0: Els púdings.
2: D'una bastida. Vale. Llavors... guanya qui tira més pastissets al final. O sigui, que us hagués tirat més Yorkshire Puddings, que són el nom d'aquests pastissets, de la plataforma amb una botifarra, guanya la competició. És una petanca negra amb esteroides. Es podria considerar.
1: Petanca negra amb esteroides. Hòstia,
0: estic veient ara un vídeo. És
2: o sigui, aquesta tradició data del 1455.
1: Ai, vam a jugar a la petanca!
2: Ai, o sigui, data del 1455 i la forma moderna, la forma actual de jugar-ho, es fa de forma anual des del 1984. Llavors...
1: estem veient un vídeo des d'aquí.
2: Aquí s'està veient, és el que us he dit. Sí, bàsicament... una plataforma posada una bastida on es tiren aquests pastissos, no? És com uns pastissos circulars i es tiren amb un... Llavors
1: tires la morcilla...
2: Tens una distància establerta, tires la morcilla i has de tirar els pastissets que estan a sobre de la plataforma. És una cosa molt rara, la veritat. No sé en quin punt...
0: Ells tenen això, nosaltres tenim correfocs.
2: No, però no, o sigui, trobo més absurd que...
1: Carretil Championship, no?
2: Diuen que la tradició aquesta surt de que dos pobles que estaven allà al costat es van començar a barallar i es van quedar sense armes i es van començar a tirar menjar.
0: Vale, la cosa...
2: Llavors, com que es van començar a tirar menjar, després van fer una competició per barallar-se en comptes de tirar-se menjar de forma aleatòria, tirar-se menjar... algun lloc en concret, llavors, de llavors sortir aquesta tradició tan curiosa. Digues, Martí.
0: La cosa és que està, o sigui, hi ha la bastida, per si no us ho imagineu, hi ha la bastida amb una cosa de fusta, vale? Sobresortint. Sí, i la cosa aquesta de fusta és el que has de tocar, llavors ho tires.
2: No.
0: Sí.
2: Tu no tires la cosa de fusta, tu tires...
0: Bueno, o sigui, has de tocar, llavors amb la vibració i coses així, pues, suposo que es tira.
2: No. Tu tires perquè el púding xoca amb els pastissos i els fa caure, perquè estan apilats en quatre, en els quatre costats de la plataforma. Llavors, si posa el púding a sobre, fa que caigui. Veus? Mira, ara, aquí es veu.
0: Ara, a veure, espera't un moment.
2: Bueno, això és molt radiofònic. Pumba. Això és molt radiofònic, però... Veus?
0: Bueno, sí, li ha donat, però no ha caigut.
2: Però la plataforma no es mou com a tal.
0: Et podria dir... que el Campionat Mundial de Lanzamiento de Morcilla 2025 crec que ningú ho ha tirat. O sigui, són 100 minuts...
1: Un moment, deixeu-me cuinar.
0: De gent...
2: Home, perquè no hi ha com una professionalització d'aquest sector.
0: Epa, doncs pues sí.
2: No ets professional de tiançar morcilles.
0: Sí, sí que ho han tirat tres. I és molt...
2: No pots ser professional de tiançar morcilles. perquè són 12 pastissos, pastissets col·locats en 3-4 pilones, que són 3 pastissets per pilona.
0: Exacte.
2: I llavors els pastissets tenen com una forma que és com un bol. Llavors, quan cau, la morcilla a sobre,
1: un moment.
2: Vulguis o no, la tira, saps?
0: Epa, hi ha també dos categories, juniors i seniors.
2: Home, com a qualsevol competició.
1: Puc fer una cosa?
0: No.
1: Sí, va, deixeu-me fer una cosa.
2: Digues.
1: Em deixeu?
2: Sí.
1: Esto es el campeonato de la morcilla. Yo soy de Zú. Sí, es
0: mi tierra. No, el copyright.
1: Ey, guau, pero estamos aquí en Radio Teletasi. Hoy estamos aquí en el campeonato mundial de tiramocilla.
2: What are you doing here?
1: Esa a nosotros los guiris no nos gustan. Aquí hacemos solamente...
2: ¡Morcilla!
1: ¡Morcilla! Vaya, han fet la tonteria, ja està.
2: El campeonato mundial de morcilla.
0: Joan, una cosa. Era, a mi m'encanta estar... fred, però a 22 graus et sembla normal?
1: No, està bé, això, 22 graus...
0: Sembla normal.
1: És massa, és massa.
0: Mira, sí, massa.
1: Zero, bueno, zero graus, ni fred ni calor.
2: La pregunta final que tinc aquí a la secció és... ¿Hi participaríeu?
0: No.
1: Sí.
2: Home...
1: Tirar morcilles, però... Sí. Sí.
2: Què pot passar malament, tirant morcilles?
0: Bueno.
1: I què no pot passar?
2: Què no pot passar? És, o sigui, trobo més absurda l'activitat aquesta que es fa a les festes majors de pujar-se a caixes de cervesa.
1: És l'hòstia, o carrera de sacos, o...
2: Que aquest any crec que no s'ha fet.
1: Sí, sí, s'ha fet, sí, sí.
2: Sí, s'ha fet,
1: eh? Carrera de sac, sí, sí.
2: No, la carrera de sac, no.
0: Ah, sac, sí.
2: El de pujar-se a caixes de birres.
0: Caixes de birres amb una grua, no, aquest any no s'ha fet.
1: Com? O sigui, fer una torre de caixes de birres?
2: Sí. I tu estàs a sobre i et vas pujant, et van llançant caixes de birres...
0: I llavors tu has de saltar i has de fer tas.
2: No, no has de saltar, o sigui, vas posant-te sobre les caixes de birra, et dona una caixa de birra, la poses i et puges a sobre d'aquesta. Agafes una altra caixa i et puges.
0: Però has de mig saltar, per dir-ho així.
1: Sí, llavors, és una torre d'una caixa de birra o són dos?
2: No, és una, en plan...
0: És una caixa de birra i tu la poses a sobre. Tu, a sobre. I tu a sobre d'aquest.
1: Sí,
0: llavors vas posant a sobre.
2: Amb una grua, amb un arnès, que t'enganxa amb una grua.
1: Clar, evidentment.
0: Home, no et deixaran caure.
2: És molt típic de festes majors i crec que no ho he vist aquest any.
1: Que guapo, tio.
0: Escolta'm una cosa. Saps algun rècord que s'hagi fet amb el lanzamiento de morcilla aquest?
2: Sí, ja ho he dit. El rècord està en 10. 10 morcilles tirades. No, 10 pastissets tirats.
0: 10 pastissets,
2: En 3 tirades de morcilla, 10 pastissets.
0: Anem nosaltres i ho tasto sempre.
2: Sí, de 12 pastissets que hi ha allà dalt, 10 s'han tirat.
0: Anem a la meva secció, vols?
1: Per exemple, jo crec que es podria fer... De què vols parlar avui, Martí?
0: Mira, avui parlaré de coses inútils que han passat a Sant Cugat aquest curs. Primer de tot, 7 de setembre del 2025.
2: Comencem forts, eh?
0: Comencem molt bé el curs. Vam començar el 6, doncs el 7. Va haver-hi un eclipsi de lluna.
1: Vamos.
0: Alguna vegada algú ha sabut què és?
1: Sí.
0: O sigui, quan... eclipsi de lluna. Vale, jo t'entenc l'eclipsi de sol. L'eclipsi de lluna és quan l'eclipsi de sol és quan la lluna es posa davant del sol. Fantàstic. El sol és quan es posa... O sigui, l'eclipsi de lluna és quan el sol es posa davant de la lluna? No, perquè llavors es veu el sol i no la lluna.
2: La lluna, la pruna?
0: I no es pot posar davant de la lluna perquè llavors ens socarraríem.
1: No, crec que és quan la Terra es posa enmig del sol i la lluna.
0: Bueno, és igual, ha sigut una cosa inútil que ha passat a Sant Cugat, però bueno, 7 de setembre del 2025. Dos dies després, un home amb un punyal a Sant Cugat.
2: Ostres.
1: Un punyal amb un machete, què era?
2: Era un machete, perquè me'n recordo de titulars. Me'n recordo
0: machete.
2: Del vídeo de l'home quasi despullat donant voltes pels carrers de Sant Cugat amb un machete.
0: I donant cops a un fanal. Bé, 20 de desembre, passem, ens calmem una mica.
1: Nadal.
0: Bueno, estem arribant a Nadal. Patada de retrovisors. Uns quants dies, no només el 20, uns quants dies. 2025, recordo això, perquè ara passem al 2026. 5 de gener del 2026, arribada de Reis Max i la nevada fake.
2: Nevada fake.
0: Van dir, sí, a Sant Cugat nevarà, no ha nevat.
1: Fake neus.
0: Ha plogut.
1: Fake neus.
0: Hòstia, mare.
1: Fake news o fake neus.
0: Ha plogut.
2: Comèdia.
0: Més coses inútils que han passat a Sant Cugat. Doncs mira, 21 de gener del 2026 hi ha la peste porcina i la gent que no feia cas i segueix sense fer-ne cas. òbviament.
2: Però no, si no teníem prou amb el Covid-19, la peça porcina africana va arribar... Sí. Partit Popular Andaluz?
0: No!
1: No, prou! Jo no la volia dir, jo no la volia dir.
0: S'ha dit aquest... Des del 21 de gener que es diu això. Prou.
2: Seguim.
0: Prou. 2 de juny. Passem del 21 de gener al 2 de juny. Hem fet un salt gran, però l'hem hagut de fer perquè hi ha la pel·li a Collserola.
2: Ostres.
0: Ja no us en recordàveu, eh?
2: Home, sí que me'n recordo, eh?
1: La pel·li.
0: La pel·li a Collserola.
1: American Film?
2: No, era la pel·li on estava aquest, el tio de Gladiador. El... Sí. Com es diu? Ah, vale.
1: Tom Holland, no.
2: No, Tom Holland.
0: Tom Holland està fent Spiderman.
1: Thomas Holanda.
0: L'Epiderman. Escolta'm una cosa, saps què més...
2: L'altre dia van fer una col·labo amb Spiderman...
0: Al Messi.
2: I el Messi, eh?
0: Sí, sí.
2: No sé si ho has vist, Joan.
1: Messi-man.
0: Messi-man.
2: No, oh, però...
1: Oh, wow.
2: No, que arriba el Messi buscant l'Spiderman i... Sí.
0: Sí.
2: Està buscant Spiderman.
0: Sí, sí. Mira, de fet, el pots buscar. Joan, busca'l.
1: No, mana.
0: Busca l'anunci, please. Jo segueixo. 30 de juny del 2026. Els dibuixos del xipre cremat. Són més inútils...
2: Solidaritat amb el xipre, eh?
0: Sí, solidaritat amb un arbre.
1: Els nens... És com... A veure, ja tenim... Mira, som ciutat... Mira, Sant Cugat és una ciutat agrària. Per què? Perquè cremem pidanxandri, cremem xipre...
0: No, s'ha cremat.
1: Ara quin és el punt? Cremem una altra cosa?
2: No, però el pidanxandri aquest any se li ha caigut una branca...
0: Ah, no, xip... és que... Un moment, és que puc seguir la meva secció?
2: Però aquí estàs superdesordenat, això, no? Perquè estàs parlant d'una cosa...
0: No, perquè... Jo estic
2: no vas per ordre cronològic.
0: Ho he anat per ordre cronològic, l'única se'm va oblidar i llavors ho vaig posar després. Fa 10 mesos, el pidanxandri perd la seva branca més singular. L'única... Això no era com a cosa inútil. Perquè no va ser molt inútil, la veritat.
2: Una tila.
0: Però sí que és cert que va ser bastant inútil.
1: Està desbalancejat ara el puto pidanxandri, cuidado.
2: Sí, eh?
1: Ara porta un disbalanç.
0: Ara encara. Ojo, eh? Ara,
1: ojo, perquè
0: se pot caure. Més coses inútils.
1: El Martí?
0: No. Les ressenyes del pidanxandri.
2: Hi ha ressenyes del pidanxandri?
1: Què diu les ressenyes del pidanxandri?
2: Un 3, està desequilibrat.
1: Està és irregular.
2: Irregular, eh?
0: Mira. 883 ressenyes.
2: Què dius tu ara?
1: Sí.
2: Però d'on surt això?
1: Espera, anem a veure què ens diu. Espera, Martí, vols que veiem què ens diu la gent? Hola?
2: Hola, aquí ressenyes del pidanxandri, digue'm.
0: Hi han ressenyes, com sempre, bones. Al final són el pidanxandri és mucho más que un árbol, és un símbolo indiscutible de no sé què, no sé quantos. Però després tens...
1: Callar-se, que no
0: són les ressenyes, les ressenyes dolentes. Vale? Perquè sí.
1: El puto arbre cagant-se en tot i...
0: No! Me cago en tu estampa! Hi ha ressenyes dolentes. Me'n vaig al Google Maps, entro al pidanxandri i les ressenyes dolentes són...
1: Atenció.
0: Ojo, eh? Són...
1: Està llegint. Martí?
0: Muy bonito, pero con las políticas de l'Ajuntament de Sant Cugat creo que no lo volveré a ver. Solo queréis vuestra parte de Collserola para vuestros caballos, vuestros restaurantes, masías. Esto sí se puede ir con coche hasta ellos. ¡Vergüenza! Mientras os cagáis un deporte como el mountain bike, con su propio nombre indica.
1: Vais os, en contra... ¿Os cargáis o os cargáis?
0: Os cargáis.
1: Ah, vale.
0: Y sí, os cagáis.
2: Entre castellada al Martín...
0: Vais en contra de los negocios que venden bicis. Y en vuestro pueblo...
2: De vuestro propio pueblo.
0: Pueblo. Es que... Bla, bla, bla, bla, bla. Y en los siguientes, los runners, ¿no? Y después, ¿qué? La única vía de escape a los problemas cotidianos de los ciudadanos para evadirse. Vergüenza, Ayuntamiento de San Cugat. Os vais a quedar solos, aunque eso es lo que queréis. Vuestra parte de Collserola para vosotros solos, pues lo conseguiréis. Qué triste, qué egoístas y qué mala gestión.
2: Persona, ¿eh?
0: Y no ha posat ni un punt.
1: Molt bé.
2: Una estrella.
0: Un buen sitio para llevar al peo a mear.
2: El peo, estàs segur que porta...
0: Sí. Un lugar hermoso, una estrella.
2: Però no entenc, per què la gent posa una estrella? O sigui, no entenc quin valor de... No entenc.
0: Un lloc més a la zona de Collserola. El fet que el pidanxandri estigui apuntalat fa que sigui més original. Res més que això, dos estrelles.
2: Professionals, al final.
0: Totalment. I et diré, entorn bonic, però hi ha milers de persones. Gens tranquil. Milers de persones, eh? El Pi d'en
2: Xandri. Milers de persones.
1: Què és, la punyetera ràbia allà o què?
2: No, ràbia el Pi d'en Xandri, pròxima festa major.
0: Pues jo ho veig, eh? Jo la veu. Més coses inútils, perquè en tinc una més.
2: Vale, cinc més i tanquem el programa.
0: No, tinc una més, eh?
1: Que és inútil? Jo crec que sí.
0: En tinc una més. Coses inútils, però que això ja és de tot l'any, perquè al final tot l'any està i tal. Les ressenyes...
1: Atenció, eh? Atenció a lo que... Espera el que dirà.
0: Tu te'n vas... Vale, és que vull que ho...
2: Martí, tens pocs minuts.
0: Vull que ho endivineu, vale? Pi d'en Xandri, que per cert, en castellà és Pino del Xandri.
1: El Pino
0: del Xandri, clar. Vale? Tu te'n vas una mica més amunt. Saps què hi ha, no? El Pantano de Can Borrell.
1: Hòstia, el Pantano... bueno, Pantano.
0: 3,9.
2: Hauríem de treure les ressenyes de Google per llocs que no es pot controlar. Vull dir, tu no pots controlar un pantà.
0: 377 ressenyes, unes quantes amb una estrella.
1: A veure, anem a...
0: Tot i que han actualitzat el panell informatiu de la fauna i flora, malauradament he de posar una estrella en aquest magnífic indret de Collserola. És trist com l'Ajuntament de Sant Cugat té merescudament sotmès aquest indret màgic del parc, totalment abandonat, i aquest manteniment des de fa anys. Dificultat moderada.
2: Moderada.
0: No, posa ja, directament. A veure. Següent. Parc...
2: Mentida.
0: Parc natural, muy poc cuidat, i el pantano resulta inaccessible. Home, que jo sàpiga, el pantà es fa dos passos i ja està, eh? Sí, però...
1: És baixar una punyetera cuesta i ja està, o sigui...
0: Petit detall. Tot sec. Com que tot sec? A veure, xaval, un moment, o sigui, això és de la calor.
1: Eh? Perdó? Que això que està tot sec,
0: És de la calor, o sigui, no... Nosaltres crec que no podem decidir si està tot sec o no. No?
1: Fa.
0: Bé, bonic lloc però mal conservat, una estrella. Ah. M'encanta, una estrella.
2: La gent no entén el criteri de... Crec que té cert dèficit.
0: Ho han deixat molt bonic.
1: La gent té molt dèficit.
0: Ho han deixat molt bonic, dues estrelles.
2: Pots mirar ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat?
0: Ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ho mirem tranquil·lament, mira... Tot Sant Cugat, Monestir de Sant Cugat... Aquí, Ajuntament de Sant Cugat.
1: Atenció.
0: Que, per cert, al costat de l'Ajuntament de Sant Cugat, al mateix edifici hi ha persianes de Sant Cugat del Vallès.
1: El diablo!
0: Per la vostra informació.
1: La persiana, mano.
0: Si algun dia ho voleu saber, doncs... Pues... Està, vale?
2: Els dislexis són persianes.
0: Totalment. Moment, que se m'ha mort el Google Maps.
1: Ara.
2: Martí, tens...
0: Cas de la vila de Sant Cugat del Vallès... menos concurrido de lo habitual, ¿vale?
1: Que és ja. A dins també una punyetera ràbia, ja el Xema...
0: 3,6.
1: Ui.
2: Ostres.
1: Ui, l'administració pública. Ui.
0: 394 ressenyes, menys que el Pi d'en Xandri.
1: Bueno. A veure.
2: Pi d'en Xandri for president, eh?
0: Jo ja estic veient, tio.
2: Vaja, digue'ns 3 o 4 i acabem el programa, Martí.
1: No, una.
0: Bon dia.
2: Una.
0: Vull compartir el passotisme i la mala educació de la gent. Soc veïna de Collfabà i adjunto fotos de gossos dins del parc que està davant de la guarderia, no, llar d'infants municipal Cavall Fort. Algun inclús sentat en un banc. El gos.
1: Sí, una foto un gos.
0: Sí.
1: Va, Prime.
0: Sí, una estrella. O sigui, la meva ressenya és contra la gestió d'aquesta entitat a l'hora d'organitzar els espais de festa major. Ep! Divendres, dissabte, diumenge, ens han col·locat activitats tot el dia i de nit en la pista de l'escola Joan Maragall. Espai petit i envoltat de vivendes com si no hi haguessin descampats per organitzar aquests esdeveniments. Una estrella a l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: Prime. Fins aquí el programa d'avui, se'ns ha passat molt ràpid, aquests doncs, 55 minuts que portem de programa i res, doncs, molt bonic.
0: I com que ens diem l'hora dels joves, però hem de fer 57 minuts, hem de plegar aquí.
2: Exacte. Sí, i també clar, cal remarcar que com que és l'últim programa d'aquesta temporada, volem dir-vos que tingueu un molt bon estiu.
0: Ah, exacte.
1: Hem de definir aquesta temporada amb una paraula. Jo dic convidats.
0: No, és que ja ho vam fer, això.
1: Ah, ja ho vam fer?
0: Sí. A la temporada passada.
1: Bueno, doncs pues ho hem de fer ara.
0: No, ho hem fet el programa passat.
1: Val.
0: Ens veiem. Adéu-siau.
2: Adéu-siau, que vagi molt bé.
1: Us estimem.
2: Bon estiu.
1: Ens tornarem a escoltar.
0: Exacte.
2: Ah, escoltar.
0: Us estimem molt i potser l'any que ve ja no som tan joves. Vinga.
2: Adéu-siau. Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama i els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Figuereta. Castells cap per avall.
3: És el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
4: Ai, necessitava ja això. I
3: Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que deia, per fi, per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safreig.
4: Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
5: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem, i esperem que torni a agradar la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
4: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
5: Exacte. I anava donant llargues tota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
4: Bueno, hi haurà canvis, però sí. Sempre els canvis són positius.
3: Sí.
5: I tant.
4: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: I què hi ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges?
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo, i si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran, i amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples d'aquests, castells que donen molt d'això. A tothom. És per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou, que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè, bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança, Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi, potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el Pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn, és a dir, crec que el que va passar a les cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura, que realment tots sabem, no?, que necessita, doncs, de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no el descartaria, saps? Perquè
0: és
1: em sembla...
0: És un bàsic de nou, sap greu, i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial, i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin, haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el Pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més... ara van 41 la vella, 42 els verds. Però tal com està la temporada, és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria... Ells mateixos no estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament, és una mica absurd anar a veure qui té els més... Però bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a Pilars de 8 o 2 de 9,
0: no,
2: els
0: no,
2: verds estan desmarcadíssims. A 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
2: Clar.
1: Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec.
0: Bueno,
2: més o menys.
0: Que li dona la vidilla, no? La narrativa.
2: Ara, el problema que hi ha amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
0: No, el problema no és en su casa, eh?
2: És molt xungo fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no, eh?
2: Clar, és que estem parlant de 4 nou folre Pilar i dius, ah, sí, un altre. Dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I el del Pilar d'avui també és d'escàndol, eh?
0: Sí.
1: Enguany els castellers de Vilafranca, mira... fan el Pilar de 8 per practicar, et diria.
2: Sí, bueno, que estigui de rotació,
0: bueno,
2: pràcticament.
0: Per practicar el Pilar de 9.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí. Anem a moure'ns cap al Catllà.

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8:30. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré. No, en cap cas.
1: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, ens farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Santana.
0: Molt bé. Molt bé. Oh. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
2: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
2: Eufòria.
3: Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, nois, tranquils.
3: Podesca ha d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale. El que allà potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8. Seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és... molt bona actuació i a l'espera de, suposo que, recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5 que puguin enriquir també doncs el castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, Valtros el 7?
1: No.
0: No.
1: No, no, no. No l'assagem.
0: Vale, vale.
1: Directament.
0: No, no, no.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé.
1: Vam tenir un susto l'any passat.
0: Segurament us aplaudeix mig món castellà. Sí, sí.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans de la Diada del Mercadal.
0: Sí, és veritat.
1: I l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, d'una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar ningú mentre ballaven els gegants.
0: Sí,
1: perquè,
0: és veritat.
1: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem
3: perfecte.
1: Més.
3: Perfecte. Sí. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa
1: sí,
3: més?
1: Van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Santana. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Santana.
0: Molt bé. Fantàstico. I, doncs, bueno, ja parlarem de Santana la setmana que ve.
1: I tant.
0: Alguns titulars, perquè vinga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus... està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
3: No és fàcil, eh?
0: I no és fàcil,
3: el repte no és fàcil perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... no estaven ni a dins quasi del concurs.
1: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
3: Sí,
0: Altafulla.
3: Anava a dir, el repte és bastant, bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: prudència.
3: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
1: Sí.
0: Serrallo.
3: Bueno, bueno, el Serrallo...
0: va.
1: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, vull dir... fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
3: No, no, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, cuidado,
1: és que és molt bèstia, eh? Desmunten un 3 de 8 de Cornudella i es calmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
3: A Cornudella.
1: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
1: És molt
3: per tant,
1: bèstia.
3: A la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
3: 2 de 7.
1: Jo no descarto el 3 de 8, eh?
3: No, 4 de 8. Jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
1: Jo és que al·lucino. M'alegro molt, eh?
3: La clàssica vull pensar que se la guardaran per un dia una mica més lluït, però bueno.
1: Sí, clar, però és que...
3: però en un any faràs, pues, 5 vegades la teva millor actuació de la història. Sí.
1: Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pilar, sí. Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
3: Bueno, el concurs no és un bon dia.
1: No, no, no, però facin per Santa Tecla o la seva plaça, però és com, proveu-lo ara.
3: Veurem en què s'envalentona, perquè també són d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Diada de la Llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
1: Sí. No,
3: no, et cau molt cap allà, no, Joel?
1: No, no. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos, espectacular el nivell que porten de castells
0: sí.
1: de 8.
0: Sí, sí.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé, també,
3: suma 3 i 4 de 8 que, i a fora de casa.
1: Correcte, fora de casa, normalment les estrenaven a les neus, tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
1: Caldes, sincerament, no en tinc ni idea. I Sant Cugat, jo crec que una clàssica, i anar-se afiançant, que no han tingut la temporada fàcil.
3: Sí, només han fet un 3 de 8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
1: Capgrossos van estrenar el 7 de 8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3 de 8, 4 de 8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si podem fer un 2 de 7, que també puguin convertir en 2 de 8 d'aquí a poc.
0: Muy bien.
3: Sí.
0: Us veia estudiats, eh?
3: I Minyons, jo diria si poden 3 de 9 en folre, i castells de 8 i mig com el 5 de 8.
1: Totalment.
3: O una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per totes les fetes de majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure?
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Oh, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple, triple des de mig camp. Bueno, és que si, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalment.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mor.
2: Doncs ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte, i he tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... La gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no vulguis castells, entendre, Valls.
0: En castells va al revés, en castells ho deixes a l'hivern. Perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans de dir... Ets la nòvia de...
2: Sí, i si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa
0: res.
2: Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el joc.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Genollet a terra.
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És feu entre setmana.
2: Casaments a l'hivern. Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també, eh? Tinc la sensació, tu, quan estàs

0: als campions no se'ls ha de subestimar mai, eh? Perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... Vaja, ells competeixen sempre, per tant, sempre tens.
1: No us deixeu seduir pels verds, eh?
0: O sí.
1: O sí, però bueno, sapigueu que bueno...
0: Bueno, que ells van a conquerir-ho, a conquerir-ho tot.
1: Anem a per la colla jove.
0: Sí, els Diables Vermells, els de Quico de Cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans, grans, i no se'ls han de descartar mai. Perquè ells estan sempre atents.
1: Sempre.
0: Exacte.
1: A la línia de sortida.
0: Correcte. Ells van fent, es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja ho he explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. Ja han extès la seva capa, ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, i són.
1: Estupendo. Són meravellosos, també, a Valls. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
1: Allò de l'hivern va ser... Sí, hi havia un moment... Però, bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat. Doneu-me alguna bona notícia, però, bueno... Però escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar a candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
1: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
1: Bueno, doncs... Endavant.
0: Sí, jo et faig de quarterback. Si ells ho volen, jo estic aquí a la seva disponibilitat.
1: Molt bé. I no ens oblidem, tampoc, dels minyons, que sembla que...
0: Els
1: a vegades ens oblidem. I no,
0: cap cas. Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
1: una
0: i tot
1: panya
0: això...
1: Mental, tot
0: sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò... nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
1: vaja,
0: tot és amor...
1: I molts bebès, també tenen amb aquella colla.
0: I llavors
1: colla.
0: Hi ha hagut el baby boom.
1: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi han petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
1: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos perquè estan mirant el... aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat d'hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir el Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí?
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Sí. Alguna sí. coseta...
0: Ui, va veure un senyor en bici, no, passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
3: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem. A RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4...
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am...
1: Fan 4 pilars.
0: Clar, aquí poca vista. Poca
3: Tarragona,
0: vista
3: ciutat de Castells, els dimecres, si el turno passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del tour i vau dir,

0: les bicis.
1: No,
0: me la repampinflen. Jo sóc papista.
2: Ah,
0: també
2: sí, sí,
0: vau
2: sí,
0: tenir visita del Papa per tres, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista, casualment, de Vilafranca del Penedès,
3: vaja,
0: sí, estava a l'avió.
2: És que sona tot
0: arreu,
2: us ho he dit, eh?
0: I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, hashtag castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí hi ha, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
4: Qui ho va pagar, això?
5: Això ho va pagar la colla, deixem-ho així.
3: Oh! Oh! Oh!
5: El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
3: Hòstia.
5: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el Papa, o al cap de dos dies, vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
6: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
5: Correcte.
6: Vale, vale.
5: Correcte.
7: És de la Tere.
5: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però, bueno, que per cert, era una torre de 8 en folre. Que la gent es pensava que portava allà un pila de 9, era una torre de 8 en folre,
7: sí,
5: perquè era...
7: Sí, era una torre de 8 en folre,
5: no, era una torre de 8 en folre.
2: Bueno,
0: si necessiteu robar alguna cosa de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i dieu, escolta, que vaig a veure
2: així?
0: El Papa demà.
2: Així, eh? És tan fàcil com això, provarem la tècnica.
8: Jo em quedo amb, et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 en folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si hi ha falta. Pots agafar, bueno, pot ser un outfit sencer pel Papa.
2: Bueno, però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar algú al Papa, què li regalaríeu?
8: Una bicicleta.
2: És que no és fàcil.
0: Una bicicleta.
8: És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
2: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil.
2: No sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
2: Bueno.
8: No farem comentaris.
0: Si pots regalar els pantalons del segon tapat, del 7-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al Papa, arroba la Figuereta Podcast.
8: M'ha vingut al cap el Papa amb les sabates dels Verds.
2: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh?
0: De
2: túnica blanca i bambes dels Verds,
8: El Papa porta sabates vermelles, no? Algú així.
0: Al Papa se li veuen les sabates.
8: No em porta unes de vermelles, que només les pot portar ell, algú així. Jo no, sí. No sé el millor
0: no és com els sants.
2: Pues jo, terra d'espardenyes, jo crec que aquí hi ha un filó, eh?
0: Regala-li unes espardenyes.
8: Espardenyes pel Papa.
0: Cinteta verda.
8: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer. És que, clar, bueno, en fi. I a més, seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
8: Ui!
0: A l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
2: Xiquets del Serrallo!
0: Diuen que cada nit tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
2: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Sí, amics, els Xiquets del Serrallo... Està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
8: Com li agrada a Aina fer radiofórmula.
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
2: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho veig.
2: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
2: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dues persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
8: És que són el Serrallo. Jugo una altra lliga.
0: És que a sobre són generosos, clar, els convidats.
8: És que són...
0: No, bueno, són com la figareta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: Ens arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons. I tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, asseguts aquí al programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bueno, són aquestes les nostres tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Fantàstic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple, que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8, o anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
1: Bueno. Jo crec que teniu més ganes, Valtros, que jo, eh?
3: Jo aquell dia vaig a un sí per veure ta plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
1: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les garibatades, tu!
1: Ja hi entrarem un altre dia.
3: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, 3 anècdotes, 2 safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a 3 rondes i Pilar o a diada completa.
1: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
3: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marca les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
1: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls i algú et mira així com... I aquest qui l'ha portat?
3: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre, sobretot no confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
1: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
3: Sí.
1: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un
3: èxit. Jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts anys.
1: El té. O sigui, tu arribes a plaça i...
3: Busques on està Joel.
1: De guia. Jo vino, busco el Joel... I el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa, i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
1: A mi m'agrada fer aquest trajecte, d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu Camino de Santiago.
3: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
1: I alhora.
3: Ja l'hora.
0: L'hora és important.
3: Perquè l'hora és important. Et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh? Jo l'altre dia estava a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
1: Des de luego.
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar a una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
1: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
1: Que no te la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un mantell automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada, així que...
3: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
1: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert, si no, els DMs del nostre Instagram, i podeu preguntar què us
2: sí,
0: fa falta
2: demanda.
0: Saber.
2: Allò és sí. Com la bústia de lo que sigui.
1: Un cop cada 3 setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
2: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
1: I una minisecció, ara... Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
2: correcte.
1: No les podem deixar passar.
2: Correcte,
1: perquè
2: no,
1: perquè se t'escapen.
2: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
1: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
2: Digues.
1: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
2: Sí.
1: I la gent que faci cua 3 dies, si cal, i que acampin, que tallin el trànsit allà les deixa de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
2: pantalla,
1: via catalana, coses així. Sí,
2: tinguin en
1: sí.
2: bucle tots els continguts de la xarxa més,
1: correcte.
2: Allí, que vagin passant.
1: Un evento al final.
2: Vale. Bueno, sí, jo ho estudiaria.
1: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés i amb els nens del Turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
2: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Menda Lerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de Cortés.
1: Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de 3. TAC 12. Sempre hi és.
2: Bueno,
1: sempre
2: pues,
1: hi és.
2: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla, sisplau.
1: A mi,
0: sisplau.
1: Carmen Sevilla, m'atens allà, eh?
2: Mi hijo, la seva hijita.
1: Bueno, al final aquesta secció és... No he pogut faltar respecte a algun fet, i per no posar etiquetes, doncs la posem aquí amb
2: correcte.
1: Una cosa ambidiestra.
2: Correcte.
1: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a Santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
2: sí?
1: Fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una epopeia popular.
2: Bueno.
1: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
2: No és el meu cas ara mateix, però...
1: Sí, tampoc però, crec que et quedis a dormir a les Santes.
2: Bueno, no, Elisenda, no em subestimis, tampoc.
1: Bueno, escolta. I si voleu una cosa més íntima, més allunyada del món casteller, la nit 5.1 de la Barberà de la Conca, que direu, no hi fan castells ja, però hi ha l'amiga Laura Grau fent monòlegs.
2: Correcte.
1: Per tant, és castellera, per tant, això entra dins de l'agenda de la Figareta.
2: I pets, i llengua morta, i la rauxa,
1: I
2: bon menjar, vaja...
1: Bon menjar, pocs castellers, bueno, jo no sé què
2: sí,
1: podeu
2: dic,
1: demanar.
2: Trobo un detall que comencem a dir coses a l'agenda per evitar els castellers. Mira, podem afegir el partit de la final d'Espanya, també. Bueno, a quasi tot arreu, menys a Vilaseca, però...
1: coses que passen. I no res, doncs amb aquesta... coseta repassada. Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
0: Aproximadament, sí.
1: Més o menys.
0: Sí, sí,
1: 3,
0: sí.
1: 4, 2.
0: Ara t'ho mirava. Bueno,
2: a l'aleatori.
1: Sí.
0: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
2: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Així que,
1: ai, quins nervis. I nosaltres, pues, sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figareta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: I'll be gone. And you're the reason that I'm a traveling on. Don't think twice, it's all right. Ain't no use in turning on your light, babe. That light that I never knowed. Ain't no use in turning on your light, babe, because I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much.
1: Hola amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó, fàcil de reconèixer perquè és una de les més conegudes de Bob Dylan, però la veu que la cantava ja no és tan coneguda, és més difícil. I és que era la de l'actor nord-americà Burl Ives, que justament aquest 2025 fa 30 anys que va morir. Burl Ives no va ser mai una estrella, però era d'aquells actors de caràcter que omplen la pantalla només a aparèixer i que són tan temuts per les estrelles, perquè tenen tant de talent que sovint se les mengen o les eclipsen. No és que siguin allò que se'n diu rebecenes, que n'hi ha, no és que siguin personatges que ho fan deliberadament, però és que són tan bons, que l'estrella també ha de ser molt bona perquè no li facin ombra. Burl Ives, a més, destacava pel volum que tenia el seu cos. Feia 1,83 m d'alt i pesava 122 quilos. Li anaven molt bé els papers de pare, de terratinent ric, de patriarca o d'algú amb molta autoritat. Va debutar tard, l'any 1948, quan tenia 39 anys, i la seva sisena pel·lícula ja va ser l'extraordinària A l'est de l'Eden, d'Elia Kazan, basada en la novel·la de John Steinbeck amb James Dean. Un altre film molt important de la seva carrera, de la carrera de Burl Ives, i on fa tot un paperàs, és Desig sota els oms, de Delverman, que és una adaptació de l'obra teatral d'Eugene O'Neill. És una història de triangle amorós clàssic, marit, muller i amant, però amb la diferència que el marit, que és vidu, es torna a casar i la dona té una relació amb el fill del marit. El personatge del marit el feia Burl Ives. La dona era Sophia Loren i el fill Anthony Perkins. L'any 2017, el Teatre Nacional de Catalunya va fer-ne un muntatge amb una escenografia esplèndida i un escenari giratori protagonitzat per Pep Cruz, Laura Conejero i Ivan Benet. Pep Cruz, concretament, feia el paper del marit, és a dir, el mateix que Burl Ives, i la resta, doncs, la dona i l'amant. Aquesta és ara una altra de les cançons interpretades per Burl Ives. La reconeixereu de seguida perquè també existeix en català. Where have all the flowers gone? Què se n'ha fet d'aquelles flors? És una cançó humanista que reflexiona sobre la barbària humana i es pregunta què se n'ha fet d'aquells soldats que la guerra es van portar, que les tombes han cobert i que ja mai no tornaran. Sobre les tombes hi ha les flors que les noies fa tants dies han deixat. Quan aprendrem, amics meus? Quan aprendrem?

Què se n'ha fet d'aquelles flors? Una música tradicional irlandesa a la qual Pete Seeger li va posar lletra i que és avui una cançó universal traduïda a un munt de llengües i que en català va cantar el grup de folk. Se n'ha fet tota mena de versions. A banda de l'original de Pete Seeger, hi ha també les de Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Roy Orbison o Marlene Dietrich. Marlene Dietrich no només la va cantar en anglès, també la va cantar en francès i en alemany, que era la seva llengua. La versió de Bull Ives que hem sentit, ell la cantava en una producció televisiva anglo-nord-americana titulada John Wayne and Glen Campbell Musical West. En aquesta producció hi ha una escena en què apareix Bull Ives en un cementiri i és just allà, al mig, amb les creus fent d'al·legoria que canta la cançó. A l'època de la cacera de bruixes nord-americana, als anys 50, Bull Ives es va veure inclòs a la llista negra de Hollywood, acusat de comunista, i es va defensar dient que només havia anat a alguns actes per acompanyar Pete Seeger. Que ell no tenia res a veure, que només hi acompanyava. Amb això, carregant el mort a Pete Seeger, va aconseguir que el traguessin de la llista, però va obrir una esquerda amb la resta de cantants folk fins al punt que li van fer el buit. De tota manera, fent bona aquella dita que diu que el temps ho cura tot, al cap de 40 anys, Pete Seeger i Bull Ives van fer les paus. I ho van escenificar el 17 de maig de 1993, cantant junts en un concert benèfic a Nova York. En aquell moment, Pete Seeger tenia 74 anys i Bull Ives, 84. Bull Ives va morir 2 anys després d'un càncer de gola. Escoltem ara una cançó de la banda sonora de la pel·lícula Jo vigilo el camí, de John Frankenheimer, que l'any 1970 va protagonitzar Gregory Peck. Aquesta és la versió de Bull Ives.

I Walk the Line, una cançó de Johnny Cash que hem sentit a la versió de Bull Ives. Bull Ives contemporitzava la seva doble faceta d'actor i cantant. Com a actor va treballar amb directors molt bons, com Nicholas Ray, Carol Reed, Richard Brooks, André de Toth, Joshua Logan, Samuel Fowler o William Wyler. En William Wyler, per exemple, va fer el western Grans Horitzons amb Gregory Peck, Gene Simmons i Charlton Heston i va guanyar un Oscar al millor actor secundari. I amb Richard Brooks va aconseguir el seu més gran paper, el d'un patriarca a la recta final de la seva vida, amb un fill alcohòlic amb greus problemes d'orientació sexual. Em refereixo, esclar, a la gata sobre la teulada de Zenc, protagonitzada per Paul Newman i Elizabeth Taylor, i basada en l'obra teatral de Tennessee Williams. Va ser un èxit immens, La gata damunt la teulada de Zenc. El cert és que és una pel·lícula molt bona, amb una gran tensió dramàtica. Bull Ives inicialment va estar en contra de l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, però quan el nazisme va avançar, va estar a favor que els Estats Units declaressin la guerra alemanya i el feixisme italià. I sobre la guerra espanyola, Bull Ives va dir algunes coses. Va dir, per a mi, el govern republicà electe representava la llibertat i el poble, els ideals democràtics i les bones maneres que havia après del meu pare quan era jovenet. Vaig sentir que la guerra espanyola era una lluita moral i que jo en formava part. Tots en patirem els efectes. Doncs bé, per tancar aquest cinema a la xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a l'actor i cantant Bull Ives, l'escoltarem cantant una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Amor a boca de canó, de Tony Scott, interpretada per Cary Oldman i Brad Pitt. La cançó, que és molt maca, es titula A Little Bitty Tear, una petita llàgrima, i diu, em va caure una petita llàgrima i va espatllar la meva actuació de pallasso. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
3: Hola, em dic Nabil Mjahed Didi i de l'Escola Tabor de Barcelona de Quarta. El poema que ha escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'agraden les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols ben remullar.
2: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Naixerà la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en 4 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. 3 anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Raue de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'Imasnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremateo Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Mateo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imasnadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Erminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Erminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano l'expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rol ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i de reacte de l'Òpera i Masnadieri de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'Òpera i Masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Nom:
6: Maria i Pepita Maranges Bové.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
5: Matrícula:
6: 39.240 i 39.241.
3: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
7: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten, rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
8: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast, Les 6 de Ravensbrück.
9: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, France i Romainville.
7: El fort de Romainville, a París, és l'avançada de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
10: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
9: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
10: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
8: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Sylvie, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
11: Mais la hantise pour maman et tata...
12: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè, justament, abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
11: Leur chance a été de rester ensemble.
7: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
13: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
7: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
8: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmès a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
9: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
7: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
8: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Cal Ardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
14: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins de llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vam separar més.
7: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
11: Alors, dans ce camp de Hannover,
12: En aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
8: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
12: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
11: Ça faisait que le masque il était foutu.
7: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix, li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
15: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
13: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
15: I ell no va morir, doncs, en aquesta infermeria.
11: A l'hôpital de Hanover, où elle est vue par un médecin espagnol de la
12: A l'hospital de Hanover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
11: Refusa en disant: "Je veux retrouver ma sœur."
8: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i per entretenir-se durant la convalescència demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
7: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
15: Un soir après leur travail dans l'usine.
13: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Silvi? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
8: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
7: Les 4 catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
15: De
13: tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
12: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada, si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
13: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia, no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
8: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
16: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya, i en realitat era una muntanya però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de llavors, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser dietecs. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
7: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
10: Estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts, i quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
15: Elle disait qu'il y avait des morts de tous les côtés.
13: Hi havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
15: Ils attendent toujours leur ration.
8: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
16: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1 del migdia, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
7: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
16: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més amb això que amb el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer, doncs clar, educar cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
8: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
15: Elle avait démonté les vêtements de bagnard que
13: va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
15: Una tenue un petit peu plus habillée.
7: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
16: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on vaig agafar el tifus.
7: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
8: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
15: I quan el camp ha estat evacuat per les aliats...
13: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
15: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és pas qüestió que jo parte sense ella.
8: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes, però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França, perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
7: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus, amb el fil de força

0: Però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar.
1: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
2: París, elles seront accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles, tout en étant un peu hébétées.
0: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia la tensió a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
2: La Croix-Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
1: La Maria es queda a París i mentre recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
0: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i veure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
1: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
3: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
4: I va tornar en avió. Feien broma a la família dient: mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
3: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
0: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, en Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
5: Quan van arribar, tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
1: És habitual que les persones deportades topin amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
6: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar: és que és cert, és increïble que hagi passat això.
3: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita es tenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
6: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser, d'alguna manera, com el seu primer fill. I quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
5: I ell ho continuava a se voir très souvent.
1: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans

0: Noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
1: Alors là, elle a repris son atelier de couture. Et au bout de quelques temps,
2: la mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu: estic preparada per marxar.
1: Elle dit: bon, maintenant je suis prête à partir.
0: Però quan és a punt de marxar a París, al Vall del Poble, coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
1: Il se trouve que maman...
2: Però resulta que la mare va al Vall del Poble i el 8 d'agost de 1947, allà al Vall, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
1: I papa embrasse maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
0: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
3: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb André Roquer, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
0: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
4: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Oceja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
0: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
1: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
2: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: oh, madame Roquer, aquest vestit us queda tan bé, l'heu comprat a Dior? I ella respon: no, a la plaça Cassany, 90 francs. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal. Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
1: I tot això ella l'ha après. I a nosaltres ens ha format per això.
5: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
3: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
5: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà 2 nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen a aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal. Però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir. I és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
6: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
0: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
7: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
5: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
8: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
6: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia: Ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
0: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
1: Hi ha hagut un deuxième moment.
2: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Bergen-Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
1: Voilà, voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
5: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
8: Alors, des fois, quand j'ai des petits soucis dans la vie...
6: A vegades, quan tinc petits problemes, penso... Elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
8: Les leçons de vie que m'han donat tots aquests gens extraordinaires.
5: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a afilar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
9: Nom:
2: Maria i Pepita Maranges Bové.
9: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
2: 15 d'abril de 1945.
9: Situació:
2: alliberades.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravens.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Sylvie Galant, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona, com estem?
3: Molt bé, aquí un dia més, esperant que ens expliquis algun d'aquests drets que trobem recollits, no?, a la Constitució, al Codi Penal, allà on sigui. De quin dret ens parles avui?
4: Avui parlarem d'una cosa que no està massa recollida.
3: Ah, carai.
4: No està massa recollida com a tal en una... En una norma pròpia, diguem-ho així, sí que hi ha diverses normes que en parlen, perquè també és una qüestió bastant novedosa, no? Parlarem del dret a l'oblit digital.
3: Mm-hmm. Sí, sí. És allò de voler esborrar la nostra petjada digital, no? Tot el
4: Exacte.
3: Rastre que hem anat deixant.
4: És així, i com a qüestió novedosa, doncs la regulació que hi ha també és sobretot a base d'algunes sentències, no?, que ens han parlat de quina manera es pot fer, perquè, clar, jo li donava dues voltes i algun cop sí que, no estrictament perquè hi pugui haver res especialment comprometedor, però sí que tens algun amic, o sigui que et diu, escolta'm, hòstia, clar, si veig una entrevista de feina, clar, si em busquen a Google, què trobaran, no? O, clar, al final tots tenim un passat i tu pots haver refet la teva vida, pots tenir experiències, però és això, no? Mentre vas a fer una entrevista de feina, aquell que et vol anar a seleccionar, doncs per una qüestió de tafaneria, fins i tot, no? També de professionalitat, pot buscar en els cercadors d'internet, doncs, els teus noms i cognoms, a veure què surt. I és possible, depèn del que hagis fet, doncs, que el primer que apareixi no sigui el teu currículum, no? Si tens LinkedIn, potser sí. Potser una notícia de fa uns anys on havies fet alguna qüestió poc èticament correcta. Potser doncs, vas fer alguna publicació fora de to, fora... que no, ja no et representa, no? Perquè fa molts anys i, escolta'm, tots canviem i tenim dret i hem de poder tenir dret a canviar. Però, clar, en aquesta era digital en la que vivim, al final, tota aquesta informació circula a una velocitat de creuer. I, per tant, doncs, sembla que internet no tingui aturador i no tingui la memòria que tingui sigui infinita. Per tant, la pregunta que molta gent es fa, i amb aquest que dic, no?, si vas a una entrevista, tenim dret a deixar de ser esclaus del nostre passat digital? Doncs la idea és avui parlar una mica d'això, de l'oblit, del dret a l'oblit, i com una eina força essencial doncs, per protegir la teva intimitat i el teu honor en un món que sovint se n'oblida de més aviat res.
3: Mm-hmm. Doncs som-hi, Jan. Deies que això no està recollit a gaire enlloc. Com ho regulem, doncs?
4: Sí, és a dir, gaire enlloc vull dir de manera no explícita o clara, sí que està recollit i s'han anat modificant normatives, però ho trobarem sobretot en sentències. No?
3: Uh-huh.
4: En aquest cas, el dret a l'oblit, que a vegades també se li diu dret a la dret de supressió, al final és aquesta facultat que tenim per sol·licitar que la nostra informació personal sigui eliminada d'internet quan ja no és necessària, no aporta res o pot ser obsoleta. No?
3: Mm-hmm.
4: Veurem, perquè això tampoc és un dret que es pugui exercir doncs, de manera absoluta. Hi haurà casos en els que prevaldran altres drets i en parlarem. No? Però d'entrada ens anem d'anar al marc europeu. En el marc europeu, en aquest cas, parlem d'un dret que està blindat per regulacions europees, la normativa de protecció de dades, per exemple, doncs en parla, en fa menció, però segurament el gran punt d'inflexió va ser una sentència del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'any 14, on s'establia que els cercadors, Google, per exemple, no?, estan sotmesos a aquestes normes de protecció de dades i, per tant, han de poder retirar enllaços a dades personals si l'afectat els hi sol·licita. Com deia, amb algunes limitacions que després veurem. Això en escala europea. Però després, si ho aterrem una mica a la nostra realitat, la jurisprudència, en aquest cas espanyola, el que diu el Tribunal Suprem és que hi ha diverses sentències on s'estableix que aquella informació perjudicial sobre elements particulars ha de deixar de ser accessible en aquests cercadors quan en el pas del temps, com dèiem, aquella notícia, aquella informació hagi perdut rellevància. Per tant, en la línia del que diu la qüestió europea. Però, com deia, això no és absolut, com res ho és en dret, que aquí ho comentem a vegades. En dret tot depèn i tot ho hem de matisar. Mm. Doncs aquí també. Aquí també, i les limitacions venen del següent cantó, no? Aquí estem treballant de manera paral·lela amb altres drets, i altres drets fonamentals. A vegades n'hem parlat aquí des de Butxaca, en l'àmbit periodístic, llibertat d'expressió, dret d'informació, o fins i tot l'interès històric. Mm-hmm. Fins i tot l'interès històric, i veurem algun exemple sobre això, no? Però hem de tenir-ho en compte. Aquest dret a l'oblit conviu amb drets que la llibertat d'expressió, a la informació i interès històric, que per tant pot fer que no sigui absolut. I una cosa a tenir en compte és que això es tracta d'un dret per les persones, no per les empreses. És una cosa que de moment la tenim establerta d'aquesta manera.
3: Ah, carai, per tant una empresa no pot demanar que s'esborri el seu historial digital.
4: A hores d'ara, amb la normativa que tenim, no està recollit d'aquesta manera.
3: Mm-hmm. Doncs anem una mica a coses pràctiques. Si volem demanar que se'ns esborri la nostra petjada digital, com ho hem de fer? Com funciona això?
4: Sí, és a dir, en principi no té una complexitat màxima. Mm-hmm. Altra cosa és quin resultat no obtindrem, no? Però comencem en el primer pas, que seria adreçar-nos en el cercador en el qual apareix allò que volem eliminar, Google, Yahoo, Safari, i cadascú el seu, a través doncs, de formularis específics que tenen perquè tu t'hi puguis adreçar. Una segona derivada seria que si no ens responen o la resposta no és satisfactòria, sí que ens podem adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Uh-huh. En el cas català també tenim l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Per tant, podríem sol·licitar assessorament fins i tot, o dir, escolta, de quina manera ho podem fer o no m'estan responent, com ho podem encarrilar. Uh-huh. I en tercer lloc, si el tema és tan flagrant i no estic obtenint cap resposta, doncs optar per la via judicial. El cas als tribunals, no? Evidentment al·legant el teu dret a l'honor i aquest oblit digital regulat en les normes que hem dit, en les sentències i la jurisprudència que hem dit, i seguirà el seu curs en l'àmbit judicial.
3: Uh-huh. I has comentat a l'inici que ens portaves casos pràctics i reals. Com ha afectat aquest tema en casos reals?
4: Sí, parlem d'algun cas pràctic perquè així la gent també doncs, potser li sona i li posarà ara matèria. I també visualment, doncs, a nivell mental ens ho podrem facilitar, no?
3: Sempre és més fàcil d'entendre-ho, i tant.
4: Exacte, et fas la teva pròpia idea. Doncs, en els anys 80 vam tenir, va haver-hi un cas de dues persones que estaven implicades, van estar implicades durant dècades en el tràfic de drogues, però després, amb el pas dels anys, doncs, havien refet la seva vida i van demanar que la notícia de la seva detenció no aparegués en els primers llocs de Google. Clar, això va anar als tribunals i en aquest cas el Tribunal Suprem els va donar la raó. Uh-huh. I es va establir que la informació s'havia de desindexar. Uh-huh. Què vol dir això? Una paraulota d'aquestes, no. Tan senzill com que no surti d'entrada en el cercador. Tot i que aquella notícia podia continuar en l'hemeroteca. És a dir, tu el que no fas és eliminar un fet que ha passat. Simplement el que estàs fent és no posar una facilitat extrema que en el moment en el que busquis el nom d'algú et surti, evidentment si aquest algú no ha fet més res a la vida, per posar-ho molt gràficament, és a dir, no té altres notícies mereixedores d'estar a internet, doncs que l'única que hagi de sortir sigui aquella. Uh-huh. Això seria desindexar-ho, no? Treure-ho d'aquesta pantalla principal.
3: Per tant, en aquest cas, no esborrem el rastre, sinó que fem complicat accedir-hi, no?
4: Clar, al final, la notícia s'ha produït, tu vas cometre allò, i per tant, esborrar de forma absoluta i al 100% és molt difícil, per no dir impossible. Uh-huh. Per no dir impossible. Hi ha un segon cas, bastant més recent. Aquí també deixaré a reflexió dels qui ens escolten la responsabilitat i el sentit comú de cadascú en prendre decisions. No vol dir que la llei no ens empari i ens doni drets, després, però a vegades hem de ser una mica conseqüents o conscients de les conseqüències que poden tenir els nostres actes. I ara la gent m'entendrà. Dic perquè és més recent, està molt més lligat en el segle XXI i en els continguts digitals, i fins i tot ha estat més mediàtic, perquè estem parlant d'un cas fins i tot de contingut sexual. I en aquest cas parlo de la ciclista i professora Cecília Sopeña, no? En el seu cas, el que s'il·lustra és la complexitat d'aquest dret. És a dir, tampoc és tan senzill com anar allà i dir, escolti, traïm d'allà i ja està, no? Mm-hmm. Més en aquesta era digital. Aquesta senyora va decidir, en l'any 22, per tant fa 4 dies, publicar continguts sexuals a OnlyFans, aquesta plataforma, doncs, que et pots subscriure i la gent fa de les seves, per dir-ho així. Mm-hmm. Doncs a l'any 25, per tant fa poc, i a través doncs, de les vies legals que se li confereixen, doncs va iniciar els tràmits perquè aquest rastre que ella havia deixat ara ha dit que no la representa. És molt lícit, fer això. Mm-hmm. Però clar, aquí hi ha una dificultat molt gran, que és que tots aquests vídeos que havien sortit de la plataforma, doncs, clar, circulen per internet des de fa temps. Vull dir, és impossible prendre-li el rastre tot, no? Per tant, la seva via de defensa, per entendre'ns, ha anat per la idea de que el fet d'utilitzar aquesta propietat intel·lectual d'ella, d'allò que ella havia creat, i els seus drets d'imatge, és la manera per intentar eliminar aquests continguts. Uh-huh. I, per tant, de defensar-se i de blindar-se, dir, escolti, vostè, des del moment en què jo dic que això no consenteixo doncs, que es difongui, doncs vostè ho pugui difondre. Però, clar, això és una batalla ostres, que pot portar molt de temps, no? Mm-hmm. Perquè al final ella doncs, el que vol ara és protegir la seva identitat d'un passat digital al final que només fa 3 anys, no 30. Parlàvem de, ara dels anys 80, no 30, 40, 45. No? Ara parlem de 3 anys. No? Per tant, bé, hi ha els mecanismes. Evidentment ella posarà tots els recursos que correspongui per tal de poder garantir el que creu ella que és aquest dret seu que vol exercir. Però faig aquesta apel·lació al sentit comú, que cadascú tregui les seves conclusions.
3: Clar, aquest cas també ens posa sobre la taula que no és tan fàcil, no?, fer aquest esborrar tota aquesta petjada digital, perquè al final és el que dèiem, un cop els vídeos han sortit d'aquella plataforma, tu ja no els hi pots seguir el rastre. Aleshores, OnlyFans t'ho pot esborrar, Google pot desindexar-ho, però no saps on han anat a parar aquests vídeos, per tant, no els pots esborrar per complet.
4: És així. En el moment que tu vas prendre la decisió de deixar que la teva intimitat fos teva, doncs això ja es va trencar, per molt que ara doncs, vulguis intentar revertir en part i en les mesures que puguis, i que és molt lícit poder-ho fer, doncs, aquesta qüestió. Sí, sí.
3: Mm-hmm. No sé, Jan, si ens portes algun altre cas pràctic?
4: Sí, perquè també havíem parlat, si te'n recordes, Ona, de l'interès històric, havíem dit. I a vegades, no?, que també això preval. Doncs en aquest cas parlarem de Miguel Hernández. En aquest supòsit, i en aquest cas Miguel Hernández, poeta conegut, el fill d'un secretari judicial que va participar en la condemna a mort del poeta Miguel Hernández va demanar que s'esborrés el nom del seu pare dels enllaços que parlaven de la notícia i que considerava que eren inexactes, no? Però aquí el Tribunal Suprem va dir, escolti, aquí prima la llibertat d'informació i la investigació històrica davant del dret a l'oblit. És a dir, aquí estem parlant d'un fet notori, característic de l'època, i per tant, doncs, no hi ha manera de poder extreure això. Per què? Doncs perquè hi ha un interès històric.
3: Mm-hmm. Clar, aquí no, vull dir, si hem comès crims o hem comès delictes o coses, no podem anar demanant, no?, que se'ns esborrin tots els expedients al final.
4: Bueno, i al final, quan estem parlant d'algú que té certa notorietat, d'algú que té doncs, aquesta qüestió que no es pot tirar enrere.
3: Clar, el dret a l'oblit, o sigui, sí que te'l poden concedir més si parlem de fotografies o de coses que hem penjat nosaltres, no?
4: Sí, i segurament en temes, parlàvem abans del tràfic de drogues, per exemple, en què realment hi ha unes notícies, és aquest fet de que no sigui el primer que tu trobes. Però clar, allò tampoc podem alterar la realitat. Vull dir, allò ha passat. El que podem és no fer-ho senzill perquè estigui a l'abast a la primera de canvi.
3: Mm-hmm. Doncs, Jan, anem acabant. No sé si ens has portat alguns consells finals.
4: Home, i tant, com sempre. Tres idees per tancar, tres idees. Una de les quals lligat amb una de les paraulotes que he dit avui, no? Aquest desindexar. Desindexar, i molt lligat amb el que dèiem ara, no és esborrar.
3: Mm-hmm.
4: Desindexar, el que fem és doncs, que aquest dret a l'oblit fem que la informació no aparegui en primera instància quan busquem en els cercadors els nostres noms. Però la dada pot continuar existint en la font original. No eliminarem la font original. Per tant, desindexar no és esborrar. Punt número 1. No?
3: Uh-huh.
4: Punt número 2. L'interès públic. Si ets un personatge públic o la informació té un valor històric o científic, segurament el fet de poder exercir aquest dret serà molt més difícil, perquè no hi haurà només el teu component personal. Estaran col·lisionant amb d'altres drets, com hem mencionat, no? I finalment, la tercera idea és què passa després de la mort, no? Perquè això hem estat parlant al final també doncs, de gent en general doncs, que ho havia sol·licitat per si mateix, en l'últim cas no, era el fill que ho sol·licitava. Clar, aquí els hereus o els familiars també poden exercir aquest dret a l'oblit per persones difuntes per protegir la seva memòria. I fins i tot nosaltres mateixos, en les nostres, quan hem parlat de l'àmbit successori, també podem determinar què volem que es faci en les nostres pertinences digitals o de l'àmbit digital. També tenim, bueno, podem intentar encarrilar què volem que es faci.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, bé, com a conclusió és això, que tenir aquest control de la nostra imatge doncs, digital, efectivament, és un dret i per no quedar-nos atrapats enrere, no? És una mica aquest dret a la segona oportunitat també en aquest àmbit.
3: Mm-hmm. Doncs Jan, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera, en aquest dels drets de butxaca, a parlar-nos de l'oblit digital, no? Que avui ja comença a estar cada vegada més a l'ordre del dia en aquest món que és tan digital i en què sembla que tot el que fem, no? Ho acabem penjant a les xarxes.
4: Exacte. Cal tenir també aquesta responsabilitat individual de saber el que fem, i tant.
3: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
4: Molt bé, fins la propera ona. Moltes gràcies.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar a científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida. Com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna. I si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu-vos, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jo López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui parlem amb la Jo López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jo?
4: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Mm-hmm. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
2: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
4: Totalment.
2: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
4: Totalment.
2: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
4: Mira,
2: des de la teva òptica,
4: Des correcte? De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important. Home,
2: sí, ho he sentit tantes vegades.
4: Si t'ho dic, és que per mi és important. O això és psicològic, també.
2: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
4: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
2: ens, ens cohibeix la bata, el tot.
4: Sí, sí, sí. I aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer. Hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
2: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jo López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora, a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
4: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació, molt breument,
2: que veus?
4: I vaig acabar a la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent, ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant, no? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig donar compte que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual, i reproductiva. I per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
2: No.
4: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses.
2: Què dius ara?
4: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema de la libido en algun moment de la vida.
2: Què m'has de dir?
4: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
2: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
4: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer, amb dones de menys de 45 anys, mm-hmm. i ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
2: Mai.
4: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú contempla.
2: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
4: Totalment,
2: no?
4: És que la Carme Valls realment és que és molt Dios, inspiradora. Dios. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també? A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, doncs sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
2: També en parlarem,
4: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove... La endometriosi mateix, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència, l'endometriosi és més alta que la prevalència del Parkinson, I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
2: Més alta que el Parkinson?
4: Sí, hi ha una
2: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
4: Totalment.
2: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
4: Sí.
2: Per favor.
4: Però no hi ha investigació en aquest...
2: No hi ha investigació.
4: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
2: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
4: Exacte.
2: Per tant, guarint-se, cuidant-se, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
4: Totalment, totalment.
2: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidadores del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
4: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara ja la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
2: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
4: Totalment, clar. Les infeccions.
2: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
4: Exacte.
2: Perquè jo soy una mostra.
4: Totalment.
2: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
4: Totalment.
2: No?
4: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequetat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
2: No, i la libido. Totalment. Que et toquen i dius, ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
4: Totalment.
2: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
4: Sí.
2: I pensava, mare de Déu, senyor.
4: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
2: És impossible.
4: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
2: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
4: Totalment.
2: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
4: Totalment.
2: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
4: Exactament.
2: Entendria que no la donguessin.
4: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
2: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que, la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
4: Exacte.
2: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
4: Totalment.
2: Per què?
4: Mira, l'altre dia...
2: La teoria, però mira-se la teva, que...
4: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat... Tothom li interessa la menopàusia, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
2: Vale, descansem, dormim... És que això també és una entelèquia.
4: També costa,
2: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
4: Totalment.
2: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
4: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
2: Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
4: Sí.
2: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot... n'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal,
4: sí, sí,
2: cosa...
4: Sí, mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son, d'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopausies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
2: Aleshores,
4: el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... A l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor.

0: viscut, això.
1: Sí, totes.
0: Una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps?
1: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
0: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo ja sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... Tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
1: Verduretes.
0: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xaguanda funciona molt bé...
1: La xaguanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
0: Un altre corrent d'aquestes, sí, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
1: La baixen de cop, no?
0: Jo això ho vaig veure... La xaguanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip.
1: Sí.
0: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
1: Sí.
0: I això era molt curiós. Amb la xaguanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
1: hipertiroidisme
0: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
1: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi usted la mascarilla, no?
0: Totalment.
1: Això t'ho he llegit a tu, em sembla.
0: Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
1: Resetémonos.
0: Sí. Primer em cuido a mi, i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
1: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan ara, d'aquí no res, serà el 8 de març, sí, el Dia de la Dona, que encara necessitem un dia per celebrar,
0: sí,
1: on totes ens preocuparem del fet de ser dona, però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi,
0: sí,
1: de feines.
0: Totalment.
1: No? Segurament, sí, el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera,
0: sí,
1: fàl·lica, va, sí, circuncidar aquest temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant

0: tant, està en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
1: Ui, sí.
0: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent amb la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
2: O no.
0: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
1: d'atacar. Si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que vols que et digui,
0: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
1: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
0: Sí.
1: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que serà cert. Totes aquestes han anat fent Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
0: totalment.
1: Que el jovent no té models. Hem de generar models nous.
0: Totalment.
1: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els... perquè els que venen molt despistat, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris. Sí,
0: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
1: I tant.
0: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
1: Va trobar-ne?
0: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
1: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
0: bueno,
1: hi ha un...
0: va costar, sí.
1: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que... no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
0: Totalment.
1: Hi ha moltes llibertats.
0: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
1: La vergonya.
0: Clar, saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et doni la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
1: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
0: Perquè em dona la gana a mi. És que,
1: hi ha una reivindicació que és molt xula.
0: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
1: Sí,
0: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
1: Masculina,
0: no
1: m'interessa, molt masculina.
0: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
1: Perquè és un món en femení.
0: Exacte, en femení.
1: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li sí. l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes sí. i tots.
0: Sí.
1: Perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també. Tot, dir, no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jou dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
0: M'encantaria dir-li que no tingui por.
1: Ai que sí?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Sí, m'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot. Saps?
1: Sí.
0: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jou, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
0: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta. O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió... Amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones. I crec que és important que... reflexionem amb que no... És que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui. No pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I clar. Aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte sí. a l'avi, és el poc respecte al veí,
0: sí.
1: És el poc respecte sí. que ens tenim entre nosaltres, no? Sí. I el poc respecte que tens amb tu mateix.
0: Sí,
1: no?
0: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena... tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
1: Doncs amb aquest bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
0: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Jou.
0: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo. Una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la foguera. Per què? Perquè estem a Fogots. I tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer. Perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast. Però no la primera vegada que fa un humor. Que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós. Tot meravellós.
2: Tot.
1: I avui explica'm, avui... I la resta de dies explica'm què faràs aquí, a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
1: Sí, més pausadeta.
2: Sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir... Pues, ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
2: 100%.
1: Ah, que no?
2: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat. L'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
1: S'acabó. Qui pogués. Vinga, i avui...
2: Avui comencem i obrim... Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
1: Mentira.
2: És la dona empoderada. Sí, bueno...
1: Però a veure les aigües com les meigues.
2: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia a productes en línia i va acabar muntant un imperio millonario, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i demés, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet, petant-ho, sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
1: Bella.
2: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses no només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
1: Tenen temps, eh?
2: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
1: Sí, una Nancy...
2: Sí, de carne y hueso.
1: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
2: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
1: Era la condició aquesta, però això no...
2: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: això. Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
2: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
2: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
1: Què em dius ara?
2: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí o què?
2: Mira, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
1: Què
2: ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. A nivell laboral, un 10, ¿vale? Visc sola, Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
2: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
2: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
1: Ets una girl boss,
2: Sóc una girl boss.
1: Arribo que... i no et contractem per no res, eh?
2: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
1: Transpues
2: girl boss. Tu me hueles. Tu sí. Dius, bueno, una girl boss pel carrer.
1: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
2: Sí, és molt important. No només ho has de petar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
1: Olfactivament també.
2: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro.
1: Ja
2: què més
1: jo.
2: Faig? T'explico, perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
1: Sí,
2: de Gelbos. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gelbos jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates, amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
1: també,
2: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo me estoy sanando, me estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no,
2: un
1: si
2: poc
1: tens
2: una ONG,
1: temps.
2: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
1: sí,
2: que les Gelbos tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: Que, és que... Sí, és complicat.
2: Home,
1: a mi em costa ser
2: home,
1: mala
2: clar.
1: Mare i ser mala comunicadora, imagina't.
2: Clar, no, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
2: Sí. Ah. Perquè a mi... No, jo, mira, sóc una Gelbos una mica analògica, eh?
1: Així, ets una mica boomer, eh?
2: Sí, sóc una
1: és
2: mica boomer.
1: És que tira.
2: Sí, sóc una mica especial.
1: És trending, sí.
2: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
2: Sí. Pinto
1: ceràmica?
2: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
1: Ah.
2: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gelbos vacia. No. Jo, pues, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper.
1: Molt bé.
2: Què més faig?
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans
2: la
1: secció.
2: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és perfecció.
1: No, jo o sigui, el que
2: és perfecció,
1: manis.
2: Saps? Sí, i estic superempoderada, o sigui... La gent em veu pel carrer i diu...
1: Sí,
2: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps? De
1: una olora al respecte. I
2: olora.
1: La por.
2: Total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser Gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una Gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh,
2: vale?
1: Important.
2: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
1: 63 plantes?
2: Tinc 63 plantes,
1: els
2: sí.
1: Els hi cantes?
2: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
2: tipus
1: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
2: bueno,
1: Gelbos...
2: Bueno, l'àrea, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has passat entrenant. Bueno,
2: sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
1: Tan o sigui, plants bos!
2: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però ha quedat.
2: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el
1: sí?
2: Que fa una Gelbos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
2: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar...
1: Sí.
2: Cuido, estic amb tot. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
2: Dormir bé, Charo, perquè,
1: ai.
2: Clar... Todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
1: Clar,
2: no
1: et
2: això,
1: dona.
2: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una Gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag Gelbos a tope.
2: Claro, és que clar, mai és suficient, és que més i sense renunciar a res, clar.
1: Ah.
2: O sigui, quan no és una cosa, és una altra, coses noves.
1: Jo ja
2: m'estic
1: cansant, de
2: sentir-te. Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta Gelbos ens han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps.
1: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
2: Clar, aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
2: Bueno, però si toca, s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
2: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
1: Home, però
2: el
1: lavabo...
2: No
1: sé, no
2: hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una Gelbos, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
2: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
1: És que has de llegir, tu també llegeixes.
2: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també.
1: No.
2: Quan tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment. No puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada no seria la teva lectura.
2: No puc.
1: No pots?
2: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga?
2: Sí, clar.
1: Que és el yoga caliente?
2: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
2: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts graus?
2: I fan molta calor, sí. Fiquen, ho fiquen, fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10... senyores menopàusiques en fogots, ens assalta, estalviem una pasta.
2: Ho cremem. Sí, sí, sí, sí.
1: No, t'ho dic
2: sí,
1: perquè...
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: Companyes i... Algú... Ai, podem una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
2: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot woman.
2: Hot yoga.
1: Hot woman.
2: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopàusica viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
2: Això que us aporteu, eh? Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, eh? Al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
2: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
2: estat rebat. Faig... Clar, doncs pues, aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir ser... moltes.
2: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah, collons.
2: Clar, sí. Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència, i és molt esgotador.
1: No,
2: vale?
1: Sí, sí, esgotada,
2: o sigui, és absolutament
1: ja.
2: Esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
1: Ah,
2: jo
1: mira-la.
2: No vull ser una girl boss.
1: Ja no vols més, eh?
2: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una girl i el boss que sigui una altra.
2: El boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O que vols que són.
2: Jo vull veure, jo que sé, una isla de les tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar, també, desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
2: sí, és esgotador.
1: Sí, eh?
2: És
1: hi ha una opció, cansat. Eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
2: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
2: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
2: Entrar al Club de les Fogots.
1: Jo, molt
2: vamos,
1: bé.
2: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera. La foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Surt, Sant Joan.
2: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
2: vale?
1: Empoderar-se sí.
2: Està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
1: Sí que és
2: Spoiler,
1: veritat,
2: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim
1: bueno, és que,
2: per
1: clar,
2: sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
2: clar,
1: que dius, per què?
2: Clar.
1: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
2: ni els carrers.
1: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
2: ja,
1: a les 6
2: ja
1: ni el...
2: ja fet el
1: ella
2: show.
1: Ja ha fet els 300 sí, sí. Quilòmetres que has de fer amunt
2: i avall. Els 10.000 passos...
1: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen... Clar, t'emprenyes perquè...
2: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps. No
1: et dona la vida.
2: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és una skincare? Vull
2: una skincare sobre totes les cremes que se suposa que ens hem de posar. Vale? Per envellir dignament.
1: Ah,
2: skincare. Cuidado de la piel.
1: Ah,
2: que si lava, que si tónico, que si l'antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són set passos.
1: Bueno,
2: niacidamida.
1: Que...
2: Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues.
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
2: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
2: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
1: Però
2: doncs
1: tenen
2: ara
1: les pells de l'ADN, no?
2: Clar,
1: no
2: però això no ens ho expliquen. Xaro, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes
1: sí,
2: uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes
1: això
2: i capes
1: no
2: i capes.
1: No si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat fogots abans, jo t'hagués dit, això no s'ha, estimada
2: clar,
1: meva.
2: No.
1: Això de córrer... Jo tenia una jefa que era una girl boss i... Hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia «Este huevo quiere sal». Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava «Aquesta dona no m'arriba als 50». No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
2: Sí.
1: correu massa i us han enganyat.
2: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
2: No és més perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa, hi ha una part de la lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de, vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia, moriràs en el intento, saps? Clar. O nunca será suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
2: I ja està. I ja està. Doncs
1: pues escolta, ja
2: a la foguera
1: està.
2: El carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
2: Això
1: jo
2: mateix.
1: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
2: No.
1: No he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No, l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord, farem una foguera.
2: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que
2: sí,
1: no ens fan.
2: Els mites, o sigui...
1: Ai, per favor, sí.
2: Alliberades ja ho estem, hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
2: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també i empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
2: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, el teu podcast sense regles. La setmana que ve més tindrem l'Emma Ribas, que ens parlarà de psicologia, ens parlarà de com hem de fer per evitar que el cap se'ns vagi. Però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida... La vida es riurà de tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Tots sou els meus preferits.
3: Hi havia una vegada una mare os, un pare os i tres petits ossets. Cada vespre, els pares, en ficar-los al llit, sempre els deien el mateix.
4: Sou els ossets més meravellosos del món.
3: Una nit, després que la mare os els hagués acotxat i els hagués dit:
4: sou els ossets més meravellosos del món.
3: Els petits van preguntar a la mare os:
5: i com ho saps? Com saps que som els ossets més meravellosos del món?
4: Perquè el vostre pare m'ho va dir,
3: va contestar la mare os.
4: La nit que vau néixer, quan el papa us va veure per primer cop, em va dir:
5: són els ossets més preciosos que he vist mai a la meva vida. Crec que són els menuts més bufons que ha vist mai ningú.
3: Els petits s'arrelliren al llit amb un somriure de satisfacció. Aquella sí que havia estat una bona resposta. Però un dia l'osset primer va començar a preguntar-se si els seus germans no serien millor que ell. Ells tenien piguetes a la pell i ell no. Potser a la seva mare el que més li agradava del món eren les piguetes a la pell. I l'osseta segona es va preguntar:
6: potser el papa os prefereix els altres dos més que a mi. Ells són nois i jo no.
3: I el petit osset tercer va començar a preocupar-se.
7: Jo només sóc el més petit. Tots són més grans que jo.
3: Així doncs, aquella nit, els tres petits ossets van preguntar al pare os:
5: però quin de nosaltres tres t'agrada més? Quin és el teu preferit? No podem ser tots el millor.
8: I tant que podeu,
3: va contestar el pare os.
8: I ho sé perquè m'ho va dir la vostra mare. Quan et va veure per primer cop, em va dir.
3: I el pare os va agafar en braços el primer osset mentre parlava.
4: És osset primer, més meravellós que ha vist mai ningú.
5: Encara que no tingui pigues,
8: això no té cap mena d'importància,
3: va contestar el pare os mentre l'abraçava.
8: I quan la teva mare et va veure per primer cop, em va dir.
3: Digué el pare os al segon osset, aixecant-lo amb braços.
4: És l'osseta segona més meravellosa que ha vist mai ningú.
6: Encara que no sigui un noi.
8: Que siguis noi o noia, no hi fa res,
3: va dir-li al seu pare abraçant-la amb tendresa.
8: I de seguida que et va veure tu, em va dir.
3: Digué el pare os al tercer osset mentre el braçolava.
4: És l'osset tercer més meravellós que ha vist mai ningú.
7: Encara que sigui el més petit.
8: Que siguis gran o petit, tant se val. Us estimem igual a tots tres. Tots sou els nostres preferits.
3: I els tres petits ossets més meravellosos del món van anar a dormir feliços i tranquils, perquè aquella sí que havia estat una bona resposta.
0: Producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Bulpallera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al programa conversem amb la Teresa Canes, dramaturga i directora teatral, una dona amb trajectòria vital i professional profundament lligada a la cultura, al teatre, al teixit associatiu del país. Nascuda a Sant Cugat, la seva vida ha transitat entre l'educació, el món laboral, el compromís social i, sobretot, el teatre, entès no com una disciplina artística únicament, sinó com una eina de cohesió, expressió i cultura popular. Teresa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vas néixer a Sant Cugat, però vas néixer, com diríem, pràcticament al rovell de l'ou, al carrer Major.
1: Al carrer Major.
0: L'any 46. Com definiries, en poques paraules, la teva infantesa, la teva joventut en el Sant Cugat d'abans?
1: Doncs que l'enyoro.
0: Sí?
1: Sí, sí, perquè, bueno, esclar, vull dir, a Sant Cugat, doncs, com tots els pobles, han de créixer i han de... Però sí que enyores aquell poder sortir a jugar al carrer, aquell, no sé, al davant teníem l'Engràcia, que tenia un cub i amb el carro anàvem a collir raïm i el trepitjàvem a davant, just a davant de casa. O sigui que, clar, aquestes coses una mica les enyoro, però esclar, hem de donar pas a la prosperitat, i doncs ara tenim un Sant Cugat de 100.000 habitants, que quan jo vaig néixer n'eren 8.000.
0: Ha crescut.
1: Sí,
0: evidentment. I com era casa teva?
1: Casa meva era una casa de poble. Allà on vivia el...
0: Al centre de la ciutat, sí.
1: Sí.
0: Tens una trucada, si la pots... Sí. Estem fent aquesta entrevista a la Teresa Canes per fer un recorregut per la seva trajectòria, i deu estar molt sol·licitada la Teresa, que fins i tot quan està fent aquesta entrevista ha de rebre la trucada d'algú. A la Teresa li preguntaven per casa seva,
1: sí,
0: no?
1: Era una casa de poble.
0: Llavors, però estava allà, al vell mig de
1: al vell mig del poble. Llavors, al costat de la perruqueria Anita, que era
0: sí,
1: la perruqueria...
0: De referència.
1: De referència. Allà on ara hi ha el Blue Moon, diríem, a la botiga aquesta, doncs, llavors allà teníem la cuina, la llar de foc, cuina econòmica, i continuava el pati fins al carrer Migdia, darrere de tot, o sigui, una casa enorme. A la primera planta hi havia una sala enorme, amb quatre habitacions per banda, diríem, i a dalt hi havia les golfes, que és on el pare va començar, bueno, no va començar, feia d'enquadernador.
0: Mm. Éreu 8 germans?
1: Érem 8 germans.
0: Dels quals ara en quedeu 6?
1: En quedem 6.
0: Com va marcar...
1: El meu germà gran, arrel d'aquesta... del que vam fer a TV3, el meu germà gran es va morir fent la mili.
0: O sigui, m'estàs dient que és una víctima més d'aquestes morts
1: silenciades? Jo no sé si és una víctima,
0: perquè no sabeu les causes.
1: No, ens van enviar, que li havien fet l'autòpsia, ens van dir que era un virus fulminant. Sabem que la nit es va trobar malament, que la van portar a infermeria i que l'endemà ja no es va despertar. La veritat és que es van portar molt bé amb nosaltres, vull dir, els pares quan van anar allà el van ballar tota la nit, vull dir, que molt bé, però sí que...
0: Teniu dubtes?
1: Sí, és allò que no sabem. Jo suposem que va ser una poca atenció, diria.
0: El que et preguntava és com et va marcar créixer en una família tan nombrosa? Perquè, clar, això és una bona colla a casa.
1: Doncs amb moltes coses positives i moltes negatives. Positives és que encara ara tots els meus germans ens reunim 2 o 3 vegades l'any i estem molt benvinguts, i això no es paga amb diners, tot i que n'hi havia molt pocs a casa. I això també et marca, doncs, perquè no pots fer tot allò que t'hagués agradat fer. Perquè, clar, doncs, a 14 anys jo ja treballava, esclar, vull dir, sempre he anat estudiant, treballant, i per tant, això és una cosa, entre cometes, negativa, però la cosa positiva i més és que la família junta, la família no es paga amb diners.
0: Ara ho deies, des de ben joveneta vas començar a treballar. Amb 14 anys vas entrar a les oficines d'una fàbrica tèxtil a Sant Cugat.
1: Sí, Industrial Fènix es deia.
0: I com recordes aquella primera experiència laboral?
1: Bé, esclar, era nena, vull dir, estava a les oficines, però feia d'enllaç amb la fàbrica Talés, amb un soroll d'espant i tal. I després el meu pare era amic del senyor Castelló, de la tintoreria Castelló de Sabadell, i va dir, ah, doncs ja et faré entrar la teva filla bueno, en un lloc una miqueta més, a l'oficina una miqueta més, no més remunerat, sinó doncs més i tal. Llavors va ser com vaig començar a treballar a Sabadell, a la tintoreria Castelló.
0: En aquella època era habitual, no?, que gent jove com, sí, com tu feies, amb 14, 15 anys, ja comencés a...
1: Sí, sí. A més, és la tintoreria Castelló que se m'endú la riuada. Sí, treballant de matí arribem i no hi havia fàbrica, perquè se l'havien dut la riuada. I bé, bueno, és igual, se'n va fer una de nova i tal. Però vull dir que també són anècdotes que sí. Sí, clar, si tenies possibilitats d'anar a algun lloc i pujar, a mi em va donar l'oportunitat de començar a estudiar, perquè jo havia fet el batxillerat a les Monges, però ja havia deixat de treballar. D'estudiar. Llavors, a Sabadell hi havia l'escola de comerç i vaig fer el professorat mercantil. I doncs d'aquí vaig anar fent altres coses, però vull dir, és l'oportunitat que vaig tenir de poder continuar estudiant.
0: Efectivament, ara com expliques, a l'hora que treballaves vas continuar fent els estudis, sí, el batxillerat, el professorat mercantil que ara comentaves, també vas fer magisteri.
1: Però jo ja era casada i tenia fills. Jo vaig fer magisteri, ja et dic, tenint, no sé, tenia tres, potser, no sé si tenia la Maria, bueno, és igual. Vaig fer magisteri i va ser quan vaig entrar a treballar a Orlandà i després...
0: I què és el que t'empenyia a continuar estudiant quan ja tenies una feina?
1: Doncs perquè jo buscava allò que podia... O sigui, jo volia estudiar. I el que passa és que, no, esclar, havia de veure què és el que podia. I en magisteri, a més, jo vivia a Sants, jo ho vaig fer la normal a Sants també, per tant, ho tenia allà mateix, i ho podia compaginar bé. Però jo hagués anat a la universitat, però no podia, diríem. Tot i que sí que després de fer magisteri vaig anar a fer... Bueno, vaig fer un any i mig de geologia. Vaig fer el primer any de geologia, el segon any, quan vaig començar a haver d'anar a pràctiques, que havia d'anar a Mallorca, jo, amb tres nens, mai, amb quatre. Ja no podia anar-me'n i llavors vaig deixar-ho. Per tant, la meva ànsia d'estudiar, si hagués pogut sempre... però fins que em vaig llicenciar a l'Institut del Teatre pel meu home. Tota la vida volguem fer teatre, doncs ara has d'anar a l'institut. Jo em feia por perquè ja era gran i tal, i bueno, em vaig presentar, no em vaig preparar gaire, evidentment no vaig entrar. I l'any següent, el meu home, que t'hi has de presentar, i sí, m'hi veia, és que n'entren només 19 de 50 i pico que es presenten. I bueno, sí, vaig quedar, em sembla, a les 7 o a les 8, a la segona vegada. I vaig entrar.
0: Has explicat que quan et vas casar, doncs te'n vas a viure a Sants.
1: A Sants. Això
0: era l'any 69.
1: 69.
0: Com va ser aquest canvi d'anar a la ciutat amb un altre ritme de vida?
1: A veure, el meu ex, diríem... Bé, ara sóc viuda, de fet. El meu ex tenia una casa, una casa, un pis a Sants. De fet, vaig sortir d'un clan i em vaig posar en un altre clan, perquè el meu home eren sis germans i tots vivien al mateix bloc. O sigui, també era una casa...
0: Familiar.
1: Sí, era una casa de poble que es van fer pisos i els seus germans vivien als pisos i a baix, a la planta baixa, vivien els pares. O sigui, jo vaig sortir d'un clan i vaig anar a un altre clan.
0: I com va ser la vida en aquella època ja?
1: Molt, molt, molt, molt bé. Evidentment, enyorava Sant Cugat, jo venia molt a veure els pares, no em vaig desconnectar del que era abans l'Esbar Sant Cugat, que després va ser l'Esbar Mediterrània, perquè el va fundar el meu pare, diríem, i no em desvinculava, però sí que em vaig posar doncs, a fer teatre a Sant Medí, a la Coral Sant Medí, al Centre Social de Sants, bueno, a tot el que era cultural dintre de Sants, que encara ho és, molt, molt cultural. I llavors, per això no va ser tanta diferència, diríem.
0: Mm-hmm. A Barcelona vas començar a exercir de mestre.
1: Sí.
0: Vas començar a l'escola Orlandai de Sarrià i sí. Després a la Proa de la Bordeta.
1: Sí.
0: Què significava per tu ser mestre? Era vocacional?
1: Bé, jo no diria que fos vocacional. M'agradava, evidentment. Però com he dit abans, era en aquells moments el que podia fer. I que m'agradava, evidentment. però, de fet, hi vaig estar-hi poc temps fent de mestre. Suposo que per la feina que tenia a casa i tot plegat. I després vaig muntar un centre d'estudis. Aquest sí que em va durar molt de temps. Un centre d'estudis on tenia gent de repàs. Gent de repàs i tenia molta gent. I els estius ens podíem ser 40-50 nanos. I aquí va començar a treballar el meu fill, la meva filla, i a més agafava altres professors. No? Però vull dir que va ser allargar l'etapa de mestre, però dintre d'un... no en una escola, sinó en un centre que jo em semblava que podia ajudar a la gent. Dintre de l'escola sí que pots ajudar en els alumnes, però, esclar, t'has de dedicar a tots els 30-40 que teníem llavors. Però amb el centre d'estudis podies anar molt personalitzat i em va agradar molt.
0: Tu recordes en quin moment... apareix amb força el teatre a la teva vida? És a dir, estem parlant d'una vocació que era primerenca o va ser una descoberta posterior?
1: No. El meu pare era un dels directors, que n'hi van haver-hi bastants, però quan jo vaig començar a fer teatre era el meu pare director de l'agrupació Teatral Maragall, que fèiem teatre sota la rectoria. I jo vaig fer de Nen Jesús als Pastorets, només em puc dir-te això. O sigui, de fet, els Nen Jesús de Pastorets sempre han sigut els meus germans, perquè sempre n'hi havia...
0: Home, clar, amb tanta colla...
1: Sempre n'hi havia un de petit. I després doncs, vaig fer de pastora, i després vaig fer teatre, doncs això, l'agrupació Teatre Maragall, vaig fer teatre Esplugues, vaig fer teatre Sant Medí, sempre he fet teatre. O sigui, per mi el teatre... És una cosa que bueno, que el dia que deixi de fer teatre és que ja hi ha acabat. I per això, doncs, el meu home em va dir, però jo que no puc anar a l'Institut del Teatre, que sóc massa gran. Bueno, de fet...
0: Quina edat tenies quan vas...
1: Jo vaig ser iaia a l'institut. Jo vaig ser àvia. O sigui, l'últim any, jo estava a classe amb el Sergi Belbel, per ser... i el meu fill em anava trucant, que ens anem cap a l'hospital. I el Sergi, vés-te'n, i demà ja ens diràs què és. I, bueno, vaig anar cap a la clínica i va néixer la meva neta gran. O sigui, jo vaig ser iaia. Jo diria que és de les persones més grans que han estat a l'Institut del Teatre. I, clar, llavors jo vaig fer... I els mestres, els professors, eren amics, diríem. El meu gran amic va ser el Jordi Coca, que encara ara doncs, ens trobem. I ens, perquè, clar, el ser molt gran, diríem, doncs hi havia un feeling molt, molt, molt fort amb els professors.
0: Després de la separació amb el teu home, tu tornes a Sant Cugat, no?
1: Sí.
0: I com és aquest retorn a la teva ciutat? Com ho encaixes tot un altre cop?
1: Molt difícil.
0: Sí?
1: Molt difícil, perquè jo vaig marxar de casa. O sigui, no és allò de que et separes i tu et quedes a casa perquè tens quatre nens, no? No. Jo vaig agafar dues maletes, quatre nens, i me'n vaig anar de casa. Amb la qual cosa, vull dir, van ser difícils, perquè sí que el meu ex, doncs jo no sé si dir-li ex, però em passava una quantitat pels nens, però dia per dia, als 18 anys, ja no me'ls passava. Per tant, és clar, els nens anaven tenint 18 anys. Però el que sí els hi pagava és la universitat, amb la qual cosa van poder anar a la universitat... I bueno, i llavors m'ajudaven. Vull dir, va ser una cosa, vull dir, que tots...
0: Avui tindrem una entrevista amb convidats, no? Podríem dir, extras. Tenim convidats extras que... A veure, vols que t'ajudi? Ja... Bueno, si torna a trucar, doncs potser li contestem i li expliquem que estem fent una entrevista. I així segur que ho entendran. Teresa, parlaves això de la tornada a Sant Cugat.
1: Doncs, bueno, la tornada a Sant Cugat va ser... Bueno, el que vaig tenir la gran sort que un amic meu, el Joan Sotorres, diríem, em va preparar tots els papers perquè jo pogués demanar un pis de promosa. I llavors me'l van donar. I que és el pis que estic vivint ara actualment. Vaig tenir un pis de promosa amb la qual cosa allà, amb els quatre nanos, doncs vam anar tirant. Esclar, tots els nanos estudiaven, treballaven i vam anar tirant endavant. Fins que vaig conèixer el meu home d'ara, diríem. I bueno, llavors, doncs, vam estar un quant temps aquí a Sant Cugat, però ja ens en vam anar a la Floresta. Vam trobar una casa a la Floresta i vam dir, nois, voleu venir a la Floresta? I vam dir, nosaltres en una casa a Sant Cugat, ja us en hi podeu anar. Ells es van quedar a Sant Cugat i nosaltres vam marxar a la Floresta. I van continuar vivint els quatre fills aquí a la Floresta fins que es van anar casant. I bueno, i va quedar l'últim.
0: Molt bé. Hem parlat de la teva vinculació al teixit associatiu tant a Sants, que ens has fet tot aquest repàs de les entitats on participaves, com també a Sant Cugat, perquè, bueno, sí. De fet, ve una mica també de tradició familiar. No? Grups de teatre, esbars, bastoners, entitats culturals... Què és el que t'enganxa del teixit associatiu? Per què aquesta necessitat? Què és el que et crida?
1: A veure, només t'haig de dir que el meu pare el van proposar per ser alcalde.

0: que la majoria d'entitats de Sant Cugat hi estaven vinculats els germans, el pare o jo, diríem, i per tant, no sé, me n'hauria de deixar, però totes les entitats de Sant Cugat hi hem estat vinculats.
1: Uh-huh. Per tant, vinculació a cap partit polític directament?
0: No,
1: cap
0: ni un.
1: Però en canvi...
0: Ni penso ser-hi.
1: Sí. Uh-huh.
0: Ni penso ser-hi perquè penso que, m'han decepcionat bastant, perquè sí que fan una bona feina i sí que jo sóc, diríem, afí amb algun grup polític, partit polític, però no hi participaria mai, justament per això, per el que el meu pare va dir que no volia ser alcalde. I va anar-hi el Jordi Pujol, precisament, al taller del meu pare, a proposar-li de... i el meu pare li va dir no, dieu-li al Joan i me dic
1: ah, sí?
0: Sí, oh, no, parlant i què podia ser el pare del Joan i me dic, doncs una bona persona i tal, però suposo que és per això que no podria ser d'un partit polític perquè no el podria criticar, diríem. No és això. Vull dir que no n'hi ha cap que no tingui un all a una ceba, diríem, no? I des de fora és molt més fàcil poder-los... No és criticar, sinó poder-los dir nois que no aneu per aquí o el públic no va per aquí, o etcètera, no?
1: Mm-hmm. Entenem, doncs, que ets una persona que, si cal la crítica, la fas.
0: Sí.
1: I que, per tant, en el passat tu t'has trobat amb alguna situació que vas arribar en una manifestació, per exemple? Va ser?
0: A Sants, precisament.
1: Sí?
0: Suposo. Una manifestació amb cotxes. Sí, llavors
1: d'autonomia
0: i llonces de...
1: A l'Estatut d'Autonomia.
0: L'Estatut d'Autonomia. Mm. Anàvem amb cotxes i anàvem amb els quatre nanos a la dinta. Anàvem amb caravanes i tal. I la policia ens va demanar tots els carnets, amb la metralleta així, o amb els nens al darrere. Ens van citar per anar a declarar, i havíem d'anar a Madrid a declarar. I vam tenir la casualitat que el Carrero Blanco se'n va anar a les boires, diríem, i es veia el top, el Tribunal d'Ordre Públic, es va abolir, es va allargar, i no vam arribar a anar a Madrid, però ja teníem l'autocar per anar a Madrid a anar a declarar. Vull dir que sí, doncs aquestes coses, evidentment, totes les manifestacions m'hi trobaràs, diríem. Perquè, per això, doncs perquè s'han de reclamar moltes coses, però es reclamen més bé des del poble que des d'un partit.
1: Mm. Aficions, habilitats... quan t'ho vaig preguntar, em vas dir... No sé, com no sigui el ganxet?
0: Sí, és que habilitat. Molt, molt, molt. A les cortines de casa, totes. Llavors, clar, tenia els nanos petits, que estaves molt a casa, plovia. Sí, he fet ganxet i mitja, i m'agradava. Ara ja no en faig. Però és que no sé, habilitats, no sé què vols... No ho sé. Sí, suposo que en tinc moltes, però no, tampoc no sé quines són.
1: No t'has parat a pensar-hi?
0: No. La cuina, no sé...
1: Sí? T'agrada cuina?
0: Sí. Bueno, encara que no m'agradés haver de cuinar molt, però... Sí.
1: I a nivell personal, mare de quatre fills...
0: Mare de quatre fills...
1: Cinc sumant
0: els del Joan...
1: Sí, i després àvia, no?
0: Set nets, nou sumant els del Joan...
1: Mm. Ha estat complicat combinar, diríem, la teva faceta més personal amb la familiar?
0: No. Jo penso que m'he dedicat, a part de tot el que feia, de teatre, de tot la part cultural que feia i tal... M'he dedicat molt als nanos, o sigui, he sigut més amiga que mare, diríem. No sé, vull dir, no m'ha costat gens. És allò de dir, de vegades que les mares diuen, ai, deixeu-me el meu racó i tot plegat. No, suposo que el tenia el meu racó, però el meu racó eren els nanos i ara són els nets. Vull dir, jo vaig 2-3 dies a la setmana a buscar els nets a l'escola,

0: els porto rítmica, els porto a l'esbart mediterrani, els porto a futbol, els vaig a buscar a hoquei. Vull dir, jo 2-3 dies a la setmana els dedico a anar a buscar els nens, perquè no... Perquè, bueno, no puc estar sense ells.
1: I si et demano que em recordis si tens alguna cosa pendent?
0: No. Bueno, ja te'ls he dit les coses pendents que tenia. Per exemple, ara que els meus fills se'n van esquiar, m'hagués agradat esquiar, però no vaig tenir possibilitats, a la meva edat no es podia. Segur que tinc coses pendents que m'hagués agradat fer. Bueno, aquí te'n poso una. M'hagués agradat fer ratlli.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Però com què? Com no, els del Dakar, per exemple?
0: No. Ah. Ralli, quan érem joves, érem...
1: Carreres.
0: Érem una colla. Només n'hi havia un que tenia cotxe. I de vegades ens anàvem... Llavors, en l'any 70, 80, 75, anàvem a fer carreteres per la rabassada. Jo anava amb el que tenia cotxe, i jo no en tenia... Doncs a mi un ratlli m'agradaria, però un ratlli allò que jo pogués córrer i que no em vingués ningú en contra, diríem, saps? Sí. Però bueno, és una tonteria, però sí, sempre ho he dit. És que les aficions que tenia les he complertes pràcticament totes.
1: O sigui que et sents satisfeta?
0: Molt. Aquests dies que ens hem, per un cantó, el meu gendre va fer 50 anys, ens vam ajuntar, no sé, 30 o 40 persones i tal, entre, esclar, tota la família. I ara que vam fer un sopar de canes, ai, un dinar de canes, esclar, de canes en són molts, que vam tenir de llogar un lloc. Jo veient allò, deia, això val totes les pessetes del món. No, o sigui, estic totalment satisfeta amb els nanos, nets, bueno, no tinc cap queixa.
1: Doncs amb aquesta satisfacció tancarem aquesta conversa que hem mantingut al llarg d'aquests minuts amb la Teresa Canes. Aquí li agraïm que hagi acceptat la nostra invitació.
0: Només faltaria. Em podeu convidar sempre que vulgueu.
1: Doncs gràcies, que tinguis molt bon dia.
0: Gràcies.

0: La campanya de la renda acostuma a centrar-se en ingressos i deduccions, però sovint oblidem un factor clau, la situació familiar i convivencial. Separacions, custòdies compartides, fills que treballen puntualment o persones a càrrec poden tenir un impacte directe en l'IRPF. Avui ens ocupem d'aquests casos amb en Lluís Besart, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador de la UOC. Lluís, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: S'està acostant al final de la campanya, no?
1: Bueno, podríem dir que ara estem al bell mig. Estem, sí? La campanya s'acaba... Bueno, al mig, estem cap al final, però queda tot el mes de juny. Estem en el moment més àlgid de la campanya, perquè maig-juny són els mesos més importants, i estem a 2, a 3 de juny, no? Amb la qual s'acaba el 30 de juny, queda encara, diguem-ne, tot el mes de juny per davant.
0: Per tant, a temps de valorar algunes qüestions que són importants, com comentàvem al principi. Mm. Comencem per una pregunta clau. Quan surt més a compte fer la declaració de la renda conjunta i quan surt millor fer-la... per separat, individualment.
1: Sí, sí, sí, això és un clàssic, de fer la conjunta individual. La majoria de programes ja calculen la doble opció, per tant, pots agafar la més beneficiosa, la que et surti més a compte, val? Però com a regla general, quan es pot fer conjunta és quan hi ha un matrimoni, val? No es pot fer com a parella, de fet, encara. És a dir, legalment, si hi ha un vincle matrimonial, sí que es pot fer conjunta o separada, es pot optar, però si és una parella de fet, per molt que estigui reconeguda, de moment, jo crec que no tardarà massa en equiparar-se, però de moment no es pot fer conjunta. Però quan interessa, en el cas que és un vincle matrimonial, fer la conjunta o individual? Bàsicament és quan un dels dos cònjuges o no té ingressos o té ingressos molt baixos. Val? Com que la renta és un impost progressiu, i quan sumes ingressos i al fer la conjunta ho sumes tot en una sola bossa, diguem, si els dos tenen ingressos, mitjans, surt millor fer l'individual. Però si un té ingressos i l'altre no en té o en té molt pocs, normalment surt millor fer la conjunta, perquè també hi ha una deducció per familiar, diguem-ne, més alta. Però no, insisteixo que sempre és millor, i de forma automàtica ja passa, fer el doble càlcul, perquè a vegades pot ser enganyós, depèn dels números, i veure quina és l'opció més favorable. En el cas de que sigui una o l'altra, doncs s'opta per aquella i ja està. Una cosa important és, un cop optem, si s'acabés el període de declaració i volguéssim fer una rectificació, no podem canviar. Val? Un cop s'ha optat per la conjunta o l'individual, un cop passa el 30 de juny, això, si m'he equivocat, per entendre, ostres, que em sortia molt millor de l'altra manera. Si està el 30, la puc rectificar, però més enllà del 30, si la vull rectificar, no puc. L'opció ja queda fixada.
0: En qualsevol cas, si un any ens hem equivocat, l'any següent, podem continuar triant si la fem conjunta o individualment.
1: Correcte, cada any puc variar d'opció, canviar d'opció.
0: Anem a situacions, per exemple, en famílies monoparentals o en situacions de separació i divorci. Quines serien les principals claus fiscals que sovint es desconeixen?
1: Sí, aquí tenim que anar en compte, perquè, com dèiem, l'opció és pot ser conjunta també amb una família monoparental, val? I per tant tinc que tenir cura de veure quina és l'opció que m'interessa més. Si heu d'una situació de separació o divorci i tenim i tenim fills, no? Aquest matrimoni té fills, si no estaríem al primer supòsit, seria, bueno, cada un iria per separat i per tant seria individual segur. Però si tenen fills, cada un dels dos cònjuges, diguem-ne, en el cas de que un tingui la custòdia exclusiva, la pot fer conjunta amb els fills, val? És a dir, tot i no havent vincle matrimonial...
0: Es dedueix als fills.
1: Exacte, perquè hi ha hagut separació o divorci, el d'haver fills, un fill o més d'un fill, es pot fer conjunta monoparental, que en diuen. És a dir, que es pot fer conjunta amb els fills. I surt millor que fer-la individual amb els fills, val? En el cas de custòdia exclusiva. Si tenim una custòdia compartida, que és molts dels casos, aleshores no es pot repartir. O aplica un cònjuge o aplica l'altre. És a dir, un dels dos dels ex-cònjuges ho aplicarà la modalitat conjunta com a família monoparental, i aleshores el ser compartida diràs, bueno, això és injust, no? El que se sol fer habitualment és que amb alternància d'un any, cada any ho fa un dels dos. És a dir, un dels dos ex-cònjuges un any ho fa la renta en modalitat conjunta amb els seus fills, val? I l'any següent, l'altre excònjuge fa la renta conjunta amb els seus fills. El que no es pot fer és dir, mira, si tinc dos fills, per exemple, doncs, que un la faci conjunta amb un fill i l'altre conjunta amb l'altre fill. No, això no pot ser. És a dir, s'ha de fer conjunt, es pot fer, val, amb els fills, però o un o l'altre. Llavors, si es vol ser equitatiu o just, doncs que un any sí, un any no, ho fa un i ho fa l'altre. Si els dos es veuen beneficiats de forma alternativa, un any sí, un any no, de la tributació conjunta. La conjunta, més enllà dels ingressos que dèiem abans, sempre és més beneficiosa en quant a deduccions. Té uns mínims familiars més alts. Per tant, fer-la individual, insisteixo, amb els fills sortiria a pagar més o a tornar menys, fer-la conjunta amb els fills sortirà a tornar més o a pagar menys. Val?
0: Fins a quina edat, ja estic pensant, edat dels fills, es pot fer aquesta declaració conjunta amb els fills?
1: Sí, correcte. Els fills, diguem-ne, formen part de la unitat familiar, bé sigui cònjuges no separats o divorciats, o cònjuges ja que no són cònjuges i que estan separats o divorciats, fins als 25 anys. Hi ha diverses diversos punts que fan que el fill surti de la unitat familiar i, per tant, ja no es pugui fer conjunta amb aquest fill. Val? Una és que compleixi 25 anys, a no ser que tingués una discapacitat superior o igual al 33%, que aleshores no hi ha límit d'edat. L'altra és si deixen de conviure. Evidentment, si aquest fill surt de casa a viure en un altre lloc, a no ser que sigui un viatge d'estudis, un Erasmus o un viatge amb una beca...
0: Que sigui puntual.
1: Que sigui puntual, aleshores no compta com a que se'n va de casa... Si se'n va viure pel seu compte, de forma permanent, doncs també deixa de formar part de la unitat familiar i, per tant, es perd aquest mínim per descendents. L'altra manera també és si tenen rentes, si obtenen rentes durant un any, els fills, superiors a 8.000 euros. Si un fill cobra perquè fa un treball puntual durant diversos mesos a l'any i cobra més de 8.000 euros, també ja no es pot fer conjunta amb el fill. Val? Això són els tres supòsits més habituals, per edat, per convivència o perquè ja comença a tenir uns ingressos que, bueno, que la llei estableix. Al meu entendre, són baixos, són molt baixos, 8.000 euros. Per tant, això fa que els pares o els excònjuges, no, segons la situació, no puguin fer-la ja conjunta amb el fill, i per tant, gaudessin de menys reduccions, i el fill la fa pel seu... Bueno, la fa o no, segons estigui obligat, això és un altre tema, pel seu compte.
0: I si aquest fill superat els 25 anys conviu en aquesta unitat familiar, però no té cap aportació perquè no treballa?
1: Bueno, en principi, si no té un grau de discapacitat com deia abans, igual ho supera el 33%, que discapacitat reconeguda, que aleshores no hi ha límit d'edat, no podria, quedaria fora de la unitat familiar en quant a aplicar el mínim per descendents per part dels pares.
0: Per acabar d'aclarir la qüestió, hi ha diferències entre sobre aquesta qüestió, hi ha diferències sobre la separació legal, divorci o simplement cessament de la convivència, és a dir, una separació?
1: No, quan parlem de separació i divorci no hi ha diferència, és el mateix.
0: No hi ha diferència.
1: No hi ha diferència. Clar, quan parlem d'un cessament de la convivència de mutu acord sense que passi per cap mena de tràmit legal, aleshores, evidentment, aquests excònjuges a la pràctica, podien fer la conjunta. O sigui, jo he tingut algun cas d'algun client que estan separats de fet, per entendre'ns, de fet, no de dret, sinó de fet, o sigui, que materialment cada un viu pel seu costat i estan separats, però hi ha bona entesa i com que fiscalment els hi surt millor, doncs decideixen fer la conjunta. Però clar, és que no s'ha trencat el vincle matrimonial perquè no ha hagut una separació legal ni un divorci legal. Val? Per tant, clar, una separació de fet no consta a cap lloc, no? És com dues persones poden viure juntes, estan casades o no.
0: Hem parlat abans de les parelles de fet, que de moment haurien de mantenir-se amb la declaració per separat.
1: Exacte.
0: Però quan hi ha convivència amb els fills d'aquesta parella, quina és la situació?
1: Sí, aquesta és una de les situacions que jo imagino que a futur canviaran. Les parelles, de fet, no s'equiparen encara per poder-la fer conjunta i tampoc s'equiparen per poder-la fer conjunta com a família monoparental. Val, és a dir, que una parella, de fet, que tingui fills, no es podria acollir a la modalitat conjunta que dèiem abans amb els fills. Val? O sigui, no, perquè no està reconegut com a vincle els efectes de les deduccions fiscals de renta. Per tant, la parella ha fet ara mateix, i per això dic de moment, perquè crec que això canviarà, no pot tardar massa en canviar en els propers anys, de moment la parella ha fet no la pot fer conjunta si no té fills, no? Que seria si la pot fer un matrimoni en vincle, val? I tampoc pot fer aquests cònjuges, diguem que eren parella de fet i han deixat de ser parella de fet, no la poden fer en modalitat conjunta amb els fills. Val? Per tant, l'ha de fer individual, necessàriament. I això vol dir que els sortirà una mica més car. Amb altres impostos, sobretot a Catalunya, la parella fet s'equipara totalment a un vincle matrimonial. Per exemple, successions. Val? Successions està equiparat, però renta no. Successions és un impost autonòmic, un impost català, i renta segueix sent encara un impost estatal.
0: No oblidem que hi ha altres situacions, com per exemple les persones a càrrec,
1: sí,
0: no? O situacions de convivència, d'ajuda mútua. Quins avantatges fiscals poden existir en aquests casos?
1: Sí. Aquí tenim, exacte, sempre, evidentment, quan fem la declaració de renta, doncs, tenim que intentar optimitzar el que seria la tributació. Per tant, com més la reduïm, millor. No hem d'oblidar que si estem, com a contribuents que som de renta, no? Estem vivint o tenim a càrrec, no? Amb un ascendent, amb un pare o una mare, no? Si aquesta persona, diguem-ne, està vivint, està empadronada a casa es pot deduir, igual que es poden deduir, igual que hi ha un mínim per fills, també hi ha un mínim per ascendents, val? És a dir, també el fet de conviure, diguem, això vol dir estar empadronat, eh? Estar empadronat aquell ascendent, aquell pare o aquella mare està empadronat al mateix domicili que el contribuent, doncs té un mínim per ascendents, val? Aleshores, depèn, els números són, si fem un repàs molt ràpid, el mínim per ascendent, normalment, si aquest ascendent té més de 65 anys, són 1.150 euros, val? Això redueix la base imposable, vol dir que és com si hagués tingut més sou, no? Em redueix l'import que jo declaro com a sou. Si té més de 75 anys, són 2.550 euros que puc reduir de la meva renta. Jo contribuent, que estic vivint o que tinc a casa meva, convivint amb mi el meu pare o la meva mare, no? Si aquest ascendent té un grau de discapacitat, val? I depèn del grau de discapacitat, hi ha una reducció addicional d'entre 3 i 9.000 euros. Depèn si té una discapacitat superior al 33 o al 66, val? Per tant va pujant una mica el que jo em puc reduir de la meva renta pel fet de tenir un ascendent vivint a casa, no? Val? I si aquest ascendent, malauradament, té una mobilitat reduïda, i això està acreditat mèdicament, òbviament, puc afegir inclús addicionalment 3.000 euros més de reducció per aquesta persona necessita posar assistència, val? Per tant, els ascendents, bueno, aquí una cosa important és, quan un pensa en un ascendent que dona dret a deducció, com els fills, perquè viu a casa, perquè està empadronat, dius, bueno, i si l'ascendent està en una residència, ja perdo la reducció aquesta que estem dient? No, això ho preveu la llei. Si aquesta persona segueix depenent, diem, del fill o la filla, encara que no visqui físicament, estaria empadronat a casa, però hi ha un moment que, malauradament, doncs, té que anar a viure en una residència perquè necessita atenció contínua i els fills no li poden donar, i aleshores aquest ascendent que segueix depenent del fill o la filla, a efectes fiscals de renta, segueix podent deduir com a ascendent. Val? O sigui, això sí que la llei preveu que a l'estar en una residència no impedeix aplicar, si depèn del fill que seria el contribuent, aquestes reduccions per tenir un ascendent, diguem-ne, a càrrec, si vols dir-ho així, no?
0: I es podria donar el cas que fossin els dos pares que estiguessin a càrrec de
1: d'una
0: persona o no és possible?
1: Sí, podria ser, evidentment. Sí. Normalment, bueno, com a màxim són dos, no? Poden ser més, però no. Poden ser dos i podria passar amb els dos. O sigui, cada un dels dos descendents, igual que els fills també, com més fills, més mínim tens, no? Com més fills tens a càrrec, diguem, sí, menors de 25 anys, ascendents el mateix. Si tens un, doncs tens aquestes quantitats que hem dit. Si tens dos, doncs tens una deducció més gran. A més, un punt que em comentaves, el de la relació convivencial d'ajuda mútua. És un tema interessant, no és estrictament de renta, però potser cal comentar-ho perquè és un tema molt poc conegut i està, diguem-ne, regulat al Codi Civil de Catalunya. Val? Això té incidència sobre successions. I què vol dir això? Com el seu nom indica, una relació convivencial d'ajuda mútua, no cal un vincle efectiu, no cal que sigui parella, no cal que sigui fill, que sigui pare, sinó que simplement dues germanes, dues germans, un germà, una germana, dos amics que porten vivint junts molt de temps, inclús la cuidadora que porta molt temps vivint amb una persona. Si aquesta persona fos destinatària de l'herència de l'herència d'una d'elles, val, sempre que aquesta relació convivencial estigui reconeguda davant de notari, o bé es pugui acreditar que es porten més de 2 anys en aquesta situació de convivència, val, es tracta com si fos un fill, val, efectes successoris. Vull dir, la factura fiscal a successions és molt barata perquè tributa no com un tercer, que és el que seria, un tercer, una persona que no té parentiu, sinó que tributa el que en diuen, bueno, tècnicament és el grup 2, que és com si fos un fill, diguem. Per tant, bueno, efectes successoris, és interessant saber que existeix aquesta figura, només a Catalunya. Això és pels que viuen i resideixen a Catalunya. Val?
0: Parlem ara de les famílies nombroses, que sí, bueno, continua sent una ajuda important. Qui té dret exactament i quines novetats o requisits convé revisar aquest any?
1: Sí, aquí bàsicament, això és molt senzill, bàsicament la família nombrosa és quan es tenen més de 3 fills, 3 o més, el 3 ja és família nombrosa. Hi ha dues categories de família nombrosa, que és la general, té una deducció, és una deducció de la quota, de 1.200 euros, i l'especial té una deducció de 2.400 euros. I això s'aplica per mesos. Pot passar que s'entra en aquesta situació de tenir un fill a mig any, però no, es calcularia progressivament per mesos. Si els 3 fills o més es tenen durant tot l'any, doncs són 12 mesos, i tens aquests 100 euros per mes, en el cas de famílies amb carnet de família general, que són 1.200, 100 per mes, més o menys, o el doble, si és especial. Val? Especial vol dir que tens, sembla que són més de 5 fills. Ja, bueno, seria molts fills, no? Un petit debat que hi ha sempre és dir, si no tinc el títol de família nombrosa vigent, el títol l'otorga la Generalitat, val? I se m'ha caducat, no m'ha caducat, ja no puc aplicar la deducció. I gent d'entrada deia això, deia, no, si no el tens vigent has perdut el dret. Però bueno, aquí hi ha hagut molta moguda els últims anys i finalment queda claríssim que sí que es pot aplicar la deducció si es donen els fets objectius. És a dir, si tinc el títol caducat no passa res. No patiu perquè puc aplicar la deducció. I si gent m'ho qüestiona...
0: La família hi és igualment, exacte, encara família... que s'hagi caducat.
1: Correcte, és un fet. No? Per tenir el carnet vigent o no, deixo de tenir família nombrosa. Clar. O la tinc. No?
0: I pel que fa als fills, als petits, la deducció per guarderia genera també molts dubtes, no?
1: Sí, sempre ha generat bastants dubtes. Ara, finalment, sembla que és un pèl més clar, però ha generat dubtes. La deducció aquesta, que també és una deducció de la quota, aplica a mares treballadores, val? I en alguns casos, però molt reduïts, a pares també, però sobretot a mares, val? Que tinguin fills al seu càrrec de menys de 3 anys, una edat inferior de 0 a 3 anys, val? És una deducció de 1.000 euros a l'any, tampoc és una gran deducció, val? I el que és particular, i s'ha d'anar en compte, és una deducció per mesos complerts. És a dir, el setembre no compta, val? Perquè el fill comença, per exemple, les classes, o la guarderia, la guarderia, el 15, per exemple, a setembre. El juliol, com que no, i l'agost tampoc compten. El mes de juny, si s'acaben, la guarderia s'acaba... Bueno, guarderia a vegades és més llarg que un curs acadèmic, però és a dir, s'ha de comptar per mesos complerts.
0: Serien uns 9 mesos,
1: sí,
0: aproximadament,
1: exacte, serien,
0: no?
1: Uns 9 mesos que al final acaben sent 6.000, acaben sent uns 80 euros al mes. Bueno, és algo més deducció. Comentar que aquesta deducció per guarderia, de 1.000 euros, és compatible amb la deducció per maternitat, val? Que és una altra deducció diferent. La per maternitat són 1.200 euros, val? Són 100 euros al mes, 1.200 euros a l'any, i són 1.200 euros per fill. Val? És la deducció per maternitat, per cada un dels fills que tingui la persona amb menors de 3 anys, té una deducció de 1.200, i les dues són compatibles. Són 1.200 més 1.000 per guarderia. Val? Per tant, tot suma. Al final dius una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, va reduint en alguns casos amb el que és el mínim de redueixes la base imposable, amb el que són les deduccions redueixes la quota, i la factura fiscal acaba sent una mica més baixa.
0: Com que aquí no podem presentar el fet d'anar al gimnàs, no? Com una deducció.
1: No, no, no.
0: Encara no ens ha arribat aquesta sort.
1: Ni la farmàcia.
0: Ni la farmàcia.
1: Abans ho era, però ara no. Mm.
0: Sí, sí. També hi ha situacions que afecten a joves, no? Mm. Joves que fan feines puntuals o temporals durant l'any. Quan convé que un fill presenti declaració de renda i quan podria ser contraproduent?
1: Correcte, això és un tema interessant perquè sol ser un tema que el que fa és pagar més en el sentit de que fomenta l'error. O sigui, hi ha un error molt clàssic, és el següent. Hem dit abans, hem comentat, no?, que els fills, quan guanyen més de 8.000 euros a l'any, ja no formen part de la unitat familiar i, per tant, no tenen el mínim per descendents, els pares no tenen dret al mínim per descendents. Val? Per tant, els que tinguin ingressos superiors a 8.000 euros, el que ara direm no aplica perquè està clar que tenen que fer, bueno, faran o no la renta segons els mínims i punt. El que és molt important és el següent. Un fill ha treballat, per exemple, en un treball d'estiu i ha guanyat 3.000 euros, per exemple, no? Evidentment, no està obligat a fer renta, perquè els mínims per fer renta són, en cas que tinguis un pagador, 22.000 euros, per tant, no està obligat, però en aquest fill, en aquests 3.000 euros, li han retingut 200 euros, vale? Li han fet una retenció aquells 3 mesos de 200 euros. Què passa? Tot i no estan obligat a fer la renta, si la presenta voluntàriament, li tornen els 200 euros. Com que té uns ingressos molt petits, li tornen totes les retencions, vol dir 200 euros. Què passa? Que el pare o la mare perd el mínim, si ell presenta la declaració i els ingressos són superiors a 1.800, tots són numerets a la renta, per tant, entre 1.800 i 8.000, per tant, aquests 3.000 que dèiem, si el fill se li ocorreix presentar la renta per recuperar els 200 euros, el pare o la mare no pot deduir-lo com a fill. Per tant, amb una renta mitja estaríem perdent 720 euros. ¿Vale? Què vol dir això? Perquè si el fill recupera 200 i els pares paguen 720 euros més, seria més raonable que ho calculessin abans, que parlessin amb el fill i li diguessin fill o filla.
0: Ja t'ho donaré jo.
1: Exacte, no, correcte, no presentis la renta, que
0: no,
1: jo...
0: No m'empipis més.
1: Exacte, que jo perdo 720 euros i tu, jo et dono els 200 euros i tots contents. Menys 60, clar.
0: Perquè veieu com és d'important valorar no únicament a la persona que pot fer aquesta declaració de la renda, sinó quina és la seva situació, no? El seu entorn.
1: Correcte.
0: Lluís, quins són els errors més habituals que detecteu relacionats amb la situació familiar?
1: Sí.
0: De tot el que hem comentat.
1: Bueno, una mica ho he anat comentant, però si fem una mica de resum, hem de tenir cura amb el tema de la conjunta individual, val? És a dir, a vegades és un error que sembla tonto, però hi ha qui, bueno, qui pot equivocar-se i fer-ho amb una modalitat que li surti més cara. Per tant, mirem bé el doble càlcul i agafem la més beneficiosa. El tema de persones que s'hagi trencat, diguem, s'hagi dissolt el vincle matrimonial, aquí també mirem bé si la podem podem fer i quan, si un any un sí, un any no, fer-la conjunta, perquè augmenten els mínims per descendents, per tant, pagaré bastant menys, quan la puc fer conjunta amb la situació de família monoparental. I bueno, en general, quan fas la renta, i són tants numerets per tot arreu, és veritat que els programes avui en dia ajuden molt perquè tu vas posant números i els càlculs els fa el programa, però tenim compte en posar bé els números, perquè això és un error també molt absurd, a vegades un cavall de números, que diuen, en vez de posar 78, poso 87, o en vez de 1.300, 3.100, no sé. Aquestes, fixar-se bé si la fa un gestor, és responsabilitat del gestor, o de l'assessor que li faci, però si la fas tu, que això pot ser, pues, mirar-ho bé. És veritat que hi ha la modalitat amb rentes més senzilles de confirmar l'esborrany, però el mateix, no ens en fiem 100% de l'esborrany que ens dona Hisenda, revisem-lo, mirem-lo, que estigui bé, perquè a vegades en errors sembla raro, sembla o hauria de ser...
0: S'equivoquen, també s'equivoquen.
1: També s'equivoquen, Hisenda, sí. No sempre ho reconeix, però també s'equivoquen. I per últim, lo dels fills, sobretot que si el fill ha tingut alguna d'ingressos, ja té una edat, ja té 16 anys, 17, 18, i encara té menys de 25, encara pot comptar com a mínim per descendents en els pares, la renta dels pares, cuidado, perquè s'ha treballat una mica, pues, potser val la pena que no faci la renta i que el pare o la mare li aboni aquella quantitat que Hisenda li tornaria de retencions. I si em permets, a més per acabar, recordem que el termini per domiciliar la renta, això vol dir que jo poso el meu compte, ells m'ho carreguen automàticament el 30 de juny, acaba el 25 de juny, tot i que la campanya acaba el 30, jo només puc domiciliar-ho fins al 25. Entre el 25 i el 30, evidentment estic en termini i puc presentar la renta, però aleshores ja tinc que demanar un codi al banc per poder-la presentar, on diuen un NRC, o bé tinc que fer-ho per transferència bancària. És a dir, és molt més còmode domiciliar-ho. No tinguem por a dir, si jo domicilio avui, que és 3 de juny, no m'ho cobren avui. M'ho cargaran amb compte, la compte que jo posi la renta, el dia 30 de juny. És a dir, no vol dir que domiciliat em cobren la renta si és que s'ha pagat abans, no, sempre la carreguen el dia 30 de juny. Per tant, fins al 25 és l'últim dia que es pot domiciliar. I per últim, si surt a pagar, i bueno, això em suposa un petit ensurt de tesoreria, sabem que de forma automàtica puc fraccionar el pagament de la renta, fraccionant-se el 60% del que surti a pagar el 30 de juny, i el restant 40% me'l carreguen en compte, si ho domicilio també, que es pot domiciliar, el 5 de novembre. Val? Per tant, el 60% al juny i el 40% al novembre de la renta a pagar es pot fer sense cap problema, de forma automàtica, marcant la casella corresponent a l'imprès de l'impost de la renta, val? I sense pagar interessos. No et cobren, en aquest cas, són bons, i no et cobren cap interès des de juny fins a novembre.
0: Doncs l'únic que l'esperar és que la sort ens acompanyi i que surti el més favorable possible. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Exercici a casa per a gent gran.
2: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
0: Salut Activa.
3: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns, i no tornar-nos a sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosis i en general engreixarem les articulacions.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Volpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques, les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades, en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Hèric ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Comptades, ens endinsem a la Reserva Natural de la Ferrera, al Delta del Llobregat, un espai aparentment idíl·lic, on l'aigua, els canyissars i els ocells conviuen amb pressions urbanístiques, interessos polítics i els secrets de la família Domènech i la resta d'habitants de la Ferrera, que fa anys que suporen. Ho fem a través de les pàgines de l'Udot de l'aigua, la cinquena novel·la de l'escriptora i periodista establerta a Sant Cugat, Laia Vilaseca. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Sempre que entrevisto algun escriptor o escriptora que presenta el seu últim llibre, et diré que em fa una por terrible a fer spoilers. Ah. Aleshores, sempre començo d'una manera semblant, i és que, per no fer-ho jo i fer-ho malament, situïs una mica l'audiència, no?, de què trobarà, de què parla, fer uns 5 cèntims de L'Udol de l'aigua.
1: L'Udol de l'aigua és una novel·la molt coral que passa en un espai natural que està inspirat en la Ricarda, que està aquí al costat, al Prat, no?, amb tota aquesta ombra de la pressió de l'ampliació de l'aeroport, però al final és una història d'una família que viu en un entorn molt idíl·lic, que és una bombolla, i de cop apareix un cos allà al mig d'una de les persones que hi viu, que no tenen molt clar qui és al principi, si és una persona o és una altra, i llavors no veuen clar qui ha sigut, contracten a un detectiu. I el tema és que es comença a veure, no, el lector, que això no se sap ben bé si és una cosa que ve de dins o ve de fora, i que aquesta mort destapa molts secrets, molts temes que hi havien enterrats de feia molt de temps a la família, perquè a part d'aquesta mort es veu que fa una setmana ha desaparegut un altre membre de la família.
0: Llavors, que ningú li havia parat massa atenció.
1: No, ningú li para molta atenció, aquesta dona.
0: És la teva cinquena novel·la. Sí. Podríem dir que és novel·la negra, tot i que t'he sentit a dir en altres entrevistes que això de les etiquetes no va massa amb tu. I trobem a trobar el protagonisme de la natura, en aquest cas del Delta del Llobregat, inspirat en aquest cas amb el nom de la Ferrera, però inspirat en la Ricarda, com bé ens explicaves. Què t'ofereix aquests entorns així rurals, naturals, més aviat, i la novel·la negra, per dir-li d'alguna
1: manera? Sí, no,
0: que em
1: sembla manera. Bé. No? O sigui, jo soc molt fan de la novel·la negra. No...
0: Per explicar tot el que expliques tu als teus llibres.
1: Amb el tema de la natura i el misteri, d'ajuntar... Jo, més que novel·la negra, sempre dic que jo faig misteri, no? Perquè novel·la negra té com moltes subgèneres, és una cosa com que podríem estar molta estona parlant, no?, del que és. I això que et deia dels gèneres, per mi és important recalcar que el gènere és un extra que té una novel·la, però que qualsevol bona estructura narrativa, bona, no?, el que diríem, o sigui, el que es coneix com a narrativa normal, diguéssim, no?, allò que n'hi ha alguns que no ens hi posen mai, no sabem per què, això és un altre tema que podem parlar o no, això és l'estructura bàsica del que és una bona història. Tot el que tu li posis a sobre, si fa molta gràcia, serà còmica, si té un punt més de misteri, serà negre, si té un punt històric, serà històrica. És un extra. Per tant, això de que hi hagin gèneres que es veuen devaluats perquè sembla que no siguin narrativa, no, la narrativa, si és una bona història, la tindrà sempre. I en tots els gèneres hi ha coses millor escrites i pitjor escrites i coses més fàcils i més ràpides de consumir, més tipus fast food, que és una cosa que moltes vegades se li critica a la negra, però jo penso que es poden fer diferents coses i que també està bé que hi hagi una mica de tot el món, perquè no, tothom... Jo estic intentant fer una mica les dues coses. Però vull dir que això és el meu problema amb les etiquetes. Dit això, serveix perquè la gent s'orienti una mica amb el que trobarà, i és veritat que és una novel·la de misteri i que, per tant, tens ganes de saber què passa, que hi ha molts secrets, que jo sóc una persona que escriu molt en personatges que m'agrada destacar molt la psicologia de la gent, no? Allò, una cosa el que fan, l'altra és el que diuen que fan, l'altra és com expliquen el que han fet i l'altra és el que decideixen fer un cop han fet alguna cosa, perquè això és el que defineix més les conseqüències que això tindrà per ells i pels altres, que és molt important, això. Sobretot amb negre, perquè a més tractes temes morals, grisos, que també els hauries de parlar amb tota la narrativa, però... I... Què m'havies preguntat?
0: Què t'oferia aquest tipus de gènere per l'Ili?
1: Llavors, la natura, correcte, la natura em dona aquest paisatge, no?, aquest fons per narrar una història que em permet contraposar molt millor els aspectes humans amb aspectes que no tens tant de control, no? Tu la natura no la controles. I després m'agrada emmirallar, perquè crec que hi ha una desconnexió gran entre nosaltres i el món que habitem, i en aquest cas m'ha anat molt bé, perquè això d'escriure amb la natura va ser una cosa molt orgànica, perquè la primera novel·la que vaig fer la vaig ubicar en un entorn que jo coneixia, que hi havia, no?, hi he estat de petita, que tinc una vinculació emocional. A poc a poc he anat veient que era important per mi destacar l'espai que ocupa la natura I el poc que la tenim en compte moltes vegades i el poc que entenem que nosaltres formem part d'ella, que no és una cosa externa, que tu formes part d'aquest sistema. O sigui, igual que un cos té les seves cèl·lules, doncs tu formes part de la natura, no és una cosa extra. Per molt que tu t'hagis creat aquí 50.000 edificis, clavegueres i un sistema en el que vius còmodament. I aquesta novel·la em servia molt per parlar de la importància de preservar els espais naturals, no només perquè siguin espais naturals, sinó perquè simbòlicament permetre que ens anem menjant tot això explica com anem a la deriva com a societat amb les coses importants i com ens estem deixant menjar pel capitalisme salvatge.
0: De fet, compartint, no?, aquesta visió de que les etiquetes potser ens limiten l'imaginari, si parlem de novel·la de misteri, jo també he trobat una novel·la que critica el sistema.
1: Sí, molt. No? La meva idea era aquesta, eh? La meva idea era...
0: Des de l'ecologisme, des del feminisme, des de les infraestructures salvatges.
1: Sí, sí, però és una cosa molt sistèmica, realment, perquè volia parlar d'aquesta ombra que és el capitalisme, no, d'aquesta violència que és el capitalisme, perquè ho és, de la mateixa manera que hi ha la violència masclista, de la mateixa manera, no? Llavors, per mi, l'aeroport o l'ampliació de l'aeroport, perquè tots anem amb avió i, vale, però potser ja en tenim prous. L'ampliació de l'aeroport era el capitalisme salvatge i el patriarcat, i la reserva natural m'anava molt bé per parlar de les dones com a font de resistència, igual que la natura, no?, i l'ecologisme i l'anticapitalisme, que al final és el mateix, no? Mm-hmm.
0: Ara ens parlaves, no?, que el misteri també et permet parlar una mica d'aquesta moralitat. Mm. A la novel·la hi trobem molts grisos,
1: sí,
0: no?, com segurament a la vida, que a vegades ens posicionem molt amb el blanc i en el negre i possiblement tot té molts més matisos, perquè ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, no? Et permet també, potser a través del misteri, explorar aquesta part més intrínseca de la bondat, o què és la bondat en els teus personatges?
1: Sí, a mi sempre m'ha interessat molt això per dues coses. Primer, perquè com ho faig estructuralment a nivell narratiu, que m'agrada molt el trencaclosques, em va molt bé explicar polièdricament com és una persona des de diferents punts de vista, no? Aquesta novel·la que té molts punts de vista i et va explicant les coses, trobo que és molt interessant que vegis com les ha viscut una persona, com les ha viscut l'altra, què ha passat abans, on estem ara i per què. Perquè sempre per entendre on estem sempre hem de tirar enrere i veure què havia passat abans, no? És allò, el comportament la predicció de comportaments futurs sempre estarà en l'anàlisi de comportaments passats, que aquesta és una lògica criminalística que la fan servir molt i és com a la vida també és així. Llavors, m'interessava molt fer servir això perquè tots som gent complexa i tots ens equivoquem. I el tema és què fem després d'equivocar-nos. I és veritat que amb la negra pot jugar moltíssim perquè hi ha unes convencions que la gent ja espera, no? Perquè hi ha uns entorns, perquè hi ha delictes, crims, no? Coses que posen més al límit la moralitat de cadascú. I és interessant. Quan estàs llegint, penso, no? I jo quan estic escrivint, penso, ostres, val, jo quan estigués en aquesta situació, què hagués fet, realment, mm-hmm, no? Perquè sempre, quan estàs a l'altra banda, és molt fàcil opinar, però després és més
0: quan
1: complicat.
0: Quan
1: t'hi trobes, no, és més difícil.
0: No sabries què haguessis fet. De fet, hi ha una altra qüestió fonamental en el llibre, que és la perspectiva feminista, mm, i els personatges que hi ha. Si bé hi ha homes i dones, els personatges principals o les principals línies de la novel·la són a partir d'històries de dones de diferents generacions.
1: Sí, perquè al final és el que parlàvem abans, és una novel·la que parla de límits i de com es traspassen els límits. I jo m'agradava aquesta cosa física de límit geogràfic amb l'aeroport, a baixar-la més a un límit físic, a un límit psicològic, i pensar... Perquè el tema que jo... El que a mi m'ha sorprès molt és que hi hagi veus públiques d'institucions que diguin, això ho farem, no? Ampliarem l'aeroport. Ja, però hi ha una línia aquí. Tots hem acordat que això no es podia fer. Bah, és igual, nosaltres ho farem. Per què ho farem? Perquè portes corbata? Perquè ets un home? Perquè ets de... perquè tens un estat, per què tu pots fer-ho, això? I si tu fas això i ho dius, la gent com ho interpreta, això? Que llavors ens podem saltar tots els límits que vulguem. Vaig baixar una mica al terra, no? Vaig aterrar i vaig dir, doncs, anem a veure com diferents generacions de dones veuen sistemàticament vulnerats els límits que posen o els drets que tenen i com això es va arrossegant amb el temps i com hi ha coses que, diem que fa 30 anys, han canviat molt, però hi ha una situació molt paral·lela a la novel·la, amb dos casos diferents de morts, que al final veus que no han canviat tant les coses, que no és tan diferent.
0: Mm-hmm. La natura, no?, com aquest paral·lelisme amb les dones, i en aquest cas l'ampliació del Prat, com l'actuació de molts homes en diversos moments.
1: Sí, i l'aigua, el títol, ve una mica... No? També hi ha un llop que... que volia parlar una mica jo d'aquesta figura, que apareix així una mica com que primer no sap si és real o no és real. Mm-hmm. M'agradava aquest entorn, una mica aquesta atmosfera de fàbula, no? I dels contes que ens han explicat sempre de petites, i amb la caputxeta vermella i aquestes coses de... Jo estava llegint llavors a la Píncola Estès, de dones que corren amb els llops, i clar, a mi la figura del llop sempre m'havia atret molt, però vaig entendre una mica el concepte aquest de com d'una manera narrativa, no?, et van fent creure des de molt petita que el problema són unes coses quan potser són unes altres. Perquè jo ara mateix me n'aniria abans amb un llop que amb un caçador, no sé tu. Llavors, m'anava molt bé també tenir aquest fons, no? I de fet la novel·la es diu L'udol de l'aigua, perquè jo veia les dones com l'aigua en el sentit de que s'adapten a l'entorn, no? Que ens han ensenyat a ser així, perquè per sobreviure moltes vegades ens va millor fer-ho d'aquesta manera, que no potser amb força física. I l'udol era una mica aquest crit visceral, com de natura, de reclamar una altra vegada el lloc que ocupa i de protegir les coses que són importants de protegir.
0: Mm-hmm. La història arrenca amb aquest cadàver que es troba al canyissar durant la festa major i la desaparició prèvia, ens ho explicaves al principi, d'una altra dona vinculada a la família. Com decideixes començar així a la trama? Perquè quan tu comences a llegir el llibre et situes en el primer misteri, no?, que és aquest cos, però al cap de poques pàgines ja veus que no serà l'únic misteri que hauràs de resoldre o que et resoldrà l'autora en aquest cas durant el llibre. Com et planteges tu la història?
1: De fet, és la primera vegada que començo amb l'aparició d'un cos, perquè no ho havia fet mai abans. Però m'agradava perquè era molt gràfic i feia una contraposició molt... Ho veia com molt... Era una imatge molt poètica i trista, no? Tenia aquell canyissar amb el cos, amb aquella noia jove, no?, plena de vida. La persona que la troba ens dona molt... una idea de quin espai ocupa, com la coneix, quina relació té amb l'espai, no? I et serveix molt per plantejar el món que habitaràs, no? I la sotragada que suposa aquesta mort en el món que habitaràs, perquè tu estaràs com a lector vivint en aquella reserva, no?, durant molt de temps. Però sí que és veritat que jo m'agrada fer les coses divertides i que llavors, com a mínim, sempre tindré dues trames principals i després, per anar ben, tindré entre dues i tres subtrames que potser seran paral·leles, i penso que és molt més interessant. I a més és que a mi m'agrada plantejar-te coses que en teoria no tenen per què tenir res a veure, però que al final m'agrada que lliguin.
0: Que trenca closques del que ens parlaves,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i perquè m'agrada al final a mi pensar que les coses tenen un sentit a la vida. Vull dir que també jo crec que ho transmeto amb la meva manera d'escriure.
0: Ah, perquè l'audiència en tingui constància, no? Per situar-te, tu també ajudes al lector des del principi, és a dir, abans de començar la novel·la trobarem com un arbre amb aquests personatges principals, que a vegades has d'anar una mica enrere, no? Després ja de seguida tu els tens al cap i saps quina relació tenen, però tu planteges una relació entre personatges i també fas aquest mapa de la Ferrera per saber quin és l'escenari que evitaran els personatges de l'udol de l'aigua. Et semblava necessari posar aquests dos elements per ajudar o ser un suport al lector?
1: Sí, m'agradava... Potser no tant per ajudar, que també, perquè hi ha un tant per cent de gent que ha llegit altres llibres meus i li agraden molt, però hi havia gent, sobretot amb Quan la neu es fon, que em deia, ostres, que hi ha tants personatges que a vegades m'atabalo i tal, i jo ja hagués volgut fer un dramatis personal amb Quan la neu es fon, i no el vam fer perquè va semblar que no calia, i llavors aquesta vegada vaig dir, mira, sí que cal, i el vull fer... I el vull fer, a més, fent servir les fotos que jo tinc penjades quan escric dels personatges, que li vaig passar al meu cunyat, que és el que va fer...
0: Les il·lustracions.
1: Les il·lustracions, el Pol Miquel, que és el que em va fer el primer mapa de la primera novel·la, el mapa de Treviu, que jo vaig fer la primera novel·la, que me la vaig autopublicar, m'ho va fer ell, i em semblava molt maco que tornéssim a tancar una mica el cercle 5 anys més tard i que ell fes el mapa i fes aquests personatges que trobo... que et poden orientar una mica, tot i que és veritat que n'hi ha 10 que no et dic qui són, perquè si et dic qui són, ja t'estic aixafant la guitarra.
0: Es complica.
1: Clar.
0: Em recordava una mica a Joc de Trons, no?, que necessites aquestes guies i altres autors que també fan això per saber de quins personatges parles, que t'ajuda.
1: Sí, aviam, jo sempre he pensat que no és imprescindible, perquè jo m'agrada pensar que escric d'una manera que si tu en aquell moment no saps què passa, en dos paràgrafs ho sabràs, perquè jo hi intentaré fer-te dir un nom... I que el que és important és el que passa. Tu ja entendràs qui ho diu després. Però és veritat que hi ha gent que se sent més còmoda si ho té, i és una cosa que si la vols mirar la mires i si no, no. Però és un extra que està bé. I el mapa crec que t'ajuda molt a crear-te aquest món i que et situa una mica al mateix lloc, no? Que sí que és veritat que després la gràcia de l'escriptura, que no té l'audiovisual, és que és que el llibre que jo comparteixo amb tu és meu i teu, i el que jo comparteixo amb un altre és meu i seu, no? I que està bé que tinguem aquest punt. Llavors, tampoc vull que la gent es quedi molt com és que aquest personatge és així. Que això em passava amb el Levi, perquè el Levi... Hi ha gent que ja el coneix, mm-hmm. i em diu, ostres, jo el Levi me l'imaginava exactament així. I altra gent, el Levi no és així. Els dic, el Levi és com tu vulguis que sigui, per l'amor de Déu. El Levi, que estem totes enamorades d'ell, doncs, per favor, imagina tal com et vingui de gust, només faltaria.
0: El gust de cada... d'escollir la imaginació.
1: Clar, és
0: de
1: que és la gràcia, perquè al final ja ens entenem de què estem parlant o de qui estem parlant, no? Que és aquest arquetip que tenim al cap del que representa aquesta persona.
0: Parlat de la natura, hem parlat de la política, del sistema... Però el centre del llibre és la família, no? És la família Domènech, tot i que també hi ha altres famílies que habiten per la Ferrera, amb una trama carregada de secrets, de silencis i de tensions heretades de les diferents generacions. Què et fascinava d'aquesta idea de treballar en una nissaga, a més en un espai tan concret, no? Com que han anat heredant de generació en generació, habitar en aquest espai tan especial que és la Ferrera.
1: A mi sempre m'han fascinat molt les cases antigues, eh? Perquè sempre penso... Tot el que vas carregant d'una generació a l'altra en aquelles cases, no? Amb els microcosmos, que passa, no? Un poble petit, que jo sempre tinc tendència, no?, a parlar de microcosmos. M'agrada la qüestió aquesta d'aquesta falsa seguretat que tenen els personatges, o a vegades no la tenen, eh? Però aquesta idea que hi ha de, no?, en els cercles petits, en els nuclis petits, està tot controlat, tots ens coneixem. Clar, la família és el lloc on hauries de poder ser més tu mateix, no? O podries estar vivint més tranquil, on tot hauria de ser, on t'hauries de sentir més recolzat, no? I moltes vegades no és així. I aquesta cosa estructural que passa després repercuteix a fora, perquè això és el que tu has mamat, amb el que has crescut, uh-huh. i si això és disfuncional, és molt fàcil que després acabis tenint relacions disfuncionals, i el món moltes vegades doncs, funciona malament perquè aquest nucli inicial, no?, d'on vas créixer, ja no funcionava bé. Llavors, m'agradava, que és un tema que s'ha parlat moltes vegades, però aquesta falsa vida fàcil d'alguns rics, no ho sé. Jo no vull ser rica, la veritat, perquè em sembla que hi ha més problemes que, no? O sigui, una cosa és com viure tranquil, l'altra és començar massa grans fortunes. Sempre comencen a haver-hi coses una mica tèrboles, sembla. I m'agradava aquesta idea de, ostres, hi ha generacions, hi han passat coses i estan allà... i no s'han parlat, i com és possible. I després aquesta cosa de com pot ser que hi hagi gent que treballa per tu, que sigui més família que gent que és de la teva família, i que tinguin aquesta dicotomia d'ells viuen allà,

0: Tacte directe.
1: Doncs escolta, farem la petició a l'Ajuntament i a portes obertes de la mà dels museus de Sant Cugat també per visitar-la i perquè puguis tu impregnar, igual que ho vas fer amb la Ricarda per inspirar-te.
0: Sí, vaig anar a la Torre Negra, però llavors només em deixaven veure la part de baix perquè encara no havien fet les obres i no sé si es pot visitar sencera.
1: Doncs escolta, ho demanarem.
0: Ara
1: petició feta. Estarem atents a aquesta sisena novel·la amb aquest vincle Sant Cugatenc. Laia Vilaseca, moltes gràcies per venir-nos a parlar de l'Udol de l'Aigua.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Aquesta temporada el Faves Comptades incorpora una nova secció per conèixer el funcionament del protocol oficial d'un consistori com el de Sant Cugat. Descobrirem quines són les normes que el regulen i com s'apliquen. Per fer-ho ens acompanyarà la Mireia Fons, responsable de protocol i relacions institucionals de l'Ajuntament de Sant Cugat. Mireia, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Avui vens acompanyada, i vens acompanyada de la persona que millor ens pot explicar la història d'aquest reglament que tenim, oi que sí?
1: Correcte.
0: Saludem a Jordi Puigneró, tinent d'alcalde de Relacions Institucionals. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Parlarem, efectivament, del naixement de la història d'aquesta eina, que des de quan existeix?
2: Doncs miri, concretament es va aprovar el reglament, ara li diré la data exacta, es va aprovar en el ple del 15 de novembre de 2005.
0: 15 de novembre del 2005?
2: Sí, és el 2005. I casualitats de la vida, jo en aquell moment era regidor, recent regidor, perquè vaig entrar de regidor el mes de setembre, com a conseqüència de que, malauradament, ens va deixar el Jaume Tubau, molt recordat per tots nosaltres, que ens va deixar perquè es va morir de càncer, com tots saben, i jo anava al següent de la llista i em va tocar entrar de regidor. Jo llavors havia estat un any i pico treballant de cap de gabinet amb l'alcalde Recoder, i un dels primers encàrrecs que vaig tenir de l'alcalde Recoder va ser treballar precisament en un reglament d'honors, distincions i protocols de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè en aquell moment el reglament que regia l'Ajuntament era un reglament franquista, que a més no estava actualitzat, no hi havia, diguéssim, especificat ja no només els temes de protocol, sinó també temes com fills predilectes, tota una sèrie, diguéssim, d'honors i distincions que avui aquest Ajuntament dona. I casualitats de la vida, doncs aquell reglament que vaig estar treballant com a cap de gabinet per portar-lo a ple, doncs malauradament, com dic, en Jaume Tubau ens va deixar i jo vaig entrar a regidor i em va tocar defensar-lo en el ple, el primer ple que vaig estar de regidor, defensar-lo i portar-lo a ple per aprovar-lo, doncs, aquell mes de novembre. Jo vaig entrar al setembre, octubre, de regidor i va ser la primera feina que vaig haver de fer com a regidor.
0: I per què sorgeix just en aquell moment? Quines eren les circumstàncies que van provocar que s'hagués de crear?
2: Sí, per mi dos elements. Un, evidentment, que ens regíem per un reglament franquista, predemocràtic, preconstitucional, i per tant calia actualitzar-ho. I segon, perquè en aquell moment Sant Cugat i Vall d'Oreig estaven governats per diferents colors polítics, i home, hi havia molta, com que el reglament franquista gairebé no en parlava, hi havia moltes discussions, no?, en els actes, i en fi, doncs qui tocava presidir o qui no, qui estava per davant, si un tinent d'alcalde o la presidència de l'EMD de Vall d'Oreig, quin rol tenia també l'EMD, diguéssim, en la seva relació, diguéssim, en aquest cas amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i vam aprofitar per endreçar-ho, i és més, va ser una feina que evidentment va tocar liderar a mi, però que va ser aprovada, diguéssim, es va fer amb tota transparència i parlant amb totes les parts, i es va aprovar en el ple de l'Ajuntament.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Sabies que...
0: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Vulpellera reclama desencallar la rehabilitació de Can Canyameres. Un grup de veïns ha penjat cartells al voltant de la masia per reclamar que es converteixi d'una vegada, diuen, en un equipament sociocultural per al barri. 5 anys després del procés participatiu que en va definir els usos, la rehabilitació integral continua sense data d'inici. Els impulsors de la campanya demanen un compromís polític de tots els partits perquè el projecte tiri endavant, independentment, diuen, de qui governi, i estudien recollir 1 miler de signatures per reforçar la reivindicació. L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que l'àrea metropolitana està redactant el projecte i que les obres no començaran fins al pròxim mandat. I encara en clau política, l'alcalde carrega contra la Generalitat pels pressupostos. Josep Maria Vallès acusa el govern d'haver deixat Sant Cugat al marge després que cap de les 25 esmenes presentades per Junts per a la ciutat hagi estat incorporada als comptes. Entre les actuacions que reclama hi ha els futurs jutjats, la construcció de l'escola a la Mirada, les urgències pediàtriques les 24 hores o millores en infraestructures ferroviàries. Tot i això, els pressupostos sí que inclouen més de 13 milions d'euros en inversions per a Sant Cugat, destinats, entre d'altres, a l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya, a l'Arxiu Nacional i diverses actuacions sanitàries i esportives. Sant Cugat continuarà sent municipi amb mercat residencial tens. La Generalitat ha prorrogat un any més la declaració, de manera que es mantenen els límits als preus de lloguer previstos per la Llei Estatal d'Habitatge. La ciutat continua complint els criteris per formar part de les zones tensionades en un context en què el preu mitjà del lloguer ha augmentat més d'un 9% en l'últim any i l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. I la polsera Herig ja es pot comprar a totes les farmàcies de l'Estat. El dispositiu, creat per la infermera santcugatenca Pilar Moreno per facilitar l'actuació davant d'al·lèrgies alimentàries greus en infants, incorpora un codi QR amb instruccions sobre com administrar l'autoinjecció d'adrenalina en cas d'emergència. Ja se n'han produït les primeres 5.000 unitats i el principal objectiu ara és donar a conèixer el producte entre les famílies i els professionals de les farmàcies. I un últim apunt, la ruta de tapes ja té dates. La cita gastronòmica se celebrarà del 17 al 27 de setembre i, segons han avançat els organitzadors, comptarà amb més de 40 bars i restaurants repartits pels diferents barris de la ciutat. Després de consolidar la recuperació de la iniciativa l'any passat amb més de 28.000 tapes servides, l'edició d'enguany tornarà a ampliar la participació. Tots els detalls es presentaran oficialment el 9 de setembre. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora en aquesta mateixa sintonia i constantment a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials @cugatmedia. Serveis informatius de Cugat.